Malgrat, 107.4. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicava

Anna Malgrat, 107.4. Anna Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

amb el gra. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues, en tot el nus de la Trinitat, per unes retencions que arriben tant per la C33 com per la C58 o també per la B20 al tram de Santa Coloma de Gravenet. De retruc, es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B20 en sentit sud fins al punt de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues en sentit nord des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gravenet, però també en sentit sud, doncs des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També hi trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C60 i la mateixa AP7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya Central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu, un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
4: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
5: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poden que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes. I Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: 7 i 10, els líders de la Unió Europea es reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% al pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per reformar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
9: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
1: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al Delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo de Canal 21 Ebre.
10: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al Delta de l'Ebre. Per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
11: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
10: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
12: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
10: Pel que fa a la pagesia, des de Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
1: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
13: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
14: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: Deu minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
15: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, a les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16 a 9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5 a 1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent... el bàsquet que calia fer en aquell moment, com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final, sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.

0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
2: Nosotros sí que lo que decimos es... las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
1: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen...

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Canllong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 8:15 obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb

0: un quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suara en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
2: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
3: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
0: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
0: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
6: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
7: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
6: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
0: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
8: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
9: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos, les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
8: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
10: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
0: La congregació de les escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
11: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
0: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
12: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
0: El tram Ricla Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
12: No, sí que és veritat que de tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
0: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara, allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats? Són mesures adequades des del seu punt de vista?
12: En un primer moment sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original, i que si no es pot circular a 200 a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
0: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida, o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
12: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. Tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les sèries més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys. Sí.
0: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en Adif? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
12: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat d'Adif que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si en canvi l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
0: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: 10 minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vic Vary, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció a Vinícius, que es perdrà al clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar a segona divisió, unes xifres que el consagren com el 7è equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
0: Les notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

0: Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8 i 4, és hora punta, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals d'hora punta, hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona a l'altura de Garrigàs arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com deien, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre accident a la mateixa autopista P7 en el tram del Penedès, destaquem que hi ha retencions, només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, i acabem situats a la Nacional 2 a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació arran d'un accident entre tres vehicles. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
1: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa del Lluís Miquel Pérez. De moment no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i de moment avui el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, hi ha força mala visibilitat en alguns racons de l'Empordà, de les fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts, o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I el matí, que no està despertant gaire fred, sí humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso estones, per tant, allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires, i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran, i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: Aquestes paraules d'Elisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats, passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
7: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CEDR, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor. Aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
1: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
8: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
1: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
8: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho que incluso se ponga en el Código Civil y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
1: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
8: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 663.000 porque las cifras varían de esos afectados, con lo cual aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto evidentemente es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento y este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
1: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
8: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
1: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
8: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
1: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
9: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
10: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poden que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: A un quart de nou destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
11: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
12: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
11: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent, no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.

0: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius que es perdrà al clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, a Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores, o sea, al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
4: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina, però bueno, encara... No vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que a només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al Castell de Montjuïc. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va assassinar Lluís Companys ara fa 86 anys. Som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts, i la precampanya electoral 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral perquè, mentre des d'Esquerra Republicana Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el Front Ampli, des de Junts, Jordi Turull ha aprofitat per marcar distància respecte als republicans i s'ha atribuït la defensa dels interessos de Catalunya cara a les properes eleccions generals.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: I ha estat i aquesta ha estat la rèplica de Jordi Turull des de Junts, que ha reivindicat davant els republicans la defensa dels interessos de Catalunya.
4: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
2: Recordar, Elena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i de 15 minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Pendents, doncs, del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Así se refería en una entrevista a Televisión Española.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: I justament en aquest context electoral una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complex, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
6: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5% al 4,5%, al 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però això sí, aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
7: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: És una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar un cadàver trobat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges, a la comarca del Garraf. Algunes fonts apunten que el cos, en un estat avançat de descomposició, podria ser el del nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer el 4 d'octubre passat durant les fortes pluges que van impactar a la ciutat. La policia està pendent ara de nous informes com un estudi d'ADN per avançar en el cas. Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
9: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies doncs, o que han perdut doncs, el seu habitatge, que han perdut on s'han estimat, o altres tipus de situació.
1: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de S'Agaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
10: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
11: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
10: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I encara parlant del sector primari, el Departament d'Agricultura treballa en un pla de reconversió per garantir el futur del sector citrícola de les Terres de l'Ebre i adaptar el cultiu al canvi climàtic. La sequera i les altes temperatures del passat estiu primer i els aiguats d'aquest mes d'octubre després han complicat molt la campanya d'enguany. És una informació que ens amplia la Leonor Bartomeu des de Canal T.
12: El Departament d'Agricultura planteja impulsar un pla de reconversió varietal per garantir la continuïtat del sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Actualment, una part important de les plantacions de cítrics tenen més de 20 anys i s'acosten al final del seu cicle productiu. A més, les altes temperatures i els efectes del canvi climàtic fan necessari apostar per varietats més resistents a la calor que ja s'estan plantant a la Comunitat Valenciana. L'objectiu és ajudar els productors a renovar els arbres i recuperar la capacitat productiva del sector.
13: Correcte, el sector dels cítrics necessita un pla de reconversió varietal. Majoritàriament estem parlant de plantacions que ja tenen més de 20 anys de vida, per tant estan entrant al final del seu cicle productiu, però l'altre també derivat del canvi climàtic. Amb aquestes calorades, amb aquestes pics de temperatura tan gran, s'han de plantar varietats que siguin resilients, que puguin adaptar-se amb això.
12: Al novembre el conseller Ordeig presentarà al Canà el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
1: I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic Barceloneta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
14: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
15: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
16: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... O hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
14: Debut amb victòria de l'Espar Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilion. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista del Dinamo de Bucarest, on una victòria li asseguraria matemàticament la classificació. Els blaugranes arriben en ple de triomfs a Europa i sense baixes destacades. Al davant, però, hi tindran un rival que es juga a les opcions de continuar viu en un pavelló amb 5.000 espectadors. En parla Blas Janc.
17: Claro, un partido muy importante, ¿no? Además, fuera de casa, que seguro va a ser un ambiente a tope y claro, ellos quieren ganar, por supuesto, en casa, ¿no? Y vale, como has dicho, ¿no? Si ganamos, pues pasamos a otra fase, pero también sabemos que es muy importante los puntos, ¿no? Y como somos Barça, pues siempre queremos ganar.
14: I derrota del CAC 7 Balonmano Granollers en la visita a la pista del Betionac per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de dues setmanes de la competició. Doncs derrota del Granollers a la Lliga Femenina. Veurem què fa avui el Barça a la Champions. Demà t'ho explico, a veure si es classifiquen per aquesta ronda principal.
18: Va, aviam. Gràcies, Cristina.
14: Fins demà.
18: I en la cultura parlem de llibres, en tot cas, perquè l'ambientació històrica és majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. De fet, l'editorial defuig de la polèmica dels autors mediàtics i diu que el seu premi l'avalen els propis lectors. De fet, aquesta és una crònica que ens amplia ara mateix en Joan Ferrer.
19: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
20: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
19: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
18: Doncs fins demà, que tornarem amb la bossa plena de notícies. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts ha reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys, en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat de les eleccions generals també del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita pels drets socials i la defensa nacional han d'anar de bracet. Ha acusat també Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels interessos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis més afectats del Vallès Oriental. Prieto ha admès que la convocatòria electoral pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. I, de fet, en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver surant al mar a la costa de Sitges. Al Garraf, segons els agents, el cos està en avançat estat de descomposició i això complica les tasques d'identificació del cos i no descarten que sigui d'un dels dos desapareguts durant els aiguats de fa dues setmanes. Podria ser o el menor de 12 anys de Granollers o bé el jove de Pineda de Mar. Tots dos van desaparèixer durant l'episodi de pluges intenses a principis d'octubre i els bombers encara els estan buscant. I fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. N'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: Caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que segueix incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: I, de fet, avui continuen les afectacions i, a més, un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla provoca retards en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Pel que fa a la carretera, diversos accidents també compliquen la mobilitat. El més important avui és l'AP7 a Subirats, que deixa només un carril obert en sentit Tarragona i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions, i s'estan realitzant també tasques de neteja i es recomana altres vies com la Nacional 340, la C32, la 2 o bé la C15. A banda, també hi ha un altre accident a l'AP7 a Garrigàs i un altre a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís més de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels, a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigues, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves que dificulta la circulació i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.

0: vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviació per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a la P7 que deixen més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit i greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda, també hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 a Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis.

el Dia de la Salut Mental, que es commemora el 10 d'octubre, enguany està dedicat a escoltar les persones amb experiències viscudes en salut mental. El lema d'aquest 2026 és Escoltem les persones amb experiència viscuda, veus reals, canvi real. Avui a Ona Malgrat ens aproparem a aquestes veus reals, parlarem dels projectes Apropa't Insights IT, dels Quality Rights i de la planificació de decisions anticipades i del paper de la comunitat.

0: Hola, molt bona tarda. El Dia de la Salut Mental, que es commemora el 10 d'octubre, enguany està dedicat a escoltar les persones amb experiències viscudes en salut mental. El lema d'aquest 2026 és Escoltem les persones amb experiència viscuda, veus reals, canvi real. Avui a Ona Malgrat els aproparem aquestes veus reals, parlarem dels projectes Apropa't Insei Psyche, als Quality Rights, i de la planificació de decisions anticipades, i també del paper de la comunitat. És un plaer, com sempre, presentar-los als nostres tertulians. Avui ens acompanyen Mireia Sánchez, Maite Busquets, participants actives dels projectes Apropa't Insei Psyche, dels quals ara els parlarem. Benvingudes.
1: Hola, bienvenida.
0: Gràcies també per ser amb nosaltres en Jordi Lloret, que és un dels usuaris de la comunitat. Jordi, benvingut.
2: Gràcies.
0: També ens acompanyarà de seguida Jasmina Verdugo, psicòloga i coordinadora del Servei de Rehabilitació Comunitària de la Comunitat Terapèutica del Maresme, i David Ribot, educador social de la Comunitat Terapèutica.
3: Hola, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a tots per participar en aquesta tertúlia, la primera de la nostra temporada. Avui parlarem de salut mental. Bé, comencem mirant la salut mental de cara, sense filtres i a través de la veu dels qui realment saben què significa conviure-hi. Parlem-ne en primera persona. Obrim la taula per parlar d'estigma, d'acceptació i sobretot d'escolta. Expliqueu-nos què són els projectes Apropa't Insei Psyche.
4: Bé, el primer projecte que va néixer va ser l'Apropa't, i va néixer des d'una necessitat de les persones que viuen aquí a la residència de Malgrat. Els monitors van percebre, en l'època del Covid, que van sortir en grups, van percebre que les persones que vivien a la residència, n'hi havia alguns que li tenien por a la gent jove i reaccionaven de manera desproporcionada quan se'ls trobaven pel carrer, i se'ls va acudir que estaria molt bé que portar les persones de la residència als instituts i fer que entre ells la distància cada cop sigués més curta. D'aquí neix l'Apropa't. I després d'uns anys de la seva existència, quan van creure que les necessitats ja estaven mitjanament resoltes, van decidir fer un canvi, canviant, sí, aquest origen de naixement de la por als joves, però mantenint aquesta oportunitat que havien tingut, que s'havia convertit en un espai per poder parlar de la salut mental als instituts, i neix Insei Psyche, on en formo part jo, i llavors aportem la salut mental a la gent jove, com deies, passant sempre per aquests punts importants de l'estigma, de la recuperació i, bueno, altres punts.
0: Has parlat de por, no? L'origen d'aquestes iniciatives, la por.
4: Por, sí. Literalment, por. Hi havia membres de l'Apropa't que canviaven de vorera sense mirar si hi havia cotxes o no, reaccions desproporcionades com acudits o posar-se a fer... Hi havia un company que es posava a fer karate com si fos en Goku. Sí, la por. La por a vegades ens fa tenir comportaments que no encaixen dins de la lògica, no?
0: Que lluny de la realitat, no?
4: Totalment.
0: Després reprendrem una mica el tema, no? Perquè això també forma part de la convivència amb la comunitat, i encararem la recta final de la tertúlia parlant-ne. Abans, però, no? I en relació a aquests projectes, quina reacció veieu en els joves? Potser la Maite ens ho pot explicar, això, o en els veïns, no? Quan escolten el testimoni en primera persona i no una xerrada teòrica, no?
1: Bueno, sí, la gente de las escuelas, los chicos y las chicas, participan en preguntar. Nosotros íbamos más que nada para hacer en todas las sesiones un aportamiento de información sobre la enfermedad mental, para que en sí no lo ignoraran, ¿no? Era una especie de propuesta. Y bueno, yo esencialmente siempre he tenido por a los yobas. Lo que pasa es que, bueno, también sorprendió bastante porque estos chicos y chicas pues colaboraban, estaban interesados en preguntarnos sobre lo que es una enfermedad mental.
0: Maite, cuéntanos un poco más tu experiencia.
1: Bueno, pues a mí personalmente, desde que era ya muy niña y joven, fui víctima del bullying, ¿no? Durante muchísimos años. No se puede ni decir ni dos ni tres, porque eran muchos más. Y bueno, y actualmente aún sigue habiendo bullying. No sé si más o menos acentuado que antes, pero por desgracia sigue existiendo y hay que acabar, si es posible, de que en las escuelas haya buenos o psicólogos o monitores para que no sea tan perjudiciable, ¿no?
0: Què porta, no, aquest projecte a les persones que decideixen fer el pas d'explicar en primera persona la seva experiència?
4: Bé,
0: no deu ser fàcil.
4: No. No és fàcil començant des del minut zero. No és fàcil perquè per poder anar als instituts i explicar la teva història, primer has de conèixer la teva història. I a pesar de que és la teva història, realment quan et poses a fer aquesta feina d'introspecció i de pensar en dins, no? Però no només pensar com pensem, sinó pensar que altres persones t'han d'entendre quan ho expliques, no? I et poses a buscar, a ordenar situacions, moments, vivències, dolor, et dones compte, almenys en el meu cas va ser així, et dones compte de que bueno, la teva vida no és com creies que era, almenys em va passar a mi així, no?
0: Sí, per què?
4: Perquè la ment, el nostre diàleg té una estructura fixa, no? I encapsulem aquests pensaments o aquests records pràcticament individualment, no? Aquell dia que, o quan vaig viure això. I quan te'ls repeteixes d'aquesta manera, els tens com a segurs, no? Com el que dèiem, no? Si això va ser així, no pot ser que fos d'una altra manera. I quan jo vaig fer ara no em surt la paraula, cronològic ara, tota una organització cronològica, t'adones compte que aquell succés que et va passar, per exemple, quan tenies 5 anys, té relació amb aquella situació que vas viure quan tenies 13, perquè va ser allò el que t'ho va provocar, aquella vivència de quan tenies 5 anys, no? I et dones compte de que cada vivència va sumant i que cada cop ets menys lliure del que et creus. Cada vegada t'adones compte, almenys així és com jo ho he vist, ho he viscut, i per sort o per desgràcia comprovo cada vegada que escolto la història d'algú, no? I és que la vivència que tu vas viure quan tenies 2 anys et va afectar quan en tenies 5, i la vivència dels 5 anys va afectar, i així es va anant, no? I el gran problema de la psicologia és que això es queda dintre en el teu inconscient i et condiciona i et fa reaccionar sense que tu sàpigues per què. Moltes vegades és, ostres, és que em sento trista, però és que no tinc ni idea per què. O potser et discuteixes amb algú i quan arribes a casa dius, vaya bronca, li he liat en aquesta persona per això, és que és absurd que això m'hagi provocat això, no? Però la realitat és que per dintre et bullia la sang i volies carregar-te algú. I potser doncs, només s'havia saltat un stop o no sé, no? És curiós, és molt curiós donar-te compte de tot això, no? Llavors, quan preparàvem tot aquest tema, t'adones compte d'aquestes coses, no? I quan tens una reflexió d'una vivència teva i la pots expressar a altres persones, és aquí quan les altres persones entenen, dins de la seva pròpia vida, ah, calla, així potser per això em passa aquí, em passa això, em passa allò altre, o potser tinc aquest sentiment amb aquesta persona que dius, és que no m'agrada, és que no em cau bé, és que m'adona mal lluio, i no saps per què, i potser és perquè te recorda aquella persona que et va fer veure això o allò altre.
0: Mm-hmm. Aconseguiu despertar no, aquestes reflexions entre els joves? Què us traslladen? Què us expliquen? Us fan preguntes?
4: Sí.
0: Què us pregunten?
4: Bueno, preguntes n'hi ha de tots nivells i de tots tipus. Hi ha, igual que personalitats, no? Hi ha alumnes que són més desperts i més inquiets i acaben fent-te preguntes i explicant-te inclús la seva experiència o les seves vivències. Hi ha alumnes que són més retraïuts i potser et fan alguna pregunta, però molt modesta. I després tens els que són atrevidíssims i et fan preguntes claus que potser altres no s'atrevirien, no?
0: Mm-hmm. Què us ha sorprès d'aquesta experiència? No, segur que hi ha hagut, o teniu alguna anècdota o alguna cosa que us hagi, no sé, arribat més.
1: Va, bueno, perdona, què decías?
0: Si hi ha alguna anècdota que hagueu viscut en el procés, si hi ha algo que os haya llegado más o os haya tocado
1: sí,
0: más.
1: Sí, sí, per exemple, jo preguntava si se atreverían a subir el ascensor que estaba en la Plaza de la Barretina y dijeron que, al final dijeron que sí, ¿no? Y yo les dije a ellos que no. O sea, eso también les sorprendió a ellos, ¿no? Pero bueno, mi tipo de enfermedad hace que vea las cosas que a lo mejor son muy reales y yo las veo reales y luego te das cuenta que la cosa no es tan fuerte como tendría que someterme a eso, ¿no? No es tan fuerte.
0: Maite, ¿tú sents que ets valenta per participar en aquest tipus de projectes? Per poder explicar en primera persona això? Perquè fer aquest pas no ha d'haver estat fàcil.
1: Sí, bueno, soy muy valiente porque, como yo ya os dije antes, por mi baja autoestima, que siempre la he tenido baja, pues el conversar con adolescentes me recuerdan al pasado, ¿no? Es una cosa. Y bueno, también como tampoco quiero ser egocéntrica, pero como dice el Víctor, el que ha hecho esto de la propa, que me gano la gente en el bolsillo con mis bromas y todo eso. Y entonces, pues, no sé, a veces, como también digo yo muchas veces, no merece la pena el interior y no la fachada, ¿no? Y cuando hablas con los jóvenes, yo me sorprendí con ellos también porque eran muy participativos y bueno, eso, participativos.
0: Uh-huh, està bé.
1: I respetuosos, era això
0: que volia dir. És un públic difícil o no, aquest col·lectiu, no? Adreçar-se a adolescents per parlar d'aquests temes, no? I fer-ho tan obertament, és un públic complicat o no? Jo entenc que és necessari, no? Potser perquè si s'ha de parlar d'aquests temes ho hem de fer doncs, una mica amb la base, potser l'adolescència no és un bon moment per parlar-ne tan obertament. Com ho veieu vosaltres?
4: Bé, jo crec que és un públic difícil i no alhora, perquè quan tu parles des del cor es percep, ells ho noten i en tot moment hi ha un respecte d'aquesta persona que s'està obrint davant d'ells i els hi està explicant la seva vida que bueno, si estem allà és perquè no és fàcil, no? O no ha sigut fàcil i t'escolten realment amb atenció. Sí que hi ha els dos o tres que venen del pati esbarats i els hi acaba de costar seure, no? Allò de dir, vale, espera-te, que ja no estic al pati, estic aquí, no? Però en general tots presten moltíssima atenció de la bona, no de la de quan el profe està explicant com es fa la divisió de no sé què, no? Sinó de la bona. I te'n dones compte amb les microexpressions que van tinguent a mesura que tu vas explicant la teva història. I a mi m'encanta molt de la manera que jo la tinc organitzada, perquè les reflexions les vaig deixant anar de tant en tant, no? Però al final és com la traca final de saps? Un castell de foc i els veus com van obrint els ulls cada cop més, perquè és el que et deia, t'estan escoltant a tu i el que estan sentint és la teva història, però és inevitable fer comparacions amb la seva pròpia història i adonar-se en compte de bueno, pues això, eines i recursos que els hi dones, no? Sempre deixant clar, i això sí que és una cosa que ho tenim molt en compte, és que la meva història és meva i la teva és teva, és a dir, que a mi això m'hagi passat d'aquesta manera no vol dir que t'hagi de passar tu igual, no? Això és una cosa que s'ha de tenir en compte, també explicar-los.
0: Una mica és sortir tots de la zona de confort, vosaltres, però també ells, no?
4: Sí, sí, més que res perquè no és lo habitual poder parlar tan obertament de, dels problemes o els dolors d'una persona. Normalment coneixes la història dels problemes o el dolor d'alguna persona que és molt propera i hi ha vegades que hi ha preguntes que no es fan. Si no t'ho expliquen directament, no preguntes. I la intenció és que et puguin preguntar qualsevol cosa, no? Sí que hi ha companys que en algun moment donat doncs potser no s'han sentit prou forts i alguna pregunta no han respost. Ja en el meu cas no m'importa, que em poden preguntar el que sigui, que si realment han de treure profit jo responc qualsevol cosa, no? I se n'han aprofitat perquè me les han fetes, me les han fetes. Però jo és superagraïda perquè en aquests moments on estàs buscant superràpid les paraules perquè la persona t'entengui, també t'adones compte de coses teves, no? Per mi és gratificant.
0: És una pregunta que trasllada una mica a tota la taula, Ara, si parlem d'incomoditat, no? Hem dit que sortim tots de la zona de confort, és perquè encara hi ha molts estigmes vinculats a la salut mental? Encara tenim molta feina per fer en aquest sentit, què en penseu?
2: Jo crec que sí que hi ha molt d'estigmes encara.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ho compartiu tots?
2: Sí, sí. Sobretot sí. Els pobles petits.
0: Els pobles petits.
3: A tot arreu,
4: Sí, jo crec que l'estigma existeix i per desgràcia li queden uns quants anys encara per existir.
0: Sí.
4: Sí, falta molt de camí a fer. Molt de camí a fer. Encara sentir algú dient no, que jo vaig al psicòleg i l'altre sí, i el psicòleg, però per què, no? O sigui, què hi vas a fer allà? És massa habitual encara.
2: Hi ha molta gent... Hi ha molta gent que no sap el que ens passa i pensen que estem malament i pensen malament de nosaltres.
0: Pensen malament de vosaltres, Jordi? Sí?
2: Bueno, algunes persones, poques.
0: Cada vegada menys, potser.
2: Cada vegada menys,
0: sí. Sí? Perquè, sí. Potser perquè hi ha projectes, no?, com aquests que ajuden
2: sí,
0: a trencar estigmes, no?
2: Trenques estigmes, sí.
0: Jasmina, què volies afegir?
5: Sí, no, això, que cada cop hi ha més espai, no? Sobretot a televisió, ràdio, premsa, a donar aquest canvi de visió que fins ara s'havia condicionat molt al contrari, no? Sobretot literatura, pel·lícules, no? Que havien estigmatitzat molt, sobretot alguns diagnòstics concrets, com a perillosos o com a, no? Que havien fet agafar por potser a la població, que aquests s'estan trencant molt ja, però queda molta feina a fer amb altres diagnòstics que potser són més comuns i que potser té molta més gent de la que està diagnosticada però que no s'acaben d'entendre perquè ni hi ha un extrem ni hi ha l'altre. Llavors, on està la diferència entre no vol, és un vago, no li dona la gana o realment entendre que sí, que hi ha una condició que fa que aquesta persona no vulgui, no pugui, està jo mateixa, perquè no és no voler, és que no poden realment, no? I això costa molt d'entendre quan la situació de l'altra persona és bastant semblant o funciona amb bastanta normalitat com podria ser qualsevol altra persona que ha pogut superar o que funciona d'una altra manera, no? I aquí crec que és on ara mateix s'ha de fer més força perquè estan més discriminats, no?
0: Potser perquè la salut mental no es veu, no? És a dir, un braç trencat el veiem, no? Però el que passa aquí dintre, no? Potser a vegades no es veu, no?
5: Sí, sí, comparat per exemple és amb algú físic, seria com si et trenques un braç, està trencat i es veu.
0: Exacte.
5: I és molt clar, no? Però si potser et fas una lesió muscular, que pots fer algunes coses però altres no.
0: Correcte.
5: Hi ha alguns dies que pots fer-ho però altres no, com que hi ha una prova mèdica que et diu, no, sí, però és que aquesta persona té aquesta lesió, no? I llavors alguns dies ho pot fer, alguns dies no, segons com evoluciona la lesió. S'entén, però quan és en tema de salut mental, que aquesta lesió, entre cometes, uns dies pugui funcionar i uns dies no, no s'acaba d'entendre.
0: Avancem a la tertúlia. Jo us demano, ara parlarem amb en David perquè parlem dels quality rights, no? I també de les planificacions de decisions anticipades. Ara ens explicarà què és tot això, però sí que us demano que intervingueu tots en aquesta tertúlia. Parlem ara de dignitat, ètica i drets legals, no? L'atenció a la salut mental, no sé si hi estareu d'acord, però a vegades doncs, ha deixat de banda la voluntat de la persona ingressada o tractada. I avui també, com dèiem, doncs, volem parlar una mica de què són els quality rights, de les PDA, aquestes planificacions de decisions anticipades. Déu-n'hi-do el nom, David, ara ens ho aclariràs una mica perquè costa d'entendre. Sí.
3: És més senzill del que sembla.
0: No sé com podem garantir, no, que es respecten els drets humans d'un pacient, fins i tot doncs, en el moment de crisis agudes. David.
3: Bueno, el que s'ha parlat ara fins ara seria el que dèiem quality rights, no? Que si ho traduïm seria doncs unes qualitats de vida, no? Que puguem tenir com tothom, no? Qualsevol persona, independentment de d'on vingui, qui sigui, què tingui, pues, pugui desenvolupar doncs, com és la persona. Llavors, el dret a decidir, que seria la base fonamental dels quality rights, és que hem d'empoderar la persona. Un altre concepte estrany és empoderar. Empoderar vol dir que d'alguna manera tu estàs fent un suport a la persona, no estàs substituint a ningú, no? Que moltes vegades també aquest estigma que hem parlat i que malauradament ens persegueix i ens perseguirà si no fem coses per poder combatre'l, perquè igual que dèiem al principi, la por, l'estigma no deixa de ser una por mal gestionada, d'alguna manera, no? Davant de la diferència i la incertesa ens surt la por, que és normal que la tinguem i és necessària, perquè som uns éssers que venim d'una prehistòria en què sense la por no haguéssim evolucionat. Però la por actual és una por diferent, perquè es muta, canvia, i llavors davant de la incertesa i la inseguretat, doncs la por ens toca més coses profundes, no? D'alguna manera. Llavors, els quality rights el que intenta fer, que això ve de la OMS, per tant, és algo que constitueix una estructura molt gran i que, per tant, d'alguna manera el departament ens demana o ha apostat fort per aquesta nova línia de treball. Més que una línia de treball, són estratègies, formes d'entendre el que és la salut mental i millorar aspectes que fins ara doncs nosaltres fèiem perquè la inèrcia ens convida sempre a fer d'una manera. I els quality rights no deixa de ser parar un moment, agafar perspectiva i valorar si allò que teníem com normal ho és o no. A mi no m'agrada utilitzar la paraula normal, però perquè ho puguem entendre, sempre ens obliguem a entendre que ens hem de normalitzar. És un error. La gent som com som i hem d'acceptar la diferència. I els quality rights és això, que per molt que tu vulguis, que sàpigues que allò és una manera, tu com a professional el que vols és ajudar la persona al màxim, potser has de deixar que l'altre pugui decidir si vol o no ser tractat d'aquella manera. Tant amb un fàrmac com amb una teràpia o el que sigui. És reeducar tota aquesta estructura més de seguretat que donem, que moltes vegades funcionem per aquesta inèrcia que deia, i els quality rights el que no deixa de ser és: i tu, què opines? Drets i deures, perquè si tu tens drets, també tens uns deures. I això també ens hem d'acostumar, que si volem una igualtat, primer hem de treballar una equitat, tocar allò que et toca per qui ets i com ets, i hi ha moltes àrees, és a dir, els quality rights no deixa de ser una manera d'entendre certs estereotips i prejudicis que s'han creat en salut mental i veure què podem fer nosaltres com a professionals per poder millorar, però no només nosaltres, sinó la persona que estem atenent. El llenguatge, com ho diem, de quina manera, com cuidem els espais, crear espais amables per poder ajudar que la gent se senti còmoda, valorar el que diuen, no? Si tinguéssim el company que fem la formació junts, perquè tota aquesta història dels quality rights és algo que el departament ens demana a les institucions que treballem en l'àmbit de la salut mental, ens hem de formar sobre això, no? Llavors, estem en un procés de formació interna en tot aquest projecte, que ho fem a través d'Obertament i el departament, una entitat que s'encarrega, que treballa molt l'estigma, Obertament, si mireu la seva pàgina web, treballa tot això que dèiem de l'estigma, fan cursos, tallers a la comunitat en qüestió, en general, tant a professionals com a persones en primera persona, que això és un altre concepte. En primera persona és que la importància, no? El que deien abans la Mireia i la Maite, la seva figura, la seva experiència és quality rights. Tot el procés que han fet previ, durant i després de la propa, tot l'insight psique, d'alguna manera és quality rights, no? Ho vols fer o no vols fer?
0: David, perdona, t'he tallat.
3: No.
0: Acaba.
3: No, vull dir que allà és el primer exemple, no? Vols fer o no vols fer aquesta activitat? Sí, vale, doncs veuràs que hi ha això, l'altre. Per tant, comunicar. Hem de comunicar més del que fem. I ens hem d'informar més, no desinformar-nos, perquè ens pensem que estar a les xarxes, estar actiu, llegir només el que ens diu internet, és una via, no és l'única. Llavors, escoltar aquest programa, per exemple, seria també una manera diferent d'aprendre coses, no?
0: Jo crec que parlem una mica de parar i reflexionar per refocalitzar, no? Una mica seria això, no? Estem en un punt, el 2026, si m'equivoco m'ho dieu, però on precisament parlaves d'incertesa, la incertesa, jo crec que hi ha més incertesa que mai, no? Això potser en genera més inestabilitat que mai, no sé,
3: Ens ho venen així, també.
0: Sí, i a vegades està bé, no?, això de dir parem, reflexionem, valorem, focalitzem, no? I una mica va en aquesta línia?
3: Sí, els... Quality Rights, el dret a decidir, és una corrent que hem de tenir en compte l'altre. Mm-hmm. I l'altre, moltes vegades, l'hem acostumat durant molts anys que li hem de dir el que ha de fer. Clar, canviar aquesta perspectiva, hi haurà gent molt motivada que li anirà molt bé, i hi ha gent que diu, home, jo tenia la vida molt ben muntada així, i per tant ara em dones... Llavors, sobretot és veure fins a on podem arribar. No? Uh-huh. És a dir, a què podem modificar? Per això activitats comunitàries, per tal la comunitat, que la comunitat terapèutica del Maresme, que seria l'empresa, l'entitat que ens empara i que per tant ha apostat des dels seus orígens anar una mica a buscar aquesta part comunitària com una de les vies de solucions, no?
0: Sí.
3: I de millores, perquè curar hem de tenir clar que curar és molt gros, curar mm-hmm. no curem, senzillament facilitem, ajudem, convidem, recolzem, i al mateix temps intentem entendre, no?, conceptes que fa que l'altra persona, sense la seva visió, no podem avançar.
0: Uh-huh.
3: Llavors, clar, això penso que també hem de, com a professionals, hem de dir, bueno, fins ara ho hem fet d'una manera que potser ens ha ajudat i ens convidaven a fer-ho així, i què passaria si... Però també genera cansament, genera mil coses, no? El professional també és persona. I com que és persona, també ha de poder agafar perspectiva. D'aquí una mica els qualitats

0: dia a dia, guerres, conflictes, petroli, no, ara no farem política perquè ja aviat hi ha eleccions, per tant no farem política, però sí que és cert que la política és una cosa molt seriosa, no ens la podem agafar en broma. No? Llavors jo penso que dret a decidir, bueno, és una nova perspectiva a tenir en compte. Una més, una cosa més que ens pot ajudar.
1: David, quan parlem de quality rights, abans fèiem referència a la planificació de decisions anticipades.
0: PDAs, es diuen així.
1: PDA.
0: Nom rar, també.
1: Què és?
0: La PDA és un exercici, no deixa de ser un exercici entre professional i persona atesa, pacient, usuari, diem-li com vulgui, persona que necessita un suport. Doncs el que fem és que d'alguna manera aquesta persona pot escollir com vol ser tractat, quin tipus de tractament vol rebre si pateix un tipus de crisi en un moment donat, i aquest document, que és un document en viu, que no només s'instaura des del dia que es comença, és un treball que es treballa des d'un punt de vista terapèutic, on la persona pot anar refent, rectificant, canviant, modificant totes aquelles coses que vegi apropiat, i on representa aquesta persona pot d'alguna manera escollir, decidir certs aspectes de la seva futura millora, val? Com que som persona i treballar en drets vol dir equivocar-se, si ens equivoquem entre tots, doncs ho ratifiquem, i així sí que no és vinculant, per tant legalment no és vinculant, però som nosaltres els que ens hem d'encarregar que arribi de la persona com nosaltres que té formulada aquesta PDA. Jo sé que d'alguna manera aquest document tindrà més importància de la que ara sembla insinuar. Jo penso que agafarà força, perquè és algo que fa que, igual que les voluntats anticipades en salut en general, que tu vols escollir com vols ser, que això sí que és vinculant, doncs si una persona fes una PDA i al mateix temps també ha refet doncs una mica el seu testament vital o d'alguna manera com vol ser tractat, es complementen d'alguna manera. Pensem que és una eina, una estratègia entre persones, i això penso que és una cosa a favor. D'aquí una mica la importància de treballar sobre aquesta visió.
1: David, a la comunitat terapèutica del Maresme, en quin punt ens trobem pel que fa a Quality Rights, a la implementació, no, d'aquesta manera de treballar, d'aquesta manera de focalitzar?
0: Mira, hi ha dues vessants. Una és que des dels orígens ja era Quality Rights, encara que no ho sabessin, perquè el nom ja és Comunitat Terapèutica del Maresme. Ostres, sí que va anar canviant, però el que seria la CTM, en certa manera, ja és comunitària, per tant ja és d'alguna manera Quality Rights. Sempre ha tingut en compte una altra manera diferent, una alternativa a el que hi havia, i per tant ho van saber defensar com van poder i amb molta força i valentia, coses que ara, per exemple, ho estem defensant la resta de persones que complementem aquesta comunitat. I ara hi ha una vessant molt més palpable, que és que hi ha una formació al darrere, que és la formació que el departament ens obliga, ens facilita perquè puguem fer-la, perquè creu que a través de lo que l'OMS ens demana i que el departament ha apostat fort, tota entitat que treballa en salut mental ha d'acabar fent aquesta formació. I ara estem això, és a dir, tenim fins al 2028 per implementar-ho, m'he anat enrere. Fins al 2028 per implementar, formar-nos. Estem a l'Equador, estem just a la meitat, som molta gent, compte que som unes 300 persones, i aquestes persones s'han de formar totes. I aquestes persones ara estem única a la meitat, no? Hem fet com grups, estem dividint per professionals i serveis, i bé, és una que, bueno, com que m'hi trobo, perquè l'estic realitzant jo, la formació aquesta, conjuntament amb l'Edgar Vinyals, una persona en primera persona, perquè el bo que té aquesta formació és que, clar, si ho féssim els professionals sempre queda allà mateix, però si estem treballant amb drets i estem treballant el dret a decidir amb la persona, necessitem la gent que pateix el trastorn, que ens pugui posar sobre la taula tots una mica el que fan les companyes, tant la Maite com la Mireia i altres companys que estan aquí, i les activitats que pot fer en Jordi fora, doncs, de la comunitat, que per cert, Malgrat de Mar és una gran comunitat.
1: Això en parlarem al final. Sí, m'ho he apuntat perquè crec que és interessant parlar-ne, no?, una miqueta de...
0: Sí, jo penso que això és molt important. I una mica això, estem en una etapa bastant interessant en què volem... Bueno, som bastant inquiets, la comunitat terapèutica, som bastant inquiets, sempre estem apostant, millorant, buscant, trobant, i sempre cap a la persona.

0: amb la persona, no? És a dir, jo penso que això també és diferent, perquè hem fet les coses perquè ens toca com a entitats, però també treballem amb la persona. Què volen, què busquen. És que a vegades la manera de dir-ho
1: és diferent, sí, canvia, eh?
0: Sí.
1: Canvia, és important, jo crec que és important, no? Pensar com diem les coses o com etiquetem.
0: Sí, l'estigma no deixa de ser, que abans no he dit res, però l'estigma personalment és un conjunt d'estereotips i prejudicis. Mm-hmm. No?
1: Llenço una pregunta aquí a la taula, perquè m'agrada doncs, que intervingueu tots una mica. Si l'Organització Mundial de la Salut entén que s'ha de tirar endavant una iniciativa com els Quality Rights, vol dir perquè a dia d'avui encara es vulneren molts drets de les persones doncs, amb problemes de salut mental?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: Què en penseu? En general, parlo en general.
0: Home, jo personalment, ja que d'allò, se'n vulneren diàriament.
1: Diàriament?
0: Sí, perquè els drets humans, diàriament, per exemple, el sensellarisme, tenir llar o no tenir llar, accés a la informació, a l'educació, el dret a ser digne, a no patir maltractaments, la violència en general es vulneren. No cal anar a agafar-nos a la idea d'una guerra o un holocaust o un conflicte bèl·lic, que és evident que se salten els protocols. Si anem a nivell usuari com nosaltres, no? A nivell particular, el nostre entorn està ple de vulneració de drets. Dret a l'habitatge, ja per començar. I és un dels articles que hi ha als drets humans, no? Tothom tenint dret a un habitatge, i això ho sap tothom, tothom que té poder, però això és una altra, tots tenim poder, cosa que està mal distribuït a vegades, no? Però el poder que donem a les persones a decidir és un canvi de plantejament. Llavors, drets humans es vulneren? Malauradament, sí.
1: I creieu que el fet de prendre consciència que tenim tots dret a decidir contribueix a la nostra autoestima o a la nostra seguretat?
2: Jo crec que sí, que per l'autoestima va molt bé.
1: Sí, perquè Jordi, va, explica'ns una mica més això.
2: Perquè cadascú decideix el que ha de fer amb la seva vida i a un habitatge digne i una vida digna.
3: Jo crec que, com el que deia abans en David, el problema està a lo gros, però també a lo petit. Jo vaig a la treballadora social, per exemple, i li demano ajuda perquè he de fer un tràmit, no? I m'ha dit, no, a mi hi ha un correu electrònic aquí, i si no, a l'app és molt sensitiu. I li dic, ja, però és que jo no me n'en surto, no? I te'n miren amb cara de, aquesta tia és tonta, perquè sóc jove i se suposa que com que sóc jove he de saber fer servir l'ordinador i he de saber fer enviar un correu i he de saber resoldre'm o moure'm dins d'aquest ambient, no? Doncs sí, sóc jove i tinc un problema de salut mental que em dificulta aquestes coses i jo he d'anar donant explicacions a persones que no tenen per què saber ni quin diagnòstic tinc ni lo difícil que és la meva vida, no? I és així, o no, ves pel caixer, perdona, no, ajuda'm. No, pel caixer, vale, em pots ajudar, sisplau? Que a vegades t'hi has de posar en plan, t'estic dient, o sigui, no vull donar-te explicacions, t'estic demanant ajuda, dóna-me-la i prou, no? I no.
1: I tu t'has parat a pensar, a reflexionar en això que comentava en David, en els quality rights, en que tens dret a decidir, en que tens una sèrie de drets? Sí, tu t'hi has parat a pensar?
3: Sí, moltes vegades, però no em posen fàcil demanar-los. O sigui, mira, per exemple, davant aquesta dificultat també la tenia davant del metge. Hi havia vegades que em proposaven situacions, em proposaven teràpies o coses i degut a la meva problemes doncs em col·lapsava i mira, és que no t'estic entenent, no sé què em dius, no? I la mateixa cara, i estem parlant de professionals, estem parlant de metges, i la mateixa cara de, bueno, ja t'ho explico, però com incrèduls, no? De no pot ser que no m'estiguis entenent, no? I hi ha un, per exemple, hi ha una manera de que jo he trobat per no haver donat explicacions a un metge o a un infermer, i és que hi ha una targeta que se'n diu Cuida'm, vale? I és la mateixa targeta sanitària, que hi ha persones amb una sèrie de diagnòstics que tenim dret a tenir-la, i és la mateixa targeta que posa a dalt de tot, posa Cuida'm. Llavors, quan els professionals de la salut passen aquesta targeta, els hi surt com un xivato, no? En plan, aquesta persona, doncs, no sé, anava a dir, se'ls ha de tractar diferents, però és que no sabria si
1: és el que dèiem abans, el que és normal, el que és diferent, no?
3: Exacte.
1: I abans ens oblida que som tots persones al final, no?
0: Sí, és una mica...
1: Sí.
2: Tots som iguals, tots.
3: Sí, al fons sí, però la realitat és que no.
4: Eso sí, le doy la razón a Mireia, sí.
3: Sí, habría de ser.
4: Porque he coincidido con doctores y doctoras y he tenido que cambiarme a otra persona porque no me trataba como
1: pues
4: una
1: un persona. Això és lo que t'anava, això és un quality right.
4: Que necessitava ajuda.
0: Dret a decidir, no?
1: Molt bé.
0: Dret a decidir és això, escollir. No jutgem la professionalitat de la persona.
4: No,
0: és el fet del tracte. Mira, jo em sento més, no sé, no m'he sentit a gust, o perquè estic parlant de la meva vida, no? I potser no tens aquella afinitat, que és un vincle, o una afinitat, primer és una afinitat, no? T'hi entens o no t'hi entens.
1: Mira, no sé si volies afegir alguna cosa
3: sí,
1: més.
3: Sí, amb el que ha dit la Mireia, no? Sí. De la targeta, que és curiós que hagis de portar una targeta perquè et cuidin, no? Si realment qualsevol persona que anés a algun lloc i no entengués el procés, se li hauria d'explicar. No fa falta que t'identifiquis amb una targeta de no ho estic entenent i necessito que m'ho expliquis, no? I aquí és on entraria una mica els drets humans.
0: Els drets humans. Mm-hmm. És una mica el que dèiem. Hi ha una bretxa que abans insinuat, que és el dret a la informació, que això és un dret. I no tothom està informat, ni tothom sap que té aquest dret de saber estar informat. I moltes vegades la bretxa digital que tots pensem que tothom té un smartphone, tothom té internet, no ens oblidem. Hi ha un gran nombre de població que no té internet, que necessita el wifi d'entitats públiques que tenim a l'entorn, una biblioteca mateix. Molts dels usuaris necessiten connectar-se a internet per fer un tràmit, que a casa no tenen ordinador perquè potser no arriben ni a final de mes i no poden pagar-se un d'això. La salut mental ja no és només biològica, és a dir, hi ha tot un conjunt, també hi ha una part social molt forta. Llavors, en els quality rights també es comenta el fet de la discapacitat psicosocial. Si les persones, no vol dir, i aquí m'agradaria aclarir el concepte de discapacitat, perquè en els quality rights, o sobretot en el dret a decidir, que està corrent, el que intenta tornar a plasmar és que la discapacitat no és la persona que no pugui fer, sinó l'entorn que no li facilita,
1: que no permet.
0: I això aquí entra, bueno, una amalgama de gent que, bueno, et pots acabar. Jo tinc una anècdota d'una persona que té una discapacitat física, vam quedar de rodes, i va dir, jo, fa anys això, però em va dir, jo no aniré a votar. Dic, i això, home, és el dret a decidir, els nostres avis que van lluitar, no podem, és un dret, no? Tens el dret de votar i tal. Diu, sí, però fins que no em posin una rampa, per exemple. Per tant, no, les polítiques han de ser, no les has de reclamar, hauria de ser ja des d'una vessant. Per tant, si això que és evident, que veus que aquella persona necessitarà una rampa per pujar, imagina el que no es veu, i que fa que no puguin valdre's per si mateix. Aquest és el punt, és la incisió on hem d'anar, allò que no es veu. Com que no es veu, però és on representa que la gota malaia de les coses, una mica.
1: Entrem a la recta final d'aquesta tertúlia. Ens queda poc temps i no volíem marxar sense tractar doncs un tema que considero que és clau, que és el tema de la comunitat. Abans David, hem de parlar de Malgrat de Mar, no? I de la comunitat i d'aquesta vinculació de la comunitat, dels usuaris, dels professionals amb el municipi. Perquè podem dir que la salut mental no es cura només a les consultes dels psicòlegs, sinó que també es cuida als carrers, a les entitats, compartint espais o a través de la cultura. Abans la Jasmina, abans que se m'oblidi, feia referència a les pel·lícules, no? Al cinema, al com tractem aquesta salut mental. És així?
0: I tant.
1: Sí?
0: Bueno, la comunitat, la Jasmina i jo estem en aquest tema, no? El que et dona la comunitat, ostres, és enriquidor.
3: Potser més, o sigui, potser la clau és més la comunitat que no la teràpia que es pugui fer després.
1: Què vol dir exactament que la salut mental ha de ser comunitària?
3: Jo és que penso que la salut mental és cuidar-nos uns als altres. Òbviament hi han d'haver institucions, hi han d'haver projectes, hi han d'haver situacions que afavoreixen tot això, no? Però com deien precisament a la jornada del dia 8, si tots mirem pel company del costat, pel veí, tots tindrem un company que miri per nosaltres, no? I aquí és on està la clau. No, o sigui, estem en un món individualista completament, i no costa res aquella persona que t'acreues cada dia anant a treballar o anant a buscar el pa, per començar a saludar, que anem tots mirant el terra o el mòbil, no? I per començar a saludar, un bon dia, i si el veus patxutxo, pues, què tal, com estàs, o et puc ajudar, o què et passa, no? I és que ha arribat un punt que ni siquiera per les persones que tenim al costat les mirem, i aquest és el problema.
4: Sí, jo penso també que la unió hace la fuerza, no? Lo que dice la Mireia, colaborar unos a otros. Claro, el hecho de tener el móvil y eso, pues hay más redes sociales del móvil que la gente que tratas rutinariamente.
0: Sí, no, i a part hi ha una cosa, que nosaltres som mediterranis.
1: Sí, eh?
0: I al Mediterrani ens agrada sortir, ens agrada prendre la fresca o seure. Abans la gent gran s'asseia, i o encara hi ha gent que ho fa, poquets, però aquesta part comunitària és la que crec que és la fórmula, és l'ajuda. I sempre hi ha aquell comentari, aquell d'allò, o aquella, no sé, d'alguna manera costa, perquè la part comunitària ho has d'explicar, ho has de comunicar. Et sembla si fem aquesta activitat? Per exemple, aquí la ràdio ens vau facilitar molt bé el camí, sí, no? Per exemple, vam fer activitats, i segurament que si un dia volguéssim, tornem, o l'entitat de no sé on, fins i tot venen i et plantegen, perquè veuen que, ostres, jo tinc aquest problema, i per tant, si tu me'l pots resoldre, jo t'ajudo a tu. És com una mena d'ajuda mútua, no? Una mena de solidaritat entre persones, no? Que seria una mica la... el que ens està donant la comunitat és solidaritat, és ajudar-nos, perquè avui el problema el tinc jo i un altre dia el tindràs tu. I això penso que és aquell missatge invisible, aquells codis humans que només ho sabem els humans, perquè els animals ho fan, eh? Viuen en comunitat, s'ajuden en comunitat, també es mengen entre ells, no? Perquè d'alguna manera ja sempre el put d'això, sí, però la comunitat, el grup, d'això, i sí, la comunitat és per mi l'essència de part de la solució.
1: La comunitat terapèutica del Maresme està molt arrelada en el cas de Malgrat de Mar, no? El municipi, com veieu, com valoreu aquesta convivència amb el poble?
2: I amb el poble molt bé, ens acollim molt bé Malgrat de Mar.
1: Ens portem bé els malgratencs i malgratenques.
2: Sou bons.
1: Som solidaris.
4: Jo opino que el Jordi, jo... La verdad, conozco mucha gente aquí del pueblo, también soy legendaria de estar en la residencia y conozco bastante gente. Hasta los perros me conocen.
5: Sí, estem molt agraïts a Malgrat de Mar perquè és el municipi que més portes ens ha obert i on realment més participem, i realment es veu més aquesta transformació, no? Del que quan la comunitat t'accepta, es creen vincles molt macos, no? I en el cas de la llar residència, que porta molts anys aquí, tothom coneix, no? A la Maite segur que l'han vist, tothom, en Jordi també, no?
4: Jo estic molt còmode aquí i diria que Malgrat és el millor sitio del Maresme.
2: M'agrada molt a mi Malgrat, m'agrada molt.
3: Jo, com a no malgratenca, us he de dir que noto diferències entre Malgrat i el meu poble, que no us diré quin és.
1: D'acord, ho deixarem aquí.
3: No vull problemes.
1: Ho deixarem aquí.
3: Però sí que noto moltíssima diferència a nivell d'institucions, de facilitar, no? Com deia, nosaltres busquem instituts on poder anar a parlar amb els joves per ajudar els joves, no? I el que dèiem, enriquir la comunitat. I hi ha poblacions on costen més que altres que ens obrin les portes, ni que sí, provem-ho, anem a una classe i provem-ho, vivim l'experiència, no? I després valorem. Aquí a Malgrat, doncs, s'han obert les portes, i sí que hi ha algun institut que li ha costat més, però en general, Malgrat, es pot dir que tots els instituts ens han obert les portes, no? I estem intentant expandir a altres pobles del Maresme, i ens trobem amb aquesta dificultat que dèiem de l'estigma, no? Però això serà bo pels joves? O sigui, la salut mental amb els joves és com que no enganxa, no? Ostres, sí. Justament a l'adolescència és quan més inestables estem, perquè tot ens afecta 20.000 vegades més, i on és més important que hi hagi aquest reforç, no? I aquesta trencada d'estigma. I és on t'acosta. O sigui, que Malgrat està guai.
5: Sí, és igual que en les activitats obertes que fem al centre cívic, no? Per ara és l'únic poble on ho podem fer, i estan funcionant superbé, i són activitats que faríem al centre de rehabilitació comunitària, però que es fan al Centre Cívic de Malgrat, obertes a que es pugui apuntar a qualsevol persona de la població. I un cop en allà ningú sap qui és pacient del Servei de Rehabilitació Comunitària o qui s'ha apuntat lliurement, com s'apuntaria a qualsevol altra activitat del Centre Cívic. I al principi generava una mica d'expectativa de què passarà, funcionarà, no funcionarà, i ja és el tercer any, no? Sí, va començar amb el cinema i emocions, sí. I vam anar afegint tallers, i ara mateix en tenim tres que estan funcionant superbé.
0: Jo volia comentar justament això, els tallers oberts. Ha sigut una experiència, jo com a bueno, doncs això, com un dels companys que havia fet un dels tallers oberts, perquè allà estàs fent l'activitat per les persones, saps? I es crea un grup, no? Hi ha grups, encara tinc un grup de, que ens anem parlant, perquè l'afinitat de l'activitat fa que tu puguis interactuar d'una altra manera, no? Llavors es fan coses per la comunitat, i aquest, jo crec que és una experiència que ens ha ajudat moltíssim a la comunitat, sobretot al Servei de Rehabilitació, i també a les persones que sense aquesta activitat potser no anirien al Centre Cívic. I visibilitzar això és molt important.
5: Retornant a l'estigma,
1: hem d'anar acabant, sí, acaba, Jasmina, sí.
5: Aquest tipus d'activitat trenca molt l'estigma, perquè al final la gent es sorprèn, no? Quan, si en el final, en algun moment, pel que sigui, surt doncs jo tinc tal diagnòstic o tinc tants símptomes, la resta sorprenen, no? I inclús per les persones que venen al Servei de Rehabilitació Comunitària també trenca l'estigma de sortir a la comunitat, no? Perquè un cop interactuen en allà veuen que sí que poden, no? Que no només han d'estar a llocs on són especialistes, no?
1: Hi ha múltiples maneres de fer comunitat, no? De ser potser una mica originals i tenir-ne ganes, no? Potser també
0: sí,
1: una mica. Hem d'anar acabant, us vull demanar ràpidament una reflexió, ara potser us ho poso una mica complicat, però m'agradaria saber què en penseu, quina és l'assignatura pendent de la societat, no? Quan parlem de salut mental, potser no ho podem resumir en mig minut, però no tenim massa temps, llavors us demano que per vosaltres, no? Quina és l'assignatura que tenim, doncs, pendent quan parlem de salut mental avui, el 2026? Maite,
4: jo, per exemple, pediria a la comunitat esto de frenar lo que es el bullying hacia los niños y niñas, porque se puede acabar muy mal. Sí, és el que jo propongo.
2: Jo voldria dir que la gent ens ha de veure tal com som, persones.
1: Molt bé. Quines són les assignatures?
5: Jo diria tres paraules.
1: Vinga.
5: És informació, normalització, tot i que normalitzar no ens agrada gaire, i empatia.
1: Molt bé.
3: Jo em repeteixo, i tres vegades, empatia, empatia i empatia.
1: Molt bé. David?
0: Bueno, m'ho han dit tot, però podríem dir aprendre. És un lema que em va quedar fa molts anys, aprendre de tothom i d'un mateix, formar-nos. La formació penso que és fonamental, i d'alguna manera comunicar les coses. Comunicar va més enllà de parlar, vol dir entendre, escolta activa. Llavors hem de tenir això, escolta activa.
1: Ens quedarem amb aquestes reflexions. Jordi, sé que ens portaves alguna cosa per llegir, no? La tens de mà?
2: Sí.
1: No és massa llarg, no, això? A veure,
2: no.
1: Tenim marge. Va, no. Sí?
2: Ara explicaré un escrit que he fet. Un món millor. M'agradaria que hi hagués un món sense pobres. Un món repartit de roba i menjar per a tothom. Un món en què tots els malalts mentals fossin respectats, sense racisme, amb més companyerisme i caliu. M'agradaria que els cecs hi veiessin, que els sords hi sentissin, que els invàlids caminessin, que no hi haguessin malalties. M'agradaria que tota la gent del món fos gent senzilla. Només pel fet...
3: Coses de mòbil.
1: Sí.
2: Només pel fet d'ajudar els altres et sentiràs millor.
1: Molt bé, Jordi, doncs jo crec que és un desig compartit, no?
3: I tant.
1: Sí.
3: I tant.
1: Moltes gràcies, ens acomiadem amb aquestes reflexions. Gràcies per acompanyar-nos, Mireia Sánchez, Maite Busquets, participants actives dels projectes d'Apropa't, INSA i Psique. Jordi Lloret, també gràcies per ser amb nosaltres, membre de la comunitat terapèutica.
2: Gràcies.
1: David Ribot, educador social de la comunitat terapèutica del Maresme, i Jasmina Verdugo, psicòloga i coordinadora del Servei de Rehabilitació Comunitària de la comunitat terapèutica del Maresme. Gràcies a tots per ser amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I ara sí, tanquem la tertúlia. Avui hem dedicat al contingut vingut a parlar de salut mental, que no es cura en solitud ni darrere de portes tancades, que es cuida defensant els drets de cadascú, escoltant les veus reals de qui ho pateix i recordant que a Malgrat de Mar fer salut mental també és fer comunitat.
6: La tertúlia, a Ona Malgrat. Els temes que ens preocupen amb les veus més properes. Ona Malgrat, 107.4. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemanya, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
1: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
1: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
1: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
1: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
1: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
1: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions, el pròxim 29 de novembre.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
0: Notícies en xarxa.
1: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
1: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
15: Si un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
1: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
18: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
17: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brenca a sumar-s'hi.
1: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
19: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
20: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
19: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
21: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tasmaridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
1: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
22: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
23: A mi veure el xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
24: Com molt tova, el mateix que ella, dic.
23: Tova és una sensació molt bona perquè a mi m'agrada molt, és tova, tova.
22: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Nou matí de retencions a l'AP7, l'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
25: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
1: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
25: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
25: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
25: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
1: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destacant estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
1: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
7: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
8: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
8: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
10: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
8: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1 partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació jugats ahir l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, L'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits, i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
0: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
4: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
0: Aquest diumenge a la tarda el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
4: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
0: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
8: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous, 15 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
1: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
1: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la

0: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
1: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. L'ofrenda floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
5: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
4: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
4: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
7: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
4: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
8: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
9: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
8: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
1: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
8: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha

0: explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
1: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
2: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
0: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
3: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
0: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
2: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
4: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
5: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
4: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
0: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
7: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
0: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
2: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
9: Si un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
10: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès no són corresponsables.
8: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
2: La patronal PIMEC aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
12: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
11: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
6: Notícies en xarxa.
2: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
13: La plataforma Berenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
14: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
13: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brenca a sumar-s'hi.
2: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
16: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
15: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
2: Consciència dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfal, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
17: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
18: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
17: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
2: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
0: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
2: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
0: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
2: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
0: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
2: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
0: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
20: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
19: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
2: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
4: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia, és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca, junt amb altres, l'exposició de Donna Ferrato a Rocambole Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
21: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf sinó també com a activista i com a militant feminista.
4: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
2: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
0: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
22: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
23: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
22: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
24: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
22: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. De les seleccions, amb la selecció del Brasil, es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou, i aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
25: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança, i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
22: El tenc de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, en vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del Suez. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat avui en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Mentre el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres, en aquest cas al Senat. I vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes. La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
3: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor NAC marxi del Bloc Papallona.
1: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura però que trigarà un any a entrar en vigor. Justament avui les plataformes d'usuaris de tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret a sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre, que recordem és per l'habitatge. La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncia les mancances dels serveis que connecten els trens a les Terres de l'Ebre i el Priorat i no descarten i accions reivindicatives durant aquesta jornada de mobilització. Situació normalitzada ja a l'AP7 a Subirats en sentit nord. A hores d'ara la via està del tot oberta i ja se circula sense problemes. L'accident entre dos camions i diversos turismes a Subirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions. Un dels camions ha perdut la càrrega i ha obligat a fer un tall per netejar la via. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional a la millor traducció 2026 al reusenc Pablo Martín Sánchez. El guardó està dotat amb 30.000 euros, destaca per la traducció de Lugares de George Perec.
4: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem del llenguatge dels joves. El famós 6-7, donar cringe, tenir aura o tirar bif, aquestes són només algunes de les expressions que fan servir els joves avui dia en el seu llenguatge. Una manera de parlar particular, original i fins i tot curiosa, però que també genera certa confusió entre les generacions més veteranes, entre els més grans. El llenguatge és, sens dubte, una manera de construir una identitat col·lectiva, de diferenciar-se d'altres generacions i de crear comunitat. I per això, avui ens fixem en quines expressions i quin vocabulari fan servir els més joves, per què el fan servir i quin paper tenen les xarxes socials en la creació i difusió d'aquestes noves formes de parlar. Però també ens preguntem, estem davant d'una evolució natural del llenguatge o d'una moda passatgera que d'aquí a uns anys haurà quedat oblidada? Ho descobrim al llarg del programa d'avui.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I per començar, tenim l'Albert des de Ràdio Palafolls amb una entrevista a un professor d'un institut de Calella. Què ha passat, Albert? Bona tarda.
5: Doncs sí, Gemma, avui us proposo un viatge en el temps, però sense màquina del temps, diguéssim. Només necessitem una cosa que fem servir cada dia sense adonar-nos-en, que són les paraules. Perquè el llenguatge és com un ésser viu, neix, creix, es transforma i de vegades...
4: Ara de seguida recuperem la secció d'en Martí Capçada, que ha fet doncs, un experiment a una persona d'una generació... Doncs, més gran. De fet, ha fet un experiment que ens sembla molt divertit amb el seu pare, amb en Jaume Capçada, a qui li enviem una abraçada perquè més d'una vegada doncs, ens ha ajudat a fer alguna secció a la ràdio. I com bé us comentàvem, començarem el programa amb l'Albert des de Ràdio Palafolls, perquè ha anat a entrevistar a un professor d'un institut de Calella perquè ens expliqui doncs, aquest nou vocabulari dels joves, quina és la manera que tenen de parlar entre ells, i també doncs, a vegades fins i tot si els mateixos professors arriben a entendre aquest nou llenguatge. I vaja, doncs, si els professors han d'aprendre una mica a comunicar-se amb aquestes noves generacions que van pujant i que tenen doncs, la seva forma particular de parlar-se. Recordem algunes d'aquestes expressions, per exemple, donar cringe. Donar cringe vindria a ser el mateix que fer por, quan alguna persona doncs, ens dona aquella sensació de que alguna cosa no va bé. I bé, com altres expressions, a tirar bif i també 6-7, que al final no vol dir res. En qualsevol cas, anem a parlar amb aquest professor, amb l'Albert. Vinga, som-hi.
6: Molt bona tarda a tothom. Sí, la temàtica del dia avui anirà sobre el llenguatge dels més joves. Si tenen el mateix vocabulari o no, si canvia molt el nostre o no. Necessitava respostes. I hem anat fins a una escola de Calella per parlar amb la Raquel, una professora del centre. Molt bona tarda, Raquel.
7: Molt bona tarda.
6: Abans de res, de què ets professora?
7: Doncs mira, soc professora de l'àmbit de sanitat, tant dels cicles formatius de grau mig com de grau superior. Els cicles de farmàcia per a farmàcia, per exemple, cures auxiliars d'infermeria o higiene bucodental.
6: Raquel, el llenguatge dels teus alumnes és molt diferent a classe amb el teu?
7: Sí, està clar que hi ha diferències entre el llenguatge que tenen els adolescents, no, d'alguna manera, i el que tenim els adults. Sobretot depèn del context en el que es refereixin. El que sí que es nota o on es pot veure més diferència és en que aquest llenguatge canvia moltíssim i molt ràpidament. És a dir, suposo que es van sortint doncs, noves tendències a les xarxes socials i ells les adopten molt ràpidament, però també se n'obliden molt fàcilment. Per tant, el que pot ser un llenguatge que fàcilment utilitzen durant tot el dia o cada dia, en dues setmanes ja no torno a sentir aquesta paraula o aquest llenguatge específicament. Per tant, sí, és diferent, suposo que ha passat sempre, el que passa que ara trobo que s'oblida més fàcilment.
6: Podríem dir que nosaltres ja tenim un llenguatge més continu, més fixe, i que els joves ja no és que tinguin una cosa estàtica, sinó que va per modes.
7: Doncs sí, totalment, és la sensació que fa.
6: Raquel, em parlaves abans de xarxes socials. Saps de quines en concret o quines són aquestes modes?
7: Home, doncs el que jo sento a les aules i sobretot, no tant a l'aula com a tal, sinó a les hores més d'esbarjo, més entre, doncs potser classe i classe, que és on sents que els alumnes parlen entre ells i se'ls hi pot escapar una miqueta més aquest vocabulari més entre companys i companyes, és que sempre sento que estan parlant de TikTok. Llavors crec que en general, doncs la xarxa social de les que més consumeixen és TikTok, que és una xarxa social doncs, que fluctua molt ràpidament, on surten els típics trends que de manera ràpida es fan molt virals en un moment, però com us comentava abans, també s'obliden molt ràpid. Per tant, el que pot ser viral en un moment o una paraula concreta, una frase que ells utilitzin, la utilitzaran molt ràpid i durant moltes vegades, però doncs, l'acabaran deixant d'utilitzar també ràpidament.
6: Raquel, s'ha descabat aquesta paraula trend al... que voldria dir com tendència, aquest vocabulari s'arriba a contagiar entre alumnes i professors?
7: Suposo que una mica, sí, suposo que una mica sí que se'ns acaba contagiant i al final doncs acabem entenent, no?, la majoria de coses que sentim i que ens comenten.
6: I una cosa, els alumnes distingeixen quan toca parlar de manera formal i de quan no? O és una cosa que ja es barreja a les redaccions i als exàmens sense voler?
7: Sí, la majoria sí que distingeixen quan poden parlar d'una manera més formal o informal. El que trobo és que moltes vegades se'ls hi escapa doncs, alguna frase o alguna paraula que té un caràcter més informal en un àmbit en el que jo, el que no hauria de passar. Llavors el que sí que fan a vegades és doncs quan se'ls escapa alguna d'aquestes paraules és dir, ai, perdona.
6: O sigui que ho distingeixen per una mica de tard, eh?
7: Sí, la majoria sí que és cert que ho distingeix tard. Sempre tindrem doncs, el cas de que poder no saben distingir ben bé quan necessita un, o quan necessitem un llenguatge més formal, però bueno.
6: Raquel, abans que tornis a classe, mulla't una mica, digue'ns algun argot, alguna cosa concreta que hagi sentit els joves.
7: Doncs durant aquest curs acadèmic encara poder no hem començat a sentir doncs, cap d'aquest tren, no? Cap d'aquestes paraules que estan de moda, per dir-ho d'alguna manera. El que sí que recordo molt és el 6-7, el 6-7 que ni ells mateixos sabien gairebé explicar què volia dir, però com us comentava abans, és doncs, una moda, un tren, algo viral que va sortir segurament des de la xarxa social de TikTok i que van adoptar doncs, gairebé tots i totes els alumnes. I va ser, com us comentava, doncs, una frase que van repetir durant setmanes fins que ja van deixar de dir-la. Ara mateix sí que tornem a sentir el bro, que es ho diuen molt entre ells, de caràcter també informal, i no sabria molt bé què més dir.
6: El bro ja és un clàssic, entre els alumnes?
7: El bro jo crec que al contrari del que explicava abans, aquest ja ha vingut per quedar-se.
6: Moltes gràcies, Raquel, per atendre'ns.
7: A vosaltres.
4: Seguim avançant. Hi ha persones que diuen guai, xulo, xachi piruli, xau pescau, adeu Andreu, vaja, expressions que podrien correspondre més a la generació boomer, no? La generació doncs, de 40, de 50 cap amunt. I bé, cada generació, ho diem, té les seves paraules i de vegades entre pares i fills sembla que parlen idiomes diferents. Avui ens endinsem en el llenguatge dels joves i posem a prova el vocabulari del pare d'en Martí i ja us avancem perquè ens ha explicat que no ens surt ben parat. Endavant.
5: Doncs sí, Gemma, avui us proposo un viatge en el temps, però sense màquina del temps, diguéssim. Només necessitem una cosa que fem servir cada dia sense adonar-nos-en, que són les paraules. Perquè el llenguatge és com un ésser viu, neix, creix, es transforma i de vegades es mor. Les paraules que fem servir per dir que una cosa ens agrada, que algú ens fa gràcia o que estem cansats no són les mateixes que feien servir els nostres savis, ni tan sols les que feien servir els nostres pares. I això, diguem que lluny de ser un problema, és una senyal, i és que estem parlant de que la llengua està viva. Així que fem marxa enrere. Anys 80 i 90. Els nostres pares posem que tenien 15, 16, 18 anys. Anaven amb Walkman, cintes de casset gravades de la ràdio, i si volien quedar amb algú, havien de trucar al telèfon fix de casa i resar perquè no l'agafés el pare de l'altre. I us preguntareu, els més joves, i com parlaven? Doncs si una cosa els agradava, deien que era guai, que molava, o els més atrevits que era debuten. I una cosa els sorprenia, si una cosa els sorprenia, deien que flipaven. Si se n'anaven d'un lloc, aspiraven. Si algú presumia massa, deien que fardava. I si algú era antiquat, li deien que rossa. Expressions que ells deien amb tota la naturalitat del món i que ara, si les sentim, potser algunes sí que les introduïm en el nostre dia a dia, però d'altres ens fan riure una miqueta, oi? Així que fem un salt endavant. Arriba el mòbil amb tapa, el Messenger, el SMS amb comptagotes perquè cada missatge costava diners. I amb tot això arribaven noves maneres de parlar. Ara les coses eren xules, una passada, brutals. Qui sabia molt d'una cosa era un friki. Qui criticava per criticar era un hater. I quan una cosa sortia molt bé, ho petàvem. Cada generació fa la seva, això està clar. I cada generació mira la següent i pensa, però què diuen aquests? És a dir, arribem amb aquesta introducció al dia d'avui, la generació de les xarxes socials, dels vídeos de 15 segons i dels missatges d'àudio a doble velocitat. Una generació que viu connectada al món sencer i que, per tant, adopta paraules de l'anglès, les catalanitza i les fa seves. Avui dia una cosa et pot fer cringe, algú et pot fer red flag, pots tenir un crash o bé pots dir que una cosa és literal la millor cosa del món. Hi ha qui s'escandalitza i diu que el català s'està perdent, però si ens hi fixem bé, el que passa és el mateix que va passar abans, i és que el que reinventa, la llengua absorbeix i el temps decideix què es queda i què no. Ara bé, aquí hi ha un petit problema, i és que els joves d'avui parlen d'una manera que de vegades els seus pares no entenen gens, i jo, en primera mà, volia comprovar-ho. Així que he fet un petit experiment, nois, a veure què us sembla a casa meva. I és que he agafat la gravadora, he anat a buscar el meu propi pare i li he fet un examen sorpresa de vocabulari jove. I us faré un petit spoiler, i és que no puc dir que l'hagi aprovat. Comencem amb la primera. A veure, papa, què vol dir chill?
8: Chill vol dir... No ho sé, però podria dir una cosa que està molt bé, que dius això és chill.
5: Doncs no, papa. Estar chill vol dir estar tranquil, estar relaxat, sense preocupacions. A veure, provem amb la següent. Què vol dir LOL?
8: LOL. LOL ho sento molt. Sento molt que la gent diu LOL, però no en tinc ni idea del que vol dir. I ho sento contínuament. Vull dir que si m'ho dius tu, perquè...
5: Ja on ho sents?
8: Ho sento pel... Potser, no sé, per la tele, pel carrer. No ho sé. Ho he sentit, LOL, però no sé ni idea què vol dir.
5: Bé, LOL, diguem que significa riure en veu alta. El fem servir quan una cosa ens fa molta gràcia, per exemple. Anem a la tercera. Random, si jo et dic que una cosa és molt random, què és?
8: Té a veure amb un nou esport, amb un esport.
5: Bueno, random no, papa, no té res a veure amb un esport. És una cosa aleatòria, inesperada, que no té tomb. A veure, provem amb la següent, esperem que ni que sigui una, va. Estalquejar, què diries que vol dir?
8: No sé, què és de les xarxes socials? És alguna paraula d'Instagram o de Facebook, o jo què sé, d'alguna cosa d'aquestes?
5: Bueno, aquí no has anat per mal camí. És tafanejar el perfil d'algú a les xarxes socials, mirar-ne les fotos, els comentaris, sense que se n'assabenti. Però, a veure, ara la última, la més difícil. I si pejar?
8: Zero. I si pejar... Zero, no tinc ni idea de què és. És un verb, és que no ho sé, pot ser... És que no sé ni de quin camp és, si de la moda, dels esports, i xipejar.
5: No, xipejar.
8: Ah, xipejar. Bueno, amb la pluja té que veure?
5: Bé, doncs ja ho veieu. 1 de 5 o 0 de 5. Però no patiu, pare, que d'aquí a 20 anys seré jo qui no entendrà res del que diguin els meus fills. I potser em preguntaran què volia dir chill i jo hauré de reconèixer que en el meu temps era el més normal del món. Perquè al final el llenguatge és això, un pont entre generacions que de tant en tant cal tornar a construir.
4: Vinga, seguim amb aquest tema del dia. Termes com cringe, crash, bro, aura formen part del vocabulari de molts joves, però què signifiquen exactament aquestes paraules? D'on surten i com s'han popularitzat? En Sergi Ferrer ens porta un reportatge on descobrim com les xarxes socials, els videojocs i les noves tendències han transformat la manera de parlar dels adolescents i també posem a prova els coneixements de les generacions més veteranes.
9: Bro, ahir vaig perdre 1.000 punts d'aura, vaig anar a parlar amb el meu crush, em vaig buguejar i vaig acabar fent bastant de cringe.
10: Què dius, que què?
9: Doncs això. Si heu entès perfectament aquesta frase, probablement no necessiteu aquest reportatge. Ara, si la vostra reacció ha estat més semblant a la que acabem d'escoltar, avui toca actualitzar el diccionari. Cada generació ha tingut les seves paraules, però avui moltes ja no neixen només al carrer. També surten de TikTok, dels memes, dels videojocs o directament de l'anglès. I algunes han passat de descriure coses que succeïen darrere d'una pantalla a explicar què ens passa a nosaltres. Per exemple, buguejar-se. En informàtica, un bug és un error. Alguna cosa deixa de funcionar com hauria. Doncs ara resulta que nosaltres també ens podem buguejar. El documental Paraula d'adolescent, del 30 minuts de 3CAT, els mateixos joves expliquen d'on surt.
10: És quan hi ha un error al sistema d'un joc, per exemple, i que, jo què sé, per exemple, un personatge comença a anar més lent.
11: Quedar-se atrabancat.
12: Que m'he equivocat, que m'he col·lapsat.
13: En comptes de dir-te que m'he liat, és com m'he bugejat.
9: Estàs explicant una història, de cop et quedes completament en blanc i el cervell deixa de respondre. T'has buguejat. Hem agafat una paraula anglesa, l'hem convertit en verb i a sobre la conjuguem en català. Jo em buguejo, tu et bugueges, ell es bugueja. I dels ordinadors passem als videojocs. Perquè si alguna vegada algú us diu que sou un NPC, potser no us està fent un compliment. NPC són les sigles de Non-Player Character, els personatges d'un videojoc que no controla el jugador. Acostumen a tenir una rutina determinada i a repetir sempre les mateixes accions. A internet, el concepte ha saltat dels videojocs a les persones. Aquell amic que cada dia fa exactament el mateix i sembla que només tingui 4 línies de diàleg disponibles. Potser és un NPC.
14: La joventut està preparadíssima.
9: Ara bé, si hi ha un concepte que necessita un manual d'instruccions per a majors de 40 anys, és aquest, l'aura. És una mena de marcador imaginari de carisma. No existeix, ningú sap quants punts té, però segons les normes no escrites d'internet, en podem guanyar i en podem perdre. Els adolescents del 30 minuts ho defineixen així.
15: Aura és com que has guanyat punts en ser com millor que els altres. Has guanyat més 1.000 punts d'aura. Doncs ets com en aquell moment el millor.
16: És un concepte, és bastant conceptual. És una persona que té aura, és que té molta...
17: Sí, que el
18: carisma.
16: Sí, carisma, carismàtic.
9: A veure, posem exemples. Fas una cistella des de mig camp i marxes sense ni celebrar-ho. Molta aura. Entres en un lloc amb tota la confiança del món i ensopegues davant de tothom. Menys 1.000 d'aura. I després hi ha bro. Bro al principi de la frase, bro al final, bro quan estàs enfadat, bro quan estàs sorprès. Bro, escolta, què fas, bro? Bro, no pot ser. Ve de brother, germà en anglès, però fa temps que ja no cal tenir cap mena de parentesc per ser el bro d'algú. I al seu costat tenim dos comodins pràcticament universals, tipo i en plan.
19: És com que surt sol.
20: Sí,
19: tu vas parlant i dius tipo...
20: És com tipo en plan...
19: Sí, sí.
20: És com per acurtar la frase i com si fos com més guai, jo voldria dir. És que és com una mania que tenim ja.
21: Tipo forma part del meu dia a dia. No puc viure sense la paraula tipo.
22: Per especificar on vas o amb qui vas.
9: De vegades, simplement ens permeten guanyar aquell segon que necessita el servei per decidir com continuar. O sigui que potser ens eviten buguejar-nos. Però no totes aquestes paraules són tan innocents. Una altra expressió que s'ha fet un lloc en el vocabulari digital és funar.
11: Seria la traducció de criticar, però sobretot en les xarxes socials s'utilitza molt quan una persona ha fet alguna cosa molt malament.
19: La gent no està d'acord, doncs els li diran com hate, doncs això seria com funar.
21: T'està funant, t'està tirant tot dolent de tu.
9: És una paraula especialment vinculada a les xarxes, assenyalar públicament una persona i provocar que molta més gent també la critiqui. I aquí el vocabulari juvenil ens dona una pista interessant. Les paraules també apareixen perquè necessitem posar nom a situacions noves. Les xarxes han creat altres maneres de relacionar-nos, discutir o exposar-nos, i necessitem paraules per explicar-les. Ara bé, que els adolescents diguin bro, cringe, buguejar o NPC significa que parlen pitjor? No necessàriament. Cada generació ha creat expressions pròpies. El que sí que ha canviat és la velocitat. Una paraula pot aparèixer en un vídeo, convertir-se en un mem i arribar a milers de persones en qüestió de dies. I també pot desaparèixer, igual de ràpid. De fet, hi ha una cosa especialment perillosa per a qualsevol paraula juvenil. que la comencin a utilitzar els pares.
2: No estoy preparado, señor.
9: Així que tornem a la frase del principi. Però ahir vaig perdre 1.000 punts d'aura. Vaig anar a parlar amb el meu crush, em vaig buguejar i vaig acabar fent bastant de cringe. Ara sí, bro, amic, aura, carisma, crush, la persona que t'agrada, buguejar-se, quedar-se bloquejat, i cringe, vergonya aliena. Si ara ho heu entès tot, més 500 punts d'aura. Però tampoc us emocioneu, perquè si aquesta tarda arribeu a casa i li dieu al vostre fill: què passa, bro? Avui vaig full aura.
17: Fins quan ha de durar la broma?
9: Els 500 punts els acabeu de perdre. I probablement uns quants més.

0: I a continuació també ens volem fixar en la psicologia que hi ha al darrere d'aquest nou llenguatge entre els joves. En parlem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Amb qui parlem d'aquest tema, Laura?
1: Doncs com no podia ser d'altra manera, hem volgut parlar amb la Yasmina Verdugo, la psicòloga del Servei de Rehabilitació del Maresme Nord, per saber quins són els factors psicològics darrere d'aquest fenomen. Bon dia, Yasmina.
2: Hola, bon dia.
1: Podríem dir que els joves utilitzen un llenguatge concret per a diferenciar-se?
2: Sí, en part sí. Però jo diria que no només és una qüestió de diferenciar-se, sinó també d'identificar-se, no? Perquè l'adolescència és una etapa en què estem construint la nostra identitat, intentem descobrir qui som, què ens agrada, quins llocs ocupem al món. Llavors, tot aquest procés necessitem començar a diferenciar-nos dels adults, no? I especialment de les figures de referència. Llavors, el llenguatge és una eina més per poder fer-ho, igual que podria ser la manera de vestir, la música, els interessos que compartim, no? Però aquí sí que entra una paradoxa, que és una mica interessant, no? Perquè hi ha aquesta necessitat a l'adolescència de voler-se diferenciar, però a l'hora de necessitar ser part d'algú, no? També. Sí. Llavors, el llenguatge permet una mica això, permet que et puguis diferenciar d'aquells adults que no entenen aquests conceptes nous que van integrant, i alhora et fa, no?, fer més vincle amb aquelles persones, amb aquells iguals amb els que t'hi vols assemblar.
1: I quins altres factors els porten a crear aquest llenguatge?
2: Intervenen diversos factors, no?, tant psicològics com socials. Un dels més importants seria, com dèiem, no?, la necessitat de pertinença, no? Perquè, clar, com hem dit, l'adolescència, doncs, és el grup d'iguals és el que adquireix més importància, no? I compartir diverses expressions o codis, doncs, ens generen una complicitat i una cohesió amb aquelles persones amb les que ens identifiquem. És com la necessitat de tenir un idioma propi, no? Que no només entens tot que només t'entenen les persones amb les que tu hi formes part, no? I això, doncs, dona un valor, no?, a exclusivitat o a ser diferent. No, també hi ha una necessitat d'autonomia, no?, de voler com posar distància amb allò que fins ara han sigut, doncs, els teus referents i empoderar-te una mica, no?, de dir, bueno, doncs jo no haig de fer les coses igual que ells, no?, i ja tinc com la meva identitat pròpia i m'assemblo a aquest grup que és el que jo he triat. Una manera de marcar límits, no?, amb aquests referents. I a part també entra un altre concepte que seria, per exemple, la creativitat i el joc, no? Perquè al final, a l'hora de crear paraules, d'inventar, utilitzar la ironia, transformar expressions, no?, també dona espai a aquesta creativitat i a aquest joc adolescent.
1: Clar, de fet també et volia preguntar sobre si se sap com es crea o com es difon, perquè de cop i volta sembla que tots els joves saben totes les expressions, visquin on visquin.
2: Sí, a veure, normalment no és una cosa planificada, no?, sinó que les expressions apareixen en contextos socials concrets i mica en mica es van, doncs, transmetent de persona a persona, o fins ara era així. Ara, amb tot el tema de les xarxes socials, clar, una paraula es pot fer viral en un moment, no?, i arriba superràpid a tothom, no?, a totes les persones que la incorporen en el seu vocabulari. Llavors, a través d'aquests referents o de persones que poden com idolatrar en certa manera, no?, o prendre com a referents fora de la família, és més fàcil que qualsevol paraula arribi als joves, no? També té el seu contra una mica, no?, que és que aquestes paraules caduquen molt ràpid, perquè així com abans, doncs, una expressió fins que arribava a ser antiquada o vista com, o que tothom la coneixia, havia passat cert temps i s'havia utilitzat com exclusiva molt temps. Ara, amb la viralitat de les xarxes socials, aquestes paraules en qualsevol moment, ja qualsevol adult o qualsevol persona fora del context on s'ha creat, ja la identifica, la coneix, i llavors perd una mica aquest sentit i aquesta gràcia, no?
1: Clar, perquè avui parlem del llenguatge dels joves d'avui en dia, però sempre hi ha hagut aquest llenguatge concret segons l'edat.
2: Sí, exacte. Sí, recordem, doncs, la nostra adolescència també teníem, no?, aquelles paraules o aquell... Jo recordo un idioma inventat que era... No sé, ara no me'n recordo si era l'idioma de la P, que posàvem una P entremig després de cada vocal, o no me'n recordo. Llavors era com una forma exclusiva per poder parlar amb les amigues i que els pares no entenguessin el que estàvem dient, no? O sigui que, vull dir, que sempre hi ha hagut aquesta necessitat, perquè l'adolescència sempre s'ha marcat una mica per això, no? El que ha canviat és el que dèiem abans, jo crec que és la forma o el concepte de com, no?
1: I per acabar, quins efectes o quines conseqüències pot tenir que el llenguatge que tenen ara sigui tan curt i tan efímer?
2: Bueno, és com una, crea més la necessitat d'estar constantment buscant aquesta diferenciació, no? Perquè no, s'està creant constantment contingut nou per sentir-te diferent, no? Perquè al final tot allò que crees en seguida es fa viral, en seguida tothom ho coneix, llavors necessites alguna cosa nou per tornar a diferenciar-te, no? I entrem en el ritme de vida una mica, no? que espanta o que es veu com perillós dels joves d'avui en dia, que és que tot és ràpid i tot és viral, llavors no acabes de processar res, que ja tens que estar buscant una cosa nova, no? Clar, és important, que aquests joves desenvolupin aquest vocabulari i tinguin aquesta diferenciació, però també que sàpiguen adaptar-se a cada situació, no? Que no només es basin en aquest llenguatge, sinó que llavors també sàpiguen utilitzar el llenguatge a cada lloc que estiguin de forma correcta, no?
1: Clar. D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos la psicologia darrere d'aquests nous llenguatges que creen els joves a la ràdio.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara és moment de fer un cop d'ull al cel amb la previsió del temps. En Quim Serra, som-hi.
3: Bon dia. De moment, aquesta jornada dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar, potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants, els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes es van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella. Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament

0: continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Seguim avançant, passant 3 minuts a 3:45. Anem amb les xarxes socials, amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
3: Doncs bona tarda, Gemma, què tal, com estem?
2: Molt bé, comencem com sempre destacant alguna cosa al Maresme.
3: Doncs mira, un amic meu, en Santi Triviño, mestre de cerveser de Canet i productor de cerveses com la Canatenca i altres, fa un tas de cerveses que no són habituals. En aquest cas, un tas on coneixeran estils de cervesa que havien estat molt populars i que avui en dia tornen a cobrar vida gràcies a les recreacions de les cerveses artesanes. Tas acompanyat d'una tassa per cervesa. Això és a Can Lleonar. Can Lleonar és a l'Ella, al preu de 22 euros. Aquest tas de cervesa a partir de les 7 de la tarda avui. En Santi Triviño, un mestre cerveser de primera categoria.
2: Molt bé, això pel que fa al Maresme. Destaquem aquest tas de cervesa. I en clau internacional, en què ens fixem?
3: Doncs mira, un grup d'arqueòlegs han descobert a Turquia el que consideren que són les restes del naufragi més antic del món. La troballa s'ha fet davant la costa de l'illa de Kakova, a la regió d'Antàlia, i s'ha determinat que dataria d'entre fa 4.000 i 4.700 anys, durant l'edat de bronze antic. És en el mateix període en el que, per exemple, es construïa la gran piràmide de Giza a Egipte. Després d'analitzar el que han trobat, els arqueòlegs han determinat que forma part i és material d'aquests recipients que s'utilitzaven per transportar vi o oli d'oliva. Coincideixen amb les àmfores d'Egipte i del Pròxim Orient. En concret, es creu que s'haurien fabricat a la regió de l'actual Vall del Jordà i per això, doncs, que estan fetes d'aquest material. Egipte, tothom en Egipte.
2: Molt bé, i el tema curiós?
3: Doncs Adaya Xambú i Jan Prats han superat el gran repte, una aventura impulsada per la plataforma Fent País. Han recorregut 400 quilòmetres a peu pel GR1, sender de gran recorregut català, des d'Empúries fins a Mont-rebei, per visitar el territori i els projectes locals i el turisme sostenible en català. Van començar la ruta el 15 de desembre i la van completar el 10 d'octubre. Una de les seves funcions era explicar tota l'experiència diària en català a través de les xarxes socials i el blog oficial de Fent País.
2: Molt bé, Dani, anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
3: Vi o cervesa? Ja que hem parlat d'àmfores, hem parlat de cervesa.
2: Una decisió, per algunes persones, complicada, eh?
3: Jo per mi no. A mi la cervesa, en tots els aspectes, no m'agrada, per tant, un tiro pel vi.
2: Molt bé, molt bé. Doncs jo també. En el meu cas, també coincideixo amb tu. Dani, gràcies. Fins ara.
3: Vinga, adéu.
2: I ara és moment de parlar, com cada dijous, a aquesta hora, de natura amb la Laura Espanyol. Endavant, Laura.
4: Doncs com que encara estem parlant de les diferents afectacions que han tingut les pluges torrencials a la nostra comarca, avui ens volem centrar en com han afectat a la flora i fauna i per a descobrir-ho ens acompanya en Jordi Toralles, geògraf físic. Bona tarda, Jordi.
5: Hola, bona tarda.
4: Com ha afectat a la fauna i vegetació de la comarca a les inundacions de les que portem dies parlant?
5: Doncs en general ha sigut un trasbals perquè tot ha quedat remogut. Però a mi m'agradaria diferenciar quines són les afectacions sobre els individus i sobre les poblacions d'aquests individus. Perquè en general, si bé els individus poden haver patit, diguem-ne, críticament els efectes de les tempestes, en canvi les poblacions se'n veuen beneficiades perquè estan adaptades a aquests fenòmens propis del clima mediterrani.
4: Encara que estiguem dient que són fenòmens extrems que fa relativament poc que passen, la vegetació i fauna han estat adaptada.
5: Sí, en el clima mediterrani són fenòmens que s'han donat històricament des de fa molts i molts anys. La qüestió és que amb el canvi

0: climàtic s'estan tornant més freqüents i més intensos. Però com que en la història de l'evolució, en la història natural, l'evolució d'aquestes espècies ha inclòs dintre de la seva forma d'establir-se en aquest territori on passen aquestes coses, a l'entorn mediterrani, doncs ja estan adaptades. Si no, com el que deia fins ara, si no com a individus, que a vegades també, sí com a poblacions, i aconsegueixen fins i tot ser beneficiades per aquests fenòmens. De quina forma, per exemple, es poden adaptar? En el cas de les inundacions, si no pensem en individus i a curt termini, hem de tenir en compte, per exemple, que totes aquestes crescudes del riu el que fan és recuperar hàbitats naturals vinculats al funcionament natural del riu, que inclou aquestes crescudes. Per exemple, aporta nutrients en els sòls i això ajuda al creixement de les plantes. Parlàvem així fora de micro, els conillets que han quedat afectats per la inundació. Sí, pobrets, però a nivell de població el que està passant és que tornen a tenir més vegetació, més herba per menjar i, per tant, a mig termini les ajudarà com a població a recuperar-se molt millor i tenir individus més forts que en un període anterior on hi ha hagut molta sequera i, per tant, menys aliment. En aquest sentit, a mig i llarg termini, aquest moments de crisi es beneficia les poblacions.
1: Clar, i això entenc que passa només amb la vegetació i fauna autòctona.
0: Evidentment, només perquè estan adaptades, perquè han crescut, diguem-ho així, a nivell històric, han crescut amb aquests fenòmens i, per tant, són capaces de resistir, estan adaptades, tenen fisiològicament sistemes per aguantar o resistir, doncs, per exemple, pensem en plantes que s'arrelen en el fons de la llera perquè tenen un sistema radicular prou important com per resistir que se les enduin. Doncs potser unes plantes arribades d'un altre lloc que en condicions normals, diguem-ne més habituals, per no dir normals, viuen molt bé i proliferen en el moment en què pateixen un episodi extrem com és el d'una crescuda d'un riu o per exemple d'un incendi, no són capaces de resistir com resisteixen les espècies autòctones. Les espècies exòtiques que ens arriben i proliferen perquè són molt competitives en alguns casos fins a arribar a ser invasores i anar en contra de la vegetació autòctona, vegetació o fauna autòctona, aquests fenòmens extrems el que venen a fer és una neteja i deixar l'espai que pertoca a la vegetació i fauna autòctona. Exemple, per exemple, en zones humides que es veuen afectades per poblacions de peixos exòtiques, per exemple, perquè són d'interès per la pesca. Si no hi ha cap fenomen extrem, una crescuda important del riu, en aquella zona humida s'hi reprodueixen peixos exòtics, com quan hi ha un fenomen extrem com aquest, aquestes poblacions desapareixen. Les espècies que ja estan adaptades, en canvi, es veuen beneficiades perquè ha desaparegut aquest competidor.
1: Clar, llavors, com a conclusió, a la fauna i a la vegetació a llarg termini ja els hi van bé aquests fenòmens.
0: Correcte. A la fauna i a la vegetació pròpia del Mediterrani, aquests fenòmens propis del Mediterrani les ajuden. Quin és el problema? És que amb el canvi climàtic que estem vivint ja, és probable que això sigui més freqüent i més intens. I ja pot arribar a l'extrem de que les adaptacions que ha tingut sempre la vida a la Mediterrània no sigui suficient per poder-ho superar.
1: D'acord, doncs més endavant aprofundim en aquesta conversa perquè avui ja ens hem quedat sense temps. Moltes gràcies, Jordi, per acostar-nos les afectacions que ha rebut la fauna del Maresme.
0: Gràcies a tu, Laura.
2: I recuperant el tema del dia, anem a parlar de moda. La moda sempre ha estat una manera d'expressar qui som, però sembla que les noves generacions han decidit trencar totes les normes. Avui podem veure joves que recuperen roba dels anys 80 o 90, d'altres que s'atreveixen en combinacions de colors i estampats impossibles, i també aquells que segueixen estètiques molt concretes o estils més alternatius. En parlem de tot plegat amb la nostra experta en moda i estilista, la Judit Jiménez. Bona tarda, Judit.
3: Bona tarda, què tal?
2: Molt bé, què tal, com estàs, com va tot?
3: Bé.
2: Molt bé. Judit, recuperant aquest tema del dia, quan observem com vesteixen els joves avui dia, sembla que tot està permès? O realment volem saber, s'ha trencat les normes de la moda o continuen existint codis que cal seguir per encaixar?
3: Bueno, de tot. Uh-huh. De tot el que has dit, de tot. Hi ha qui són innovadors i que sempre els agrada anar creant tendència o sortint-se de la norma, del que ha sigut sempre el que hi ha, i els que es volen seguir amb els seus, perquè el seu entorn així ho marca o perquè la seva vida així ho marca, seguint doncs, com els han ensenyat els seus pares i segueixen anant més seriosos i tal. I després tens a la gent que realment és reivindicativa i diu, perquè jo lo valgo, saps? Mm. I flipes, o sigui, veus de tot. Després hi ha els que tenen, que ja pobrets no tenen gust, perquè l'altre dia duia un davant jo caminant que li anaven caient els pantalons, li van arribar els turmells, t'ho juro, eh? Jo anava morta de riure darrere d'ell i ell anava menjant-se una pasta amb una mà i l'altre li anaven caient els pantalons i se'ls va pujar fins a dalt de tot i llavors va seguir caminant i un senyor que venia caminant em mira i va començar a riure i els dos van riure perquè ets dir no, hi ha coses que no cal, saps, nen?
2: Ja, clar, deuria però, ser bueno. Una persona molt jove, no?
3: 16 o por ahí.
2: Mm. Ara
3: anava amb xancles i mitjons i els pantalons aquests que
2: cauen.
3: Que no li... sí, sí.
2: Ara que estàvem parlant de trencar normes, que les generacions joves doncs, surten una mica d'aquests codis, no sé si vas veure l'altre dia la Rosalia que portava un collaret dels queixals de la seva nòvia. O sigui, a mi això em sembla una barbaritat. Sí, és
3: a
2: que...
3: mi això em fa falta.
2: Sí, no, és que és una cosa que m'ha vingut ara mateix al cap. La Rosalia que marca una mica tendències, no?
3: Mm. Tu t'imagines que ara jo, que tinc, com moltes mares del món, les dentetes de llet dels nostres fills,
2: sí.
3: Hi ha gent que va haver-hi una època, cuidado, que això sí que podem obrir un malo aquí, que va haver-hi una època que la gent es posava una cosa que l'agafava mort i ficava en la denteta del seu fill penjada del coll. Jo això ho havia vist quan jo era petita, que hi havia gent que tenia les dentetes de llet i tal. Jo puc tenir una capseta i la Gràcia, no?, que estan allà i ja està, perquè té, mira, això si deixes esteu i em diria, mama, i què dius, saps? Jo què sé. Però en realitat és això, jo no sé, la Rosalia a vegades, saps què passa? Que això jo crec que ja és ser estrambòtica, no?
2: Sí.
3: Voler sortir del... És que
2: ja, estrafalària.
3: Exacte, estrafalària. No em sortia la paraula, estava buscant aquesta, gràcies. Ja no. Però és que és que ja ho té tot, ja ho ha fet tot i què més puc fer per innovar? Collaret amb les queixals de la seva nòvia.
2: Sí, i de fet crec que eren els queixals del seny, eh? O sigui,
3: imagina't.
2: Per a Mas Inri, sí. Ara, de fet, saps què faré? Que te buscaré a la imatge que t'estic explicant, però vaja, mentre te la busco, seguim parlant d'aquestes tendències entre els més joves.
3: Sí.
2: Una que ens crida molt l'atenció és que molts vesteixen amb roba que perfectament podien haver portat els seus pares o els seus avis. Em fa pensar en molts artistes i cantants musicals. Per què s'ha posat de moda recuperar estètiques del passat?
3: Perquè la part del cine, la part de les sèries, la part del, com has dit tu, els músics, les bandes que podem seguir, ja adopten unes estètiques d'una manera vintage. Mm. Si tu ja veus sèries que tots van vestits així, fixa't tot el que va arribar a fer, que vam parlar-ne fa uns mesos, de la pel·lícula de Cumbres Borrascoses, no?
2: Sí.
3: Va derivar tot una estètica amb la roba, amb les puntetes, les blondes, els escots quadrats tipus imperi, te'n recordes, tot això? I és per una peli. Quan va sortir la peli de la Barbie, el rosa es va posar de power una altra vegada, tot l'estètica de Barbie. Uh-huh. Els Peaky Blinders, nois en gorra i tirants pel carrer una altra vegada. Tot és una miqueta d'influència. Què passa? Que potser la gent no s'atreveix a posar-se la roba que li agradaria posar-se i només necessiten una miqueta l'empenta. L'empenta potser és veure aquella sèrie que t'agrada tant i dius, si aquests van així, presenten així, jo vull anar així i jo segueixen posant-se aquesta roba. Nosaltres mateixes, jo per exemple, jo porto roba que ja la compro retro Roba retro, però que és roba nova. Adidas, per exemple, les samarretes de les stripes, de les ratlles, són retro i passa amb un look retro. Ja quan veure Stranger Things, la roba dels nens de Stranger Things, tothom està enamorat de l'estètica dels nens de Stranger Things, dels nois i joves com han vestits. És molt xula.
2: Clar.
3: Doncs això t'ho pots permetre, pots readaptar-ho. Llavors és això, jo crec que una mica la nostàlgia. Tenim una edat, hi ha gent que tenim una edat que hem viscut els 80, els 90, els 2000, la gent que hem viscut tot això...
2: Teniu memòria.
3: I a mi em fa il·lusió, saps? Què vols que et digui? Em fa molta gràcia.
2: Judit, t'he de preguntar també per un fenomen que també s'està no només veient entre la gent jove, també entre gent d'altres edats, però sobretot hi ha cada vegada més joves i més joves que són els Cayetanos i les Cayetanes. Què caracteritza aquesta estètica?
3: Mira, primer... Espero que sigui, perquè és el que em veu en el seu entorn, però no vull, ara potser obriré un altre malonet, però normalment és una estètica molt donada a la política, també.
2: Mira, saps qui són?
3: Sí, és la cançó de Cayetano.
2: És que ara és com l'himne, no?, dels Cayetanos, podríem dir.
3: Clar.
2: Tots digues, Judit, digues.
3: No me'n recordo de la banda ara, però
2: no,
3: la tinc a la punta de la llengua.
2: Jo tinc al cap aquell Patillas que canta a tot pulmó.
3: Sí, totalment. No són la Durango, no és igual.
2: No,
3: Durante, no sé què, Carolina Durante o...
2: Bueno,
3: és igual.
2: En qualsevol cas.
3: És igual, però jo, per exemple, he anat a veure aquest cap de setmana a Lori Meyers i a Suècia i a mi el rotllo aquest que porten m'encanta. Lori Meyers més retro i tal, o sigui, és el que et dic, jo veig aquests i roba guau. Però els Cayetanos Cayetanes em fa molta por perquè més enllà semblen fills de toreros tots, de seguir un grup de polític que van de verd, i a mi això em fa una miqueta d'angúnia, que vols que et digui. És que veig que és un look molt, molt de senyorito, saps? De cacique, de que està fora de sitio, ja.
2: Totalment.
3: I a més és que nosaltres aquí no ens representa gens ni mica.
2: No.
3: Perquè aquí no som així. O sigui, aquí podem tenir el... No sé, és que aquí el que seria el senyorito que allà anava vestit així, aquí és el pagès, saps? És diferent.
2: Clar.
3: No té res a veure. I llavors no sé, estic obrint un meló. Però és el que et dic, que és un meló i amb molta gana. Perquè quan vaig i els veig ja dic... Tu te'n recordes aquella paròdia Els amo a Laura?
2: No. Sí. Amo a Laura.
3: Aquests, no me'n recordo com es deien, però sí, jo dic Els amo a Laura perquè, mira, aquests eren uns Cayetanos tots.
2: És veritat.
3: Rollo pripi.
2: Ara m'has fet pensar-hi. Judit, com sempre, bueno, se'ns acaba el temps,
3: no,
2: però ens ha agradat molt parlar dels joves i de la seva estètica i també dels Cayetanos i les seves patilles. Que vagi molt bé. Adéu.
3: Gràcies, guapa. Adéu.
2: I acabarem el programa d'avui, d'aquest dijous, 15 d'octubre, com sempre amb la tertúlia entre els companys del programa. Una tertúlia conduïda per l'Albert des de Ràdio Palafolls i en la que també participa l'Oriol Leo i en Marc Tresserres. Bona tarda, companys.
4: Hola, bona tarda.
2: Tot vostre.
4: Hola, em
5: perfectament.
4: Sentiu? Ah, perfecte. Doncs hem parlat de l'evolució del llenguatge, no des de la queixa, sinó que fins i tot amb un punt a favor, Hem dit, us he sentit, el temps passa per tothom i els joves no tenen per què assimilar els nostres propis codis. En principi, i dic en principi perquè us demano fer una mica de senyor gran enfadat, amb el bastó, mirant els nanos passar. Llavors, quina és l'expressió que dieu, mira, us he comprat el bro, us he comprat el aura, però jo per aquí no passo, ¿vale? Començo jo i diré el literal. Encara que sigui en català i que sigui una paraula utilitzada, no pots dir m'estic morint literal. Perquè no. Dispensi, no t'estàs morint.
5: Però literalment no t'estàs morint.
4: Clar. Hi ha moltes coses que passen literalment i hi ha coses que passen que no passen literalment. No pots dir una cosa que és obertament mentida.
5: Sí.
4: Quina és la vostra expressió?
5: Doncs mira, la meva company és... que crec que ha sortit, també. És com dir... és com dir, és això, és en concret, no? No estàs posant cap exemple. És com, saps? I a més li afegeixen encara el saps. Què saps? Sí, sí, clar que sé, si m'ho expliques, sí que ho sé. I això, jo que també sóc professor a l'escola, m'ho diuen moltíssim i sempre estic corregint això. És com sí, no? Saps? El que estàvem fent i això m'agradaria que fos així, però d'altra banda és com, bueno, no, és com. És i acabes. I tot el rato li van afegint el com per pensar, que això ja crec que ho ha explicat en Sergi.
4: No és una comparativa, sinó que estàs dient el mateix que estàs dient.
5: Exacte, exacte. I això em fa molta ràbia.
4: Què més tenim?
6: Jo, en el mateix sentit que aquesta, sí. Que ara la vaig sentir molt darrerament en un gran esdeveniment de masses que ha omplert 4 estadis olímpics, ja sé de què parlo. Aquell senyor que cantava, que... no és que m'agradi molt com canta, però és que cada vegada que parlava era pitjor que quan cantava. Rotllo això, rotllo allò, ara farem rotllo aquí, ara farem rotllo allà, ara serà una cançó rotllo això, farem una ambientació rotllo allò. Va dir com la paraula rotllo 26 o 27 vegades en 2 minuts que ho vaig sentir.
5: Porta-li el rotllo de paper de vàter.
2: I com és que no t'agrada, Oriol?
6: Com que creus que no m'agrada què? El rotllo o...
2: El cantant has dit que no t'agrada.
6: No, mira, no m'entra,
2: no m'agrada.
6: Vaig veure el concert, i què vols que et digui? No em va agradar, trobo que és...
2: Ostres,
6: no, massa, un fenomen
2: quedo,
6: massa
2: quedo inflat, impactada, però, o sigui, sí. Quedo sorpresa, perquè amb les cançons tan maques que tenen i les lletres tan boniques...
6: Sí, alguna cançó sí, però no n'hi ha per tant, què vols que et digui? I et dic, cantant no és que m'apassioni, però és que parlant encara em va agradar menys, i vaig pensar, canta, fill meu, canta, perquè parlant encara és bastant pitjor.
4: No parlis.
6: No, exacte,
2: jo us he de dir que l'expressió que en el meu cas tinc més instaurada, per dir-ho d'alguna manera, és una mica boomer, però és LOL.
4: Uf.
2: LOL.
4: Ah, sí,
2: ho faig servir, LOL, o sigui, és com LOL, i el meu pare LOL, i tothom a casa LOL.
6: Sí?
2: Sí. LOL, LOL.
5: Boomer? Aquesta l'has escrit més d'una vegada pel xat, de WhatsApp.
2: Home, no és que sigui boomer, però no es fa servir entre els joves, LOL.
5: No,
4: ja s'ha perdut el LOL?
2: Ja ha passat de moda, sí. Ja ha passat completament de moda. Ara,
5: i l'XD
2: ara...
5: també.
2: Sí, encara el faig servir, perquè m'agrada. I en Marc Treserres diu que sóc una boomer.
5: Una mica.
4: Hòstia, això del final del LOL no m'havia arribat a mi.
5: Sí,
2: el LOL ha passat a una altra història ja, entre els joves. Ens estem fent grans.
5: Asseguro que a l'escola no s'escolta aquesta paraula.
2: Quina edat teniu vosaltres, Marc? Tu, 29, no?
5: 29, sí, acabats de fer.
2: Albert.
4: Jo en tinc 37.
2: 37. I tu, Oriol?
6: 44.
2: Vale, anem així com en una escala, no?, de més a menys. Jo en tinc 30, sí. Faré en 31. Bueno, doncs això. Us deixo acabar, va, 30 segons per acabar la tertúlia.
4: Només volia afegir que a mi, amb el rotllo que ha comentat el company, em passa en plan...
5: Oh, un altre.
4: Que és exactament el mateix.
6: També,
5: sí,
6: també.
5: Sí.
4: Però com qui utilitza un punt i a part, és una cosa constant.
5: És el connector textual per tot, eh?
4: Sí.
2: En plan...
5: Terrible.
2: O sigui, sí. No? O sigui, ui, ja s'ha recordat de l'Ocea? Sí. O sigui, molt bé, nois, i... Exacte, companys. Gràcies per tot, com sempre. Hem d'acabar. Que vagi molt bé. Adéu.
7: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats el 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que els veï concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2028 fins a 2034.
3: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
1: I un home de 53 anys i veí d'Aitona, al Segrià, mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
4: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
5: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
4: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no m'arregó. No, no, que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Man, there goes Mac the Knife.
7: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I, és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però disculpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Courbet, ni de la versió en català que es va estrenar al Grec aquest estiu. Espero que l'hagis vist. Acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans, Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i, sobretot, sobretot, Míriam Mucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del lliure perquè avui, en realitat, on anem és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssima gent. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda, moltes gràcies, com esteu?
0: Bé, avui Jordi, ara sí, ens portes un estri que, com dèiem, tots doncs, tenim a les nostres cuines. Alguns fins i tot el porten sovint a la butxaca. De fet, és el millor amic del boletaire, però també d'electricistes, lampistes, pagesos, que tot i tenir les seves pròpies eines, doncs és molt probable que també duguin a la butxaca un pallarès, un superganivet solsoní.
2: Exacte, un superganivet solsoní. Crec que per començar ens anirà molt bé situar-nos històricament, perquè la tradició ganivetera solsona ve de molt lluny, concretament entre els segles XVI i XX. Al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Poc a poc van anar desapareixent fins que només va quedar Pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917 als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment aquesta empresa i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
0: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla Pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix. I també tinc per parar taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de Pallarès? O potser és la navalla pallaresa?
3: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi, Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu el Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és més fàcil de tenir, i el que tothom porta a sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a cuina també fa sempre que hem entrat, però ara inclús entrem a taula, a hostaleria i estem obrint mercats.
0: Molt bé.
2: Perquè ens en fem una idea, David, quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg i Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic, quin és el procés de fabricació?
3: Clar, això quan tu ho expliques, que un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Si nosaltres sortim de ser, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant que ho fa i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens fet a la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors la molem, que és quan li fas l'inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, que quan un cop tens esmolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar amb el mànec, si és una navalla doncs té un mecanisme, té una molla amb els reblons i les arandeles i ho muntem i ho acabem.
2: 30 processos diferents.
0: Sí. Déu-n'hi-do, són molts,
3: Sí, sí, sí.
2: Per fer un sol ganivet, Déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè, clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè, a banda de la fulla, mànecs de tots tipus.
3: Tenim mànecs de tots tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més. I llavors, doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'ha anat perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I el que dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, venús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també, bueno, anem fent varietats.
0: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? O sigui, cada vegada n'hi ha menys...
3: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
0: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més, t'he de dir, que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
3: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets, és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder aquell producte més local, aquella cosa més del país, i els nostres ganivets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així, flipats, que ens esmolem tots a mà, i es passem tots a mà, que després tenim una feina impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
0: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
3: No ho sé. Equilibres com pots, per dir-ho d'una manera. No, nosaltres el que procurem fer és, hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant, pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè, clar, quan ho fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors, fem tot a mà, fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben o sigui, més professional. I el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat, que també és difícil,
2: Perquè, David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets feu, traieu al dia?
3: Això és molt difícil perquè, clar, fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla, i això en fem ben sovint, de navalles moltes més i de ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo que sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs, llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
2: A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
3: Sí, intentem fer-ho, Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada, i que llavors ho feien amb unes tisores i anava molt lent, i ho feien amb un ganivet i acabava superràpid. I fem moltes coses així especials.
0: Per tant, els processos, manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
3: Sí, procurem fer això. De vegades ja et dic, és difícil, i de vegades ens posem aquí uns fregadors que es diu, però sí que està bé. I és xulo, i de vegades també aquesta gent que et demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busca'm una cosa, és que més el que ens ha permès avançar. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, és el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
2: abans, David, comentaves, no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
3: Diguéssim que jo no recordo això, perquè jo sempre he estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves o ajudaves o et feien treballar que també no volies fer. O sigui, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, on vull anar? De marxa a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè les has vist tota la vida ni ho fas més. O sigui que, clar, ara, diguéssim, nosaltres estem... Abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc, i brut, però bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així. I tenia un comercial que era molt bo perquè em deia, cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge molt temps. Però teníem un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge molt temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran. Però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
2: I ara jove, de petit, tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller donant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
3: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensaven que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava voltant, jo estava a l'estranger, me'n vaig anar fora, me'n vaig anar a treballar de cambrer a Anglaterra, bueno, jo vaig anar a tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre que anàvem amb el meu avi. Amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons i el meu avi, doncs, era una època d'abans que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins a l'hora d'anar a missa, i llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com feia, i sí que això sí que em recordo.
0: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
3: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que, clar, dius, ostres, nosaltres per exemple, érem molt curiosos, és a dir, anem a Cádiz i no veiem a Perpinyà, com és això? Uh-huh. I com és que no, això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no es podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava. I això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no n'estàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí. I clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
2: Clar, exporteu a... veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot. Ja teniu clients, no?, a Estats Units, per exemple. No sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
3: No, ara hi ha tot el món, perquè internet, això ha canviat les regles de joc. Uh-huh. També ha canviat al revés, eh? També tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses. Però sí que nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem venut a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
0: Tu deies, tot això en un context en què doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
3: Bueno, treballem moltes hores. Això, no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això, i també el problema moltes vegades és que competeixes en països que estan dedicats... o sigui, tot el país està focalitzat a producció. O sigui, diguéssim, tenen com una alfombra vermella i una carta blanca. I aquí, poder Europa, ens ha passat que ens hem perdut pel mig. I jo trobo que això és un problema. O sigui, suposo que si parlo jo com a ganiveter, però si parles amb un pagès passa el mateix, i si parles amb un pastisser parla el mateix, i si parles amb un altre industrial que parlo jo, tots els hi passa el mateix. Però sí que és un problema, i penso que això algú hi hauria de fer alguna cosa, perquè, clar, no competim amb les mateixes armes. Uh-huh. I no competim ni... Vull dir, tampoc no cal que ens donguin res, no vull per res. Només que ens treguin feina ja guanyaríem molt.
2: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé.
3: Vale.
2: I mantenir-los ben esmolats.
3: Vale. No, això és una pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, més, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui d'acer o carbó, si inoxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan no esmolis allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar-ho esmolant. Clar, la gent que passa, que vol com tot, com passa avui en dia, amb tot també. Volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid. No. Esmolat, necessitaries una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, doncs agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma. No és gens difícil. Com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més, i jo podria dir que he ensenyat a esmolar a molta gent i jo els explico d'una manera i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona. O sigui que no vol dir que el que et diguin o el que et diguin t'expliquin o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que feu exactament, tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé, però sí que hi ha uns conceptes clars, que és a l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, pues, primer un gra gros, que és un gra que menja, pues un gra més fi, després pots acabar més fi, i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol, no cal que hi hagi gent que vas et ven, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no, amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo, clar, important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no, no es menjarà, i esmolar ja guanyes moltíssim, llavors si et va agradant, doncs t'hi poses una mica més i ja està.
0: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
3: Això, tu, jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí. Té lògica perquè talles menys fibres, saps?
0: Yeah.
3: Té lògica. O sigui, talles molt menys fibres, el talles net i tens menys problemes. Em diuen que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
0: O jo sí. Jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
3: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
2: D'acord, tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
3: No, jo et diria que a casa meva la meva dona et dirà que aquella dita en casa darrere un cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo llavors tothom està allà dins de casa els primers dies. Això passa sempre, també.
0: Doncs, David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Rambleres i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubàquer el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era, diguem-ne, podríem dir una mena d'ermitanyo, també. Però també era poeta i també era alfaquí. Era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt misteriosa, també. Això és que dic.
0: Burruezo coneix bé la figura d'Abubàquer. El va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
1: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo. I llavors, amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes de El Cairo, llavors va vindre un senyor, i va parlar amb nosaltres, i escolta, que m'agrada molt la música, això i l'altre. I mira, si teniu una tarda lliure, el que sigui, doncs podríem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis, i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge i vaig veure que era un personatge, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
0: Això el va portar a fer el documental Abubàquer de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
1: La primera és el personatge d'Abubàquer de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, pues, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu: cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa mil anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
0: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
1: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors, doncs, vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un rerefons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abubàquer de Tartuixi.
0: Abubàquer és avui especialment rellevant, en un moment on l'odi s'imposa a la raó, a la multiculturalitat i a la democràcia.
1: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen que ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes. Però això és una barbaritat, això no existeix. I al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, de... això és totalment enriquidor i nosaltres som el resultat d'això, i això no és una pena, al contrari, és una alegria.
0: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així. Hem anat sumant, però no hem perdut la nostra identitat, que la tenim molt arrelada i molt present des de l'edat mitjana, com a mínim, fins avui. No? Per tant, fer aquest procés s'ha de fer en positiu, em sembla a mi. I davant també d'uns que jo crec que s'ha de combatre, que són aquells que utilitzen aquesta por, aquestes amenaces subtils que la gent hi veu, per fer una altra cosa, que és imposar els seus interessos polítics, per intentar una societat uniforme, una societat on en manin només uns i no uns altres, estigui al servei d'uns determinats poderosos, que utilitzen aquest tipus de por. No? I això es fa tant a Catalunya com en altres llocs del món.
0: Arturo Gaya, qui ha liderat l'any Abu Bakr, feia esta reflexió.
3: Reivindiquem la figura d'Abu Bakr també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo en, de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa, i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, pues, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
0: Gaya també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abu Bakr. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.

I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abu Bakr el Tortoixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit.

0: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
3: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna.
3: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
4: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no ho haguem sentit en directe. Per tant, atenció, perquè així sona un acordió diatònic.

0: I qui ho ha fet sonar és el Víctor Pedrol, que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns-ho una mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament al 1829, es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra. Uh-huh. Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs

0: El que va passar és que aquí a la plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga, de principi del segle XX, i amb l'actualitat.
1: Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els balls a plaça, no? Podia haver-hi flabiol, podia haver-hi doncs altres tipus d'instruments. Va arribar l'acordió i és tan versàtil que s'ho va menjar tot. Jo no sé si coincideixes amb això.
0: Sí, completament. Sobretot el sac de jamecs gairebé el va extingir, perquè és un instrument que pot, permet fer diferents coses. Et permet fer, per exemple, un acompanyament i fer una melodia, i alhora et permet cantar també. Llavors això et dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
2: Víctor, i de salut com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
0: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat fer la continuïtat. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, més a la ciutat, que van fer la reviscolada de l'instrument. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell. Doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon, un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
1: Ah, i s'ha incorporat molt, l'acordió diatònic en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és,
0: Sí, la música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument, pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això va, a vegades, si dius, és que no hi ha pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no?, com es feia abans al Pirineu, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
1: Mira si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió. No s'ha anomenat amb ell, però ell també doncs és músic, toca, el podem trobar doncs a les places, a un projecte musical, com a Gorra Musca, si el busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
0: On em podeu sentir properament?
1: Properament, sí, o quins projectes tens?
0: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
1: la festa del Vinovell.
0: La festa del Vinovell, Arenys de Munt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms. I quan faig així, quan actuo sol, i vaig fent, doncs, variat, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto i intento que la gent canti o balli.
1: Millor tocar sol o en grup?
0: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol, tens més marge de ara canvio de cançó o ara l'allargo, i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs, bueno, sí que a vegades pots ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
1: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim d'acordionistes. Abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro. També hi ha un grup d'acordionistes més novells, els Sardinetes, que doncs també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
0: Sí, completament. Ara mateix, amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança,

0: Plaça, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca i que podem fer ball folk, podem fer concerts. A la primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar. A la llarga doncs, es van assimilant a l'altre grup.
1: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
0: I tant.
1: Doncs vinga.
0: Ja se m'acut que podríem fer una cançó del Jaume Arnella que es diu Les rondes de vi.
1: Som-hi.

0: Hola, Pere, com estàs? Mira, escolta, ahir estava amb la meva mare al jardí i van passar un munt d'ocells, tots en forma d'angle recte o en forma de V baixa. És a dir, un presidia i tots els seguien. Saps quina espècie acostuma a fer aquesta forma? Ja em diràs alguna cosa.
1: Bon dia, Arnau. Els ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així a grans trets oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya, l'estornell vulgar, que es diu o comú. Només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema amb Txernòbil, amb el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies, i també en forats arbres. Però aquesta població en barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions, d'estornells a terres calvinistes, luteranes, ortodoxes i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans, que són tot l'any, són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara, amb grans nombres, i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I aleshores aquests estornells també són el terror d'alguns ciutats, centres de ciutats, es van a jugar al centre de les ciutats, hi van 300.000 estornells a jugar-se en el centre d'una ciutat, i a sota tot que ple corull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora, i per tant prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
0: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
1: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. Fent Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment que es va morir l'ocell el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa i el pessimista, o sigui, tira amunt, de to, i tira avall.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs, o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne, o jocs de rol com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de taula a la Catalunya central. Jordi Gibert, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda i gràcies, encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
1: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
2: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Calders, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Tugués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
1: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
3: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cercar on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys, no? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà, un club, el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda els jocs en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació miqueta a miqueta. Fer créixer l'associació vol dir un dia dir, hosti, si muntem un dia unes partides al carrer justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem 2 o 3 taules. A partir d'aquí, el Caldaus, com a tal, comença a portar aquesta paraula lúdica al món i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè, evidentment, és un festival que neix amb una voluntat d'agregar el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Caldés, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és, però penseu que Caldés ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic, agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival, no?
2: Perquè David, vosaltres anem a pams. Sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del parxís fins al Catan, a vosaltres a què jugueu exactament?
3: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses, podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que has dit del parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els poses sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top 10 que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial amb tot tipus de perfils, jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers, jocs familiars, jocs de party, els tipus wargames, els jocs de rol, els rols ocults, els híbrids, que hibriden mecàniques de qualsevol tipus. O sigui, ara hi ha una oferta absolutament bestial i qui digui que no li agrada jugar és que no ha trobat el seu joc, però quan el trobi es fotrà a jugar segur.
1: David, i a l'hora d'escollir el joc, vosaltres com gestioneu els diversos gustos que segur que teniu entre tots els membres de l'associació? És com aquell famós anunci de vale, acceptem Pop com animal de companyia i depèn de qui és el propietari o com va això?
3: Home, depèn moltíssim. Sí que hi ha un cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però... Jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A qui has jugat, què t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa i això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem, el joc és cultura, i que digui el contrari, que vingui ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades i ja et diuen què vols jugar, per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir. Doncs a partir d'aquí surt aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
2: Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
3: Estem molt contents de tots els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres, vora les 8 de la nit, el divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta, portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement te'n vinguin dues. I així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els culdus, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Ja em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldaus, de Calders, i aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu, com és que els enrolem així? Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que evidentment apareix a YouTube, com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify, però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses. Per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
2: Doncs tenim, també et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Cal de Jugó, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Calders?
3: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival, no? El 2020 és quan el fem ja més seriós, i puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club, però tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26, no? Aleshores, neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit. És un club que les persones que organitzem el festival, si no agaféssim a gent que ve del CAE, a gent que ve a CAE Manresa, que ve de la central de Sallent, que ve d'Osona Juga, de Vic, nosaltres no seríem capaços de muntar. Després, un munt de altres voluntaris que decideixen muntar, que porten els seus jocs, porten prototipus. Aquest any tenim maridatges entre jocs, cap, vi i formatges. O sigui,
1: un planasso.
3: És una cosa que es va, que vas muntant.
1: És un planasso, això que ens proposes, David?
3: Dissabte.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita obligada. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver compartit amb nosaltres aquesta passió, aquesta estona de jugar aquí al Rambla 54. Una abraçada.
3: Vinga, igualment.
2: Gràcies. Merci.

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió? Perquè, a més, fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer alguna cosa, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
2: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança, no? Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen, no?
1: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
3: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
1: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que s'ha de respectar, que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç al seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat s'assumirà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i s'assumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
2: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
1: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema a la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé 500.000 euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveuen fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.
3: Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.
4: Bé, estem aquí, programa 2. Avui ja fem el toc, volem parlar d'una realitat que potser tenim més a prop del que ens pensem, la vulnerabilitat i el risc d'exclusió social. Quan parlem d'una persona en risc d'exclusió social, de vegades ens imaginem una situació extrema. Algú que no té casa, que no té feina o que es troba completament fora del sistema. Però la realitat és molt més àmplia. Una persona pot tenir feina i tot i així no arriba a final de mes. Pot tenir estudis, però no trobar una feina estable. Pot tenir ingressos, però que el lloguer, les factures i la compra se'ls mengin pràcticament tots. I és que la precarietat no sempre arriba de cop. Moltes vegades és un procés. Primer tens dificultats per trobar feina. Després trobes una feina precària. Després no pots assumir una despesa inesperada. I quan arriba un problema més, pots acabar en una situació de vulnerabilitat.
5: Sí, Núria. I les dades ens ajuden a posar aquesta realitat en perspectiva. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 25,7% de la població que viu a Espanya es trobava el 2025 en risc de pobresa o exclusió social. És a dir, aproximadament una de cada quatre persones. I si ens fixem a Catalunya, l'informe FOESA de 2025 estima que 1 milió i una mica més de persones es troben en situació d'exclusió social, un 17% de la població catalana. I una dada especialment significativa. Una de cada tres persones viu en una situació d'integració precària, és a dir, en una situació que pot empitjorar ràpidament davant d'un canvi laboral familiar o econòmic. Per tant, quan parlem d'exclusió social, no estem parlant d'una realitat llunyana ni d'un grup molt petit de persones. Estem parlant de veïnes, de famílies, de joves, de persones grans, de persones que podem tenir al nostre costat.
4: Sí, Mònica, i aquí hi ha un element fonamental, que és la feina. Perquè tenir una feina no és només tenir un sou a final de mes. La feina pot donar autonomia, pot donar autoestima, xarxa social, estabilitat i la sensació de formar part de la societat. Però per una persona que pateix o que parteix d'una situació de vulnerabilitat, arribar al mercat laboral no sempre és fàcil. Pot haver-hi manca de formació, dificultats per homologar estudis, barreres lingüístiques, discriminació, manca d'experiència, problemes de conciliació, una situació administrativa complicada o simplement haver estat massa temps fora del mercat laboral. I encara hi ha una altra realitat, i és que el mercat de treball ha millorat, però això no significa que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats.
5: Uh-huh. I, evidentment, quan parlem d'exclusió social, no podem deixar de parlar d'habitatge. Perquè pots aconseguir una feina, però si no pots llogar un lloc on viure, aquella feina no necessàriament et permet sortir d'aquesta vulnerabilitat. A Catalunya, segons l'informe FOESA també, actualment 568.000 llars pateixen algun tipus de precarietat relacionada amb l'habitatge, afectant gairebé 2 milions de persones. És molt, eh?
4: Moltíssim.
5: I això ens porta a una pregunta que avui és impossible no fer-se. Què passa quan treballar no és suficient per viure amb dignitat?
4: I aquesta és la gran pregunta, no? Perquè necessitem una feina per viure, però quan la tinc i no vic dignament, què està passant? En el famós estat del benestar en el que vivim, no? Suposadament. Ho estem veient aquests dies aquí a Catalunya, ho hem vist en diversos casos.
5: Sí.
4: En casos greus com el de l'Olga, que han acabat en suïcidi, sí. I altres casos també destacables. Però el més mediàtic ha estat el cas de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys de Madrid, el desnonament de la qual ha convertit el problema de l'habitatge i la vulnerabilitat en un dels grans temes de l'actualitat. El seu cas ha generat mobilització social i ha coincidit amb la tramitació de noves mesures sobre els lloguers i la protecció de les persones vulnerables. És una mostra més que el problema de l'habitatge ja no afecta només determinats col·lectius, sinó que està condicionant la vida cada vegada més de moltes persones i que tenen feina.
5: Sí, i davant d'aquesta realitat, quin paper tenen les administracions? Què passa amb les persones que necessiten ajuda per formar-se, trobar feina, recuperar autonomia o simplement tornar a sentir que tenen un lloc dins la societat? Aquí és on apareixen les entitats del tercer sector. No es tracta de dir que les fundacions substitueixin les administracions públiques. L'administració té una responsabilitat fonamental en la garantia dels drets socials, però les entitats socials poden tenir un paper complementari imprescindible. I avui volem conèixer precisament aquesta feina. Per tant, parlarem amb la Fundació Gentis, una entitat que treballa per la inclusió i la transformació social, especialment amb persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral. Així que comencem.
4: Comencem.
3: Fem conversa. Entenem altres realitats.
4: Bé, doncs, hem arribat al Fem Conversa. Avui ens acompanya en l'Amanda, que és prospectora de la Fundació Gentis al Maresme. Ella fa l'acompanyament entre les persones que ja estan preparades per treballar i l'empresa que les contracta. També comptem amb la Gent, que és la responsable de recursos humans i administració de Gentis també al Maresme. També teníem nosaltres a la Gabriela, responsable de formació a la mateixa delegació, però també ha estat usuària, perquè el cas de la Gabriela és molt interessant. Ella arriba amb 23 anys de Venezuela i ens explicarà com ha estat el seu procés d'arribar com a usuària i a passar a formar part d'una treballadora de Gentis. Benvingudes i moltes gràcies per ser aquí.
0: Gràcies.
4: Gràcies,
0: gràcies, gràcies a vosaltres.
5: Benvingudes. Parlem primer amb l'Amanda. Amanda, explica'ns breument què és la Fundació Gentis.
6: Doncs la Fundació Gentis forma part de Plataforma Educativa de Catalunya, que són unes 9-10 entitats que cadascuna es dedica a un col·lectiu vulnerable en especial. Però Gentis es dedica a la formació, inserció i orientació laboral. Agafem des de joves, com quan portàvem el programa Singulars, o persones que formen part del MAIS, que ens deriven de serveis socials, del SOC, o el propi ajuntament, que detecta persones de la xarxa Xaloc que necessiten un recolzament. Sobretot ara els nouvinguts, que sí, poden treballar al camp, a la restauració, però cada vegada necessiten més ajuda i orientació en competències transversals. Ja no només els nouvinguts, sinó persones, que dones grans amb situacions molt vulnerables que necessiten una formació específica per poder sortir de, del pou on estan. Exactament, sí, perquè és així.
5: Com és el teu dia a dia? Perquè tu fas de pont entre aquestes persones que acabeu formant i les empreses. Com és el teu dia a dia entre empresa i futura treballadora en risc d'exclusió?
6: Doncs primer formen part d'un procés d'orientació. Les orientadores laborals acullen aquestes persones i els preparen. I cada orientadora, que solen ser psicòlogues, psicopedagogues, bueno, superpreparades les companyes per orientar aquestes persones, a mi no me'ls deriven fins que detectem que aquesta persona està preparada. Si parlem d'un nouvingut o una persona que sense llarisme, perquè fa poc es va cremar una casa a Pineda i era el nostre usuari, pues, estava a punt d'aquell dia, aquella tarda feia una entrevista, pues aquella nit se li va cremar la casa. Dius, per què li passa aquesta? Perquè els hi passen coses. A les persones, ja, els hi passen coses. Mm. Però a les persones sense recursos els hi passen moltes més coses. Llavors és com, vinga, que bé, noies, tenim una entrevista per a aquesta persona. Ja no. Ja ara t'espera 6 mesos a que tingui casa, a que tornar a començar des de nou. Els seus fills estan, pues, també en situacions molt vulnerables. Amb serveis socials també parlem de totes aquestes situacions familiars, i quan ja sí que els tenim de veritat, que ja dius, venga, sí, bueno, ja m'envien el currículum i sempre diem, ja has posat un jacet en aquest currículum, perquè aquesta persona, no sé, teníem un cas de, sempre ho expliquem, era el que tocava l'òrgano en la Renfe, pues aquesta persona l'acollim, li fem una orientació, li trobem una feina, va una entrevista grupal, perquè també fem entrevistes grupals, fem entrevistes individuals, ens preparem molt, estudiem les empreses, i es va presentar allà i se'n va portar l'entrevista davant de 5 o 6 companys més que tenien el carnet de carretó, i ell no tenia, perquè ell és el senyor que toca l'acordeó en la Renfe. Però amb el temps ens deia, jo estic molt agraït d'aquesta feina, m'agrada molt, però és que jo soy músico.
5: Ja. Yeah.
6: És que jo quiero ser DJ. I jo deia, bueno, pues, és molt agraït, eh? Estàs en una empresa, tal, però ell tenia aquest diamant que li diem dintre, de dir, i no vam parar fins que un dia un hotel ens truca i aquestes coses de oferta laboral, busquem un DJ. De seguida el vam trucar i li vam dir, presenta't a l'oferta. Li vam fer un currículum, les orientadores laborals, amb unes competències de càrrega i descàrrega, muntatge i desmuntatge, sonido, equipos, tal, o sea, unes destacant tot el que ell feia, i el vam contractar. Pues porta 5 anys, és el DJ d'un hotel de Pineda i porta ja 5 anys.
5: Està superbé, perquè a més això empodera. Clar, empodera molt a la persona, sap fer que això és vàlid per anar a treballar, no? Que moltes vegades són gent que pensen que no seran contractats perquè no tenen prou habilitats, o no són prou bons, o no serviran per aquella feina.
6: Exacte.
5: Perquè perds molta confiança.
7: Clar. I que enriquidor per les dues bandes, tant, clar, per la persona usuària, que un moment s'empodera perquè té aquests recursos, que l'estan ajudant, i que feu una tasca molt important, que és preparar-lo per buscar feina.
8: No, i saber veure el seu, clar, potencial.
7: Clar.
8: Jo crec que això...
7: Perquè és bo, no? I en què pot encaixar.
8: És el nostre primer pas, no?
7: I també vosaltres, no? Com a treballadores, veure que acompanyes una persona en aquest procés, que maco, no?
8: Sí.
7: Molt. Veure això.
6: Molt, molt, molt.
5: Són reticents per això les empreses a l'hora de contractar gent vulnerable o gent en risc d'exclusió? Tenen prejudicis?
6: En tenen, però la meva tasca, primer, no és jo vinc aquí i et presento a... no, a un nouvingut.
5: Fas pedagogia amb les empreses?
6: Faig pedagogia primer amb l'empresa. Primer els explico que fem formació, que fem les orientacions, que fins que no està preparat no li presentarem. Jo no li vull fer perdre el temps ni a l'empresa, ni a l'orientadora, ni a la persona, perquè també la persona és molt dur anar a una entrevista i que et diguin que no. I que no. I sí, són molts nos per l'edat, pel color, per la raça, per l'orientació. és molt dur per elles.
7: I el que tu dius, plou sobre mullat, una persona que està en risc d'exclusió social, clar, no és una persona que té comoditats i pot dir, vale, no, i em sortirà una feina. No, és que depèn d'això per viure.
6: Sí, i parles català? No. I tens carrer de conduir? No. Llavors vas a l'entrevista a decir...
5: Clar, tu fas aquest filtre.
6: Faig no la conscienciació envieu... primer.
5: Clar.
6: I ja quan la tinc captada a l'empresa i ja sé que em diuen sí, llavors m'escriuen i em diuen vull, necessito aquest perfil i he pensat en tu, què tens? Perquè una vegada em vas enviar un noi, un nou vingut que venia caminant des de Calella fins a Palafolls a fer carres i descàrregues i porta aquí 5 anys i em diu, se'n surten, Amanda? És que se'n surten. I dius, llavors és l'empresa que ja està conscienciada i em truca i em diu, presenta'm algun candidat.
7: És que fer aquest d'intermediària, fer aquest pont és molt interessant.
6: Sí, sí que existeix la pregunta, però què li passa a esta persona?
5: Clar.
6: No li passa res. Podria ser jo o tu, amb més de 45 anys, he sigut mare, porta 5 anys sense treballar i de cop i volta dius, ara vull tornar al mercat.
5: Clar.
6: El mercat, i què eres? Cajera.
5: Clar.
6: Cajera hace 10 anys. Pues ara va tot con PDA, ara no és la caixera, hem de tornar a fer aquesta formació.
5: No, i a més que tens una edat que segurament ja no tens el cap centrat en això, tens altres problemes i no pots no tens el cap en el moment d'absorbir tant de coneixement com quan ets més jove.
7: I perquè vivim, com han dit ella,
5: i t'has desconnectat, clar.
7: I vivim en una societat molt edatista, no? És a dir, i ho veiem nosaltres que som aquí moltes dones en diferents edats, etapes de la vida, i te'n dones compte. Si arribat un moment ja tens una edat, ja tens càrregues familiars o altres situacions, tu veus això a nivell social, hi ha també un impacte, no?
6: Sí.
7: De perspectiva de gènere,
6: sí,
7: també.
6: A mi el que més m'agrada de la nostra feina és el que us dic, com l'orientadora és capaç de treure les competències d'aquesta persona, per exemple, dones en situació que els oficis de tota la vida, no? Pues potser acaben fent la prostitució, però al seu país portaven un restaurant o portaven un hotel. Què fem? Doncs traiem totes les competències d'allà per poder presentar-la a una oferta d'atenció al client, a una botiga, i poder que no marxin amb les màfies, sinó mantenir-les aquí, i a través de la formació, a través de, no, queda't amb nosaltres i fes català. No, pues queda't amb nosaltres i fes...
8: Bueno, hi ha molts diferents cursos per triar, llavors, segons el que han fet o el que els hi ve de gust fer, els orientem i...
5: Això és superinteressant, perquè amb el tema de la prostitució, que hem de fer un Fem el Toc sobre prostitució, s'escolten a vegades moltes veus, fins i tot veus de dones, que diuen, ho fan perquè volen, no? I jo sempre dic, és que si guanyessin potser el mateix, poguessin aconseguir els mateixos diners, a part de que són víctimes de xarxes de trata de persones, de màfies, tal, i han d'enviar diners al seu país per les famílies, si guanyessin el mateix netejant escales, tal vegada no exercirien la prostitució, no? I al final és un esclavatge. I hem de fer el tema del programa de la prostitució, perquè el focus s'ha de posar en el consumidor i no en la treballadora. Llavors, ho tenim pendent.
6: Sí.
5: Ho deixo aquí, eh?
7: Gent, volies dir alguna cosa al respecte?
8: No. Que, bueno, aquest serà un altre tema.
7: És un tema complicat.
8: Sí.
6: Però amb això vull dir això, treure les característiques i les competències d'aquestes dones o d'aquests nouvinguts i poder oferir-los la feina que realment volen, no la que toca o la que passa per davant, sinó de dir, soy DJ.
5: Clar que sí,
6: no?
5: Com el nostre tècnic. Amanda, segur que t'has trobat amb alguna història colpidora, alguna d'aquelles que recordis i se't posi la pell de gallina?
6: Com a bonica, com a...
8: Clar, és que hi ha de tot tipus d'història, i més amb l'Amanda.
7: Hi ha diferents seccions, no?
6: Sí.
7: D'horror, d'amor...
5: La que vulguis. La que vulguis que tothom conegui, que puguin dir, ostres, això passa.
6: A mi m'agrada molt el col·lectiu dels nouvinguts. Els coneixem molt, els tenim fent formació, tenim la formació de restauració.
8: Són superagraïts, molt.
6: Sí.
8: Potser els que més.
7: Sí, no?
6: Sí,
8: propers... oberts a tot, disponibles... Sí, bueno, estan...
7: Clar, és que venen a un lloc nou, no? Venen a un món nou. És com, i si els acolliu a Gentis, els hi doneu una oportunitat molt gran.
6: Sí, sí, sí. Venen allà a passar el matí amb nosaltres. Perquè...
8: No, estan realment estan...
7: Feina, amb... sí.
8: Ah, no, són coneixements i aprenentatges, sí, és un curs...
9: Quan uns... acaben les formacions, ells van...
8: Ah, clar, ajuda, això sí.
6: Sí, vull dir que
8: ens escriuen...
7: Fan vincle.
8: Al telèfon de l'empresa ens pregunten, i com estàs?
6: Sí, sí, però va haver-hi un jove que... molt educat, molt maco, el van portar a treballar a un restaurant de Santa Susana i bueno, aquest noi el vam tenir que acompanyar fins i tot per fer el número de compte, perquè és que és tot el món de l'empresa, el número del compte, bueno, quan aconseguim tot fa unes pràctiques, perquè clar, el més positiu de tot és poder fer unes pràctiques de 3 setmanes, un mes, llavors l'empresa et coneix, l'empresa li agrades i l'empresa després compta amb tu. Doncs aquest noi vivia, no sé, Maresme Sud, Premià, molt lluny, plegava molt tard.
7: No hi havia
6: tren. Els amos, no hi havia tren per tornar, els amos el portaven fins allà perquè pogués continuar treballant.
7: Que fort.
6: L'altre dia, bueno, i després li perdem la pista, després de 2 anys, que me'n diu, me'n vaig a Jaén a recoger olives, i jo, però què m'estàs contando? Però si estàs aquí, si estàs a punt d'aconseguir ja el no sé què... Que... No, no, que me'n vaig. I l'altre dia estic a Blanes, i estic en el mejor restaurante de Blanes, hotel, boutique, delante de l'Estradivarius, o sea... Estava amb la meva filla, que té 17 anys, y se me acerca delante de toda la terraza llorando, me abraza, yo llorando, mi hija se puso a llorar, todos llorando, perquè era com, gràcies a vosaltres estic on estic, perquè m'heu format, perquè m'heu ensenyat, perquè tinc bueno,
7: perdona, perquè està treballant allà.
6: Està treballant allà, en casa, i molt bé. Sí, sí, vaig trucar a la seva orientadora, també plorant. Perquè...
7: Que maco.
6: Sí, sí, i l'altre dia vaig trucar a l'empresa, i a la primera empresa on ell va estar, i m'ho van dir, diu, sí, sí, diu, és que...
7: Que maco, és que feu màgia, no, Gentis? Perquè, clar, feu la cosa més important, que és connectar persones des d'això, des de l'essència, des d'aquest espai de què necessites com a empresa, tu qui ets, anem a explotar les teves competències, anem a formar-te i anem a buscar aquest encaix, no? Que a vegades, doncs, en el món laboral ja sabem, és complicat que passi així tan ràpid. Llavors és maco, feu màgia, no?
6: I sí, sí, és
8: tota
6: màgia.
8: Tota persona té un potencial i l'important és poder arribar a ell i veure-li, i sempre es deixen ajudar, i al revés, no? O sigui, de fet, estan allà, ajuda'm. Llavors és tot tan agraït per ambas parts que el que s'aconsegueix sempre és èxit, no?
6: Sí,
7: que maco.
6: És parlar amb ells.
7: Sí, és
6: parlar,
7: és una
6: taula i parlar, i avui parlant amb una noia em deia, jo li presentava un abanic d'empreses, un ventall d'empreses, i em deia, però si jo empecé arquitectura en Xile, quiero ir a esta empresa. I jo deia, pues anem a aquesta empresa, porque te vamos a meter en otras si tú... Pues m'ha trucat aquesta tarda a l'empresa i m'ha dit, la volem.
8: Sí?
6: Sí, molt guai.
8: Bé, és que clar, m'ho he explicat després, és que tot ho compartim així. Lo bo i lo dolent, és que si no, no tirem, perquè clar, tot té una part molt emocional bueno, és intensa. Molt bé.
7: Molt bé.
8: Sí, que guai.
7: Sí, sí. Bueno, també perquè deixeu, o sigui, doneu l'espai perquè les coses passin, no? És a dir, aneu, el que dèiem, no? Anem a conèixer-nos per part d'empresa, de treballador, anem a veure què podem fer, i aquest tempo lento, que avui en dia costa més de trobar, fa que també les coses passin, i perquè hi ha una base de ganes, voluntat i, no? I professionalitat.
6: Sí, sí, hi ha una feina darrere. Hi ha una feina darrere, i també la part negativa, doncs és... Pues, jo sempre els dic a les persones, no només estic donant la cara per tu, hi ha més persones darrere que aniran després d'aquesta empresa.
7: Correcte.
6: Si tu no vols aprofitar l'oportunitat, digue-m'ho, perquè clar, pues, també pues, tenen les seves coses, i si estàs alcoholitzat i arribes i agafes el toro i tienes la mala suerte de atropellar al director de recursos humanos i que me llamen, pues yo no sé dónde meterme.
7: Clar.
6: Pues no s'ha passat.
7: Clar.
6: I no sabes dónde meterte. No sabes dónde meterte.
7: No, i a part que això també danya la imatge de la fundació, de mirar, ens envien
6: a qui m'has enviat,
7: que no serveix. Sí, sí.
6: Clar. Sí.
7: Mm-hmm. Bé, continuem amb la gent. Gent, tu com a responsable del Departament de Recursos Humans del Maresme, hem parlat una mica dels perfils de persones, no, que ajudeu a Gentis, però imagino que hi ha també molta càrrega emocional al treballar amb gent vulnerable. Com es gestiona el benestar i la motivació de l'equip humà dins de Gentis?
8: Bueno,
7: com feu?
8: És cert que la nostra feina té una important dimensió emocional, perquè treballem molt a prop de les persones i de les seves realitats. Per això a Gentis posem especial atenció al benestar dels equips, no? En general, entre nosaltres. Fomentem espais de coordinació, suport entre companys, com ara comentàvem fa un moment. Ens compartim coses bones i coses dolentes perquè després les celebrem o ens recolzem entre nosaltres. Bueno, formació contínua i una comunicació oberta que permet compartir inquietuds i experiències. També ajuda molt veure l'impacte positiu que tenen els projectes en la vida de les persones, ja que això és una gran font de motivació per a l'equip. Entre nosaltres, bueno, hi ha molt d'èxit i ens alegra, no?, veure quan els nostres usuaris, aquestes persones que un dia arriben,
7: clar,
8: bueno, pues amb una vida complicada i dius, aquí s'arreglen les coses, no pateixis.
7: Sí,
8: i bueno, comencem a donar tot allò que podem donar, que
7: molt bé,
8: ens pertany.
7: M'agrada molt aquest punt, no?, que feu sinergia, que això està molt bé, que és molt important aquest punt, i a més això, no?, la recompensa emocional de dir, ostres, una persona que ha arribat en una situació tan complicada,
8: sí,
7: i hem
8: aquesta
7: aconseguit
8: és la millor.
7: L'èxit.
8: És la millor, eh? Perquè al principi diem, uf, quin cas, aquest, i jolín, i això, i ho pateixes, eh? Hi ha moments que, bueno, no podem explicar molt, però que estàs allà patint segons quins dies i, bueno, quan arriba, no?, que han passat els mesos, que aquell curs s'ha fet, que ja l'ha col·locat la mà en una empresa i que llavors de cop sabem, no?, el futur i diem, uah, te'n recordes quan va arribar i patíem per... O sigui, és que és molt guai.
6: Sí, o l'altre dia surto i veig parlant a un dels nois amb la gent que li està demanant que vol fer bàsquet.
8: Ai, sí.
6: Pues, lo ha...
8: Sí, a Calella. És que és un tio. Sí, era perfecte. Ho tenia tot per fer-ho.
6: Sí, sí.
8: I sí. Sí,
7: molt
8: sí,
7: bé.
8: Sí.
5: I va entrenar i està jugant amb el
8: Calella.
5: Molt bé.
8: I molt content. Però clar, és això, no té els mitjans de
7: al
8: saber
7: final,
8: què fan, com ho fan, a on ho fan, a on ha de trucar i què ha de... O sigui, tot això és com un petit impàs que per nosaltres
7: és fàcil.
8: No ens suposa, clar.
5: Perquè per nosaltres això és el que ha fet sempre la xarxa familiar o d'amistats, no? Ostres, vull anar a fer bàsquet. Ostres, doncs vine amb mi que tinc un col·lega que no sé què, no sé quantos. Clar, això ho ha fet la xarxa familiar o la d'amistats i amb aquestes persones que no ho vinguin.
8: I saps quina és la diferència?
5: Fer?
8: Que el fill, que li fas això, diu, pues vale, pues tal.
5: Vale,
8: i aquest
5: pues,
8: un dia es presenta i diu, estoy súper contento y feliz porque hago esto. Saps? I clar, i dius, és que és gratificant i tu, pues...
5: Clar, i en canvi el fill adolescent prova
8: plena.
5: Quatre extraescolars
7: passa de
5: i passa de tu.
8: I tu anar fent logística, eh?
5: Sí.
8: La veritat que...
7: És com fem el to, que tirem de, no, d'entorn, de xarxa, de contactes,
5: sí,
7: i així
5: sí,
7: surten uns programones com aquest. Gent, continuem. Quines habilitats personals o quines actituds creus que es valoren més avui en dia?
8: Doncs, bueno, més enllà de les competències tècniques, cada vegada es valoren més habilitats com l'adaptabilitat, la capacitat de treballar en equip, la responsabilitat, l'empatia, la iniciativa. També és molt important la capacitat d'aprenentatge continu, perquè el mercat laboral i les seves necessitats socials evolucionen constantment. Les actituds positives, el compromís i la capacitat per afrontar els canvis sovint marquen la diferència.
7: Totalment.
8: A dia d'avui estem en
7: totalment
8: un sistema i unes tecnologies, bueno, què he de dir de la IA, per exemple, no? Sí. Que ha sigut de coses. L'estem vivint, no? Suposo que una mica totes les quintes
7: també,
8: que tenim. No? Déu-n'hi-do, llavors hem d'anar al dia amb tot això. I
7: totalment. I em quedo amb tres coses que has dit. La resiliència, no? La capacitat d'aquesta avui en dia és molt important. També el compromís, que vulguis que no, estem veient molt que això manca molt avui en dia, i la capacitat de continuar aprenent, no? Són tres, per mi són tres coses claus.
8: La iniciativa
7: de seguir aprenent.
8: Perquè al final és l'actitud que tu li posis al que estàs fent, no? I, bueno,
7: i les ganes. Sí, sí.
8: Aquests, tots els usuaris que tenim formant-se, si no venen cada dia, al final l'objectiu no surt, i en això estem, no? L'altre dia teníem una persona, bueno, una persona, un alumne que ens deia, es que y si no soy capaz, es que esto, por ejemplo, yo y con el ordenador, y hasta entre la docent,
10: l'Amanda, que va ser la primera que la va agafar. Tu no te preocupes, no te preocupes.
5: Va molt important tenir una actitud positiva al costat. Home,
10: tenir l'Amanda, tenir una Amanda en la teva vida, a la teva empresa.
6: No, perquè és que nosaltres estem per acollir aquestes persones. Sí, sí. No som un grau mig.
10: Motivar-les.
6: És el que diem a vegades. Això no és una ETT. Si tens dos manos i dos pies, te vas a l'ETT. Aquí les persones venen amb una motxilla molt gran. El noi del bàsquet, l'altre dia, parlant amb ella, ha acabat la seva formació i tot, i ell passa per allà i se senta i parla amb nosaltres, i l'altre dia li dèiem, però tu com has vingut? Diu, jo caminant fins a tal, i vaig després estar en una barca 6 dies i després vaig arribar nedant a Canàries.
10: I ens expliquen les seves històries.
6: I amb una motxilla que jo pensava, ostres, i aquí aprendiendo manipulación de alimentos.
7: I canviant de tema radical, però com frivolitzem, no, avui en dia, amb tota les, bueno, amb la crisi migratòria que tenim, com estem veient que aquests discurs d'odi creixen i aquesta deshumanització que estem veient tan heavy, que vosaltres ho deu xocar moltíssim, perquè vosaltres coneixeu les històries reals d'aquestes persones que venen.
5: Sí.
7: Això és molt fort.
5: I no només el fet de que hagin fet ells aquest trajecte, que ja deu ser duríssim, sinó del que han vist, del que han hagut de veure durant aquests trajectes, que hi ha gent que es queda pel camí. I jo crec que això et queda instal·lat i et condiciona molt a l'hora de continuar amb la teva vida.
6: Sí, molt. Això el que deia abans ella, que li feia una pregunta referent al clima i a com ens cuidem i ens protegim entre nosaltres, sí, és una de les coses que fem, parlar-ho. Sí. Perquè hi ha una companya a vegades que surt de sessions que diu, que ens truca i ens diu,
10: s'emporta,
6: jo ara no puc arribar a casa amb el que m'acaba d'explicar aquesta persona.
5: Clar.
6: Ens truca per parlar amb nosaltres,
10: per treure-ho.
6: Sí,
10: per treure-ho. I bueno,
5: és molt important, molt important explicar, sempre que diem que les coses s'han d'explicar, els altres s'han de saber no jutjar i treure. Jo dic, jo sempre reparteixo, la meva merda sempre la reparteixo, perquè llavors és com que no és tant, saps? I va molt bé, sí.
7: I que realment...
5: La feina aquesta que feu de sostenir, d'escoltar, sembla que vas més descarregat, sí, sí.
7: I que realment li passa a qualsevol ser humà, perquè al final la vida personal i laboral les podem separar en certa mesura, però som la mateixa persona que conviu en aquests dos mons. Per tant, qualsevol feina que tinguis, probablement quan arribis a casa hauràs de compartir amb els teus persones més properes aquelles sensacions que t'ha transmès la feina. Doncs imagineu-vos amb una feina com la vostra, que esteu en contacte amb aquestes situacions tan extremes, no? Gen, per on ha de començar una persona que sigui responsable de recursos humans, no?, de qualsevol empresa, per on ha de començar per tenir aquesta idea de contractació més inclusiva, per poder contractar des d'aquest punt de vista?
8: Bueno, jo diria que el primer pas és mirar les persones pel seu potencial i les seves competències, no només pel seu historial laboral. A més, col·laborar amb entitats com Gentis facilita que les empreses coneguin talent que sovint té més dificultats per accedir al mercat laboral, però que pot aportar molt valor a l'organització. Llavors, és, abans també ho hem comentat, hi ha persones com ara el senyor que tocava l'instrument a la Renfe, que bueno, ell tenia molt clar que ell volia ser músic, però llavors tenim uns altres usuaris que a mesura que vas parlant amb ells i bueno, els ajudes a obrir-se, veus on està el talent d'aquella persona, llavors els orientes alhora que intentes formar-los i bueno, vas cap a un objectiu. Però és important no tenir en compte un currículum vitae, que ara és tens estudis? No? Vinga, aquí no vas. Tens, bueno, després sabrem, no?, per la Gabriela, però quan arribes aquí no tens estudis homologats, però realment tens coneixements, tens capacitats, i dius, ostres, en sèrio? Clar, comences de zero amb un país. Llavors, bueno, és poder treballar aquell potencial que estem veient, sobretot l'Amanda, que està veient en aquell usuari, i arrel d'aquí és com el motivem, l'aixequem, i bueno, i el preparem també per tots aquells nos que els diuen, però que al final tenen fruits.
7: Totalment, al final la part humana és quasi més important que la part tècnica. A no ser que una feina requereixi d'una habilitat tècnica extrema, al final tu seràs una persona que està en un entorn laboral amb més gent, convivint amb, sí, amb més gent que treballaràs. Per tant, les habilitats humanes i personals, al final, les competències són superimportants.
10: Són molt importants, molt.
5: Parlem una estona amb la Gabriela.
10: Ai, sí.
5: La Gabriela té...
10: És meravellosa.
5: És la més joveneta de les tres.
10: Sí.
5: Té 27 anys només.
10: Sí.
5: Vas arribar fa 4 anys de Venezuela buscant una oportunitat. Arribes a Gentis i acabes treballant a la Fundació. Sí, això és lo más de lo más. És de peli, no?
7: Sí, sí, de peli, de peli.
5: Explica'ns la teva història.
9: Vale, bueno, sí, efectivamente...

0: i el CP contínuament canviant la legislatura i estem tot el dia mirant
1: i actualitzant la plataforma,
0: si aquesta persona per dia es pot entrar a treballar.
2: Com a persona que ha vingut d'un altre país buscant una oportunitat, què li pots dir a les empreses que són reticents a contractar gent migrada?
3: Bueno, te podría decir que solo que les den la oportunidad, porque como te digo, yo entré en la recepción de Gentis, pero ya no estoy en la recepción, o sea, ya avancé a otro puesto distinto y no tengo las titulaciones por ahora aquí, pero pues vieron en mí algo que hicieron que yo pudiese avanzar más allá. Uh-huh. Entonces ahora estoy en otro departamento donde llevo toda la formación interna de todos los trabajadores. Y pues nada, al momento en que me ofrecieron avanzar de puesto, para mí eso me hizo sentir pues que valía mis esfuerzos, que valía mis conocimientos y todas las competencias que tengo. Entonces nada, atreverse a contratar a las personas y pues enseñarle, o sea, no importa si no tienes la experiencia, seas de donde sea, seas español, seas migrante, de donde sea, seas joven o seas una persona mayor, pues que te den la oportunidad y la para poder, sabes, realizar la tarea, siempre y cuando también pues sepas que la puedes hacer. Y eso, o sea, que se atrevan a contratar a las personas, porque hay muchísimas personas que vienen de distintos países que vienen con ganas de trabajar, porque pues obviamente en sus países no se puede, y llegan aquí también con esa ilusión, con esa incertidumbre, preparados para muchos no, pero también preparados para que alguno entre miles diga que sí.
2: No ha de ser gens fàcil, eh? Jo, a vegades, intentant posar-te en la pell de la persona migrant, no? I parlant moltes vegades a casa amb els meus fills, jo els dic, és que a mi, amb 16 o 17 anys, em deixen sola en un país estranger i segurament estaria al carrer agafant el que pogués i fent, bueno, intentant no pensar en quina és la meva vida, i hi ha maneres de no pensar en quina és la teva vida, no? Vull dir que no és fàcil fer el pas de marxar de casa, perquè de fet moltes no ho fem, perquè no és una cosa que es faci per gust, sinó que només es fa per necessitat, i que la mirada des d'aquí a l'hora de rebre les persones migrants i sobretot empatitzar amb aquestes persones que no venen per gust, que venen per sobreviure, perquè al final el tema és la supervivència.
0: Exacte, és que per nosaltres aquestes persones tenen nom i cognom.
2: Clar.
0: I els dos dies són alumne del CP de restauració o són alumne del CP del sociosanitari. I els quatre dies ja tenen una anècdota. El seu professor ja ha connectat amb ells. El seu professor ja ens està fent un retorn i ens diu, és que no entén res. És que li he dit, posa el teu nom, i ha escrit nom.
2: Clar.
0: Al cap de 3 mesos, aquesta persona...
2: Clar, perquè ja tenen una capacitat...
0: D'aprendre, sí, i d'adaptar-se, i de dir que sí a qualsevol feina, perquè el de la restauració doncs van a rentar plats, de bufaters, d'ajudants de cuina...
1: I és l'actitud.
0: L'actitud que li posen. I aprenen super ràpid i tenen noms i cognoms aquestes persones.
3: No, y que también vienen de sus países quizás siendo, o sea, cargos super grandes, y llegan aquí y hacen lo que sea, o sea, trabajan de lo que sea simplemente pues para salir también adelante. Entonces es eso, o sea, es eso, que se atrevan pues a contratar personas de otros países, que siempre que tengan la disposición, porque también puede pasar que no tengan la disposición, pero siempre que tengan la disposición de trabajar, si los puedes enseñar, si los puedes guiar, si los puedes orientar a que esa persona sea un gran trabajador, pues adelante, que lo hagan, porque la verdad, o sea, siempre venimos con esa conciencia de que venimos a trabajar de lo que sea, siempre que sea honesto, venimos a trabajar de lo que sea, y con la disposición de aprender lo que sea, y pues al final te termina gustando lo que terminas haciendo. Entonces
4: Pues mira, un crit als empresaris i empresàries, no? Perquè això, perquè donin oportunitat a les persones de Gentis, que bueno, estem veient que feu una gran feina, i sobretot això, que doneu l'espai i el temps, l'espai aquest d'acollida i el temps, perquè aquella persona nouvinguda o en qualsevol altra situació que òbviament necessita aquesta ajuda tan extrema perquè potser no parla l'idioma, doncs que tingui aquest temps per poder adquirir unes habilitats mínimes per poder començar a fer una feina. Que important és el temps, és que insisteixo, avui en dia que tot és ràpid ja, i allò, això que dius, no? O sigui, que la feina és que és vital, sense feina no vius.
2: Sí. Sí. A mi m'agradaria preguntar-li a la Gabriela que amb 27 anys com et veus d'aquí 10 anys?
3: Bueno, en la parte profesional me gustaría seguir estudiando, la verdad, quiero seguir estudiando aquí porque sé que hay muchas oportunidades de estudio y tienes muchas herramientas para poder estudiar, entonces me gustaría estudiar bastante publicidad, que es lo que más me gusta, publicidad y mercadeo. Y quién sabe si hasta yo misma también con una empresa a la que pueda también darle trabajo a muchos migrantes que vengan aquí.
2: Molt bé.
4: Clar, és el que més m'ha agradat tu, que al final tu has vist, vens d'allà i per tant el teu exemple és molt bonic.
3: Sí, sí, que Gentispa me haya dado la oportunidad también, porque sabes, yo no me imaginé, incluso muchísimas personas me dicen, ay, ¿dónde trabajas? Y yo, no, yo trabajo en una oficina, antes era recepcionista, ahora ya no, y todos como que, wow, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo hiciste? Entonces, claro, que ellos me hayan dado la oportunidad prácticamente tan rápido, porque yo llego y al año y medio ya comencé a trabajar aquí. Entonces, sabes, fue la verdad bastante bonito que me fuesen dado la oportunidad sin tener yo como, ¿sabes?
4: Senyal que les teves companyes de Gentis sí que veuen el potencial humà, no?
3: Sí,
4: i per això
3: bastante,
4: van tenir
3: sí,
4: la habilitat de dir, esta para nosotras.
2: Nos la quedamos.
4: Nos la quedamos.
5: Nos vamos a Bad Bunny juntas y luego nos la quedamos. Ahí nos fuimos.
4: Ahí eso pasó, fuimos, ¿no, Amanda?
5: Pasó,
2: sí. Lo que pasó, pasó.
4: Lo que pasó.
2: Bueno. Vale, vale.
4: Corta, corta, que ja m'animo. Amanda, important, ja que us tenim aquí, parlem del programa MAIS, que és aquest programa que implementeu aquí a Malgrat, no?
5: Sí.
4: Aquí des d'Inserció Laboral, i explica'ns una mica de què va el programa.
5: Pues mira, just venim de la inauguració de l'espai nou del local aquí a la Torre de la Viuda de Can Sala, on tenim una oficina cedida per l'Ajuntament, i aquí portem el programa MAIS, i és un servei d'acompanyament i orientació laboral destinat a millorar la inserció en el mercat de treball de persones en situació de risc o exclusió social. I com us deia abans, ens deriva el SOC, serveis socials i tota la xarxa de Xaloc, o tenim les portes obertes, però sobretot és per persones que o cobren la renta de garantida, que abans era la PIRMI, és gent que doncs fa temps que està, doncs tenen aquesta renta, i el que dèiem abans, mamis, fa 10 anys que no treballo, soc dissenyadora de vestits de núvia, però fa 15 anys que no hi exerceixo. Jo diferencio molt a les persones quan les tinc quan ja passen a mi, els hi parlo a les empreses de les mujeres Ferrari, perquè tinc dones que tenen perfils, per exemple, cubanes que són farmacèutiques, dones de Xile que són arquitectes, homes que són professors de la universitat al seu país d'origen, ucranians. Teníem una noia que era, hablando de la Renfe, pero Dios nos perdone con la Renfe, però és que aquesta noia era la subdirectora de la coordinació dels trens de Moscú. Perdona.
4: Hola.
5: Perdona.
4: Hola, què tal?
2: Envia'ls.
4: Envia'ls a la Renfe.
5: Estoy tardando en llamar a la Renfe para que esta señora se ponga a coordinar Renfe en lugar de Moscú, aquí a Catalunya. O sigui, senyor Illa.
2: Sí, perquè si ha fet Moscú, això deu ser allò com a Libertrain.
5: Això és una línia recta, xica.
4: Això passa molt, que ja ho has comentat tu.
2: Que és via 1 o via 2. No hi ha més.
1: Poco más.
4: I té horaris que se ponga les piles.
5: Jo aquesta noia pensava, qué desperdicio, o sea, ja aprende ya sí. Català, perquè és que t'hem de presentar a la Lilla, perquè
4: això és un factor molt important, molt, molt important de la gent migrada, com ha dit, ho ha comentat ell abans, i avui ho dius tu, i és veritat que tu potser ets algú en el teu país d'origen, algú, vull dir, que t'has fet una carrera professional en el teu país d'origen, i arribar a un nou lloc a un lloc nou i haver de fer-ho tot de zero i a més perdre aquesta tot identitat teva, aquesta identitat professional que et dona un renom, no? Ostres, ha de ser molt frustrant, per això heu de treballar molt el tema de l'autoestima amb aquestes persones, no?
0: Jo sempre els dic, a mi m'agrada molt dignificar la teva professió, el teu país, però aquí no et podem oferir res més que aquesta noia, pues, jo se n'anava plorant tots els dies a fer llits a l'hotel i em deia, és que no vull, bueno, ja, però és que sí, primer has d'aprendre el castellà, després has d'aprendre l'anglès, el català, després és mica en mica el que dèiem, el temps, i tu vine aquí que t'orientarem, t'inscriurem a classes, pues, de... No? Però vull dir, ja no són, que abans parlava dels nouvinguts i d'aquesta classe d'exclusió social, però també hi ha rentes de garantida, doncs això, de gent que vol canviar de sector. Estic molt cansada, vull canviar de sector, necessito una orientació, i el que dèiem, no sé adjuntar un PDF al mail.
4: Clar.
0: Clar.
4: És un problema.
0: Sí. Entonces, estamos hablando de ese nivel. Sí. Y estoy tirando muy alto.
4: Clar, és que aleshores quant d'important és la confiança, no? o la seguretat que adquireixen les usuàries o usuaris en aquest cas en si mateixos, crec que és clau, no?, per arrencar el procés.
0: Totalment, però les orientadores els motiven molt.
4: Les orientadores estan allà a tope, no?
0: I fem moltes activitats amb ells. Fem els Talents Day, fem speed datings, perquè passin per rondes d'entrevistes. Hi ha un dia que anem pel poble que toqui, sigui Pineda o sigui Malgrat o Canet, i anem allà i jo prèviament parlo amb totes les empreses, amb les botigues, amb les gestories, i aquell dia anem tots a entregar el currículum.
4: Molt bé.
0: I no és el mateix un no tu sola que no un no i sortir i dir, ai, pues mira, he entrat a la joieria i m'han dit, pues potser 20 hores m'aniria bé, pues ja no sales con el no del Condis, con el no del tal, con el no, saps, del supermercat. No, protecció de dades, no agafem currículums, ho has de fer per la web.
4: Això passa molt ara.
2: Sí.
4: Molt bé, doncs com a mínim sabem que des de Gentis oferiu, no?, aquest espai de seguretat i per treballar això, l'autoestima.
0: Jo hasta que no col·loque la de la Renfe de Moscú.
4: Molt bé, no pares.
2: Bueno, per tancar us farem una pregunta a totes tres, que a més ja n'hem parlat una mica, no?, de la part emocional, però crec que és important la vostra feina, com descarregueu aquest el fet de ser empàtiques, perquè s'ha de ser molt empàtic per treballar en el que treballeu, com descarregueu la vostra pròpia motxilla emocional plena de totes aquestes històries quan acaba la jornada laboral? Que crossfit
6: començo jo, perquè no va dir anar a la muntanya, córrer i rebentar-la.
0: Sí, tu ho tens clar.
6: Sí, cada matí arribo del gym, o sigui, jo hi arribo enxufada,
0: sí,
6: per preparar-me per al dia. Aquesta sóc jo, elles encara fan el cafè.
4: Sí. Elles són de tempo lent, de després de la feina.
0: Jo, mira, un dia parlant amb la Iris li deia, dic, és que això, diu, és que no et pots posar totes les coses a la motxilla, aquí, a l'esquena,
2: no?
0: T'has posant, i jo, és que no puc aixecar el braç, i diu, és que t'estàs posant tristeses de la gent aquí a sobre, i ella em va dir un dia, quan sortis de l'oficina has de fer com un ball així i descarregar, i a vegades ho faig, surto i és com, bueno, ho deixo aquí i ja a lo mío.
4: Clar.
2: Sí.
4: O sigui, el millor és no fer-t'ho teu, ajudant tot el que puguis, però entendre que és la seva realitat, i llavors tu no formes...
6: Eh?
4: Clar.
6: Sí,
4: és molt difícil, perquè
2: la Gabriela...
4: coneixes a la gent i són persones.
6: I pateixo.
4: Clar.
2: Sí, què fas?
3: Sí, bueno, a mi també a vegades me cuesta bastante, porque es eso, o sea, es como verme reflejada en esas personas, entonces sí, cuesta bastante, pero bueno, eso a veces...
4: Compensa al final?
3: Sí.
4: Compensa?
3: Sí, no, y entonces, por ejemplo,
2: sí.
3: Nosotras salimos, tomamos un café para, pues, relajar, y ya, pues, yo fuera de la jornada, pues, sí, ya mis actividades, salgo, paseo, voy al gimnasio, y así voy también liberando un poco, pues, de todo, tanto de la carga de trabajo, de las personas que van, de todo.
2: Claro. Muy bien.
6: I que al final també tenim motxilles, eh? Per molt que no vinguem de nouvingudes i no, cadascú, persones. Que també són persones, clar. Que al final d'això es tracta, no?
2: Qualsevol dona porta bastanta motxilla a sobre.
4: Toni, quina cara fa?
6: Hola!
4: Li ha semblat bé.
2: Antoni també porta motxilla.
4: Sí, bé, noies, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí compartint amb nosaltres. Ens ha encantat el que feu a Gentis.
0: Ai, gràcies, Núria.
4: Sí, és increïble. Necessitem més fundacions i més empreses que facin aquest tipus de feina, i sobretot això, no? Les empreses, el que dèiem, que posin aquesta mirada més humana, valorant el potencial de les persones.
2: I per fi, perquè portàvem darrere d'aquest Fem el Toc des de Cultura de Bar de l'any passat.
0: Sí, sí, sí.
2: No?
0: Sí, sí, del dia del còmic, que et vaig veure a la Moderneta fent la presentació i vaig dir... Meravella.
2: Sí,
0: nosaltres també teníem ganes de venir, d'agrair molt a les empreses, que de veritat molt, i aquí malgrat som molt, molt, molt obertes a treballar amb nosaltres, molt, i avui estàvem amb elles i estaven agraint que s'ha de superar aquesta gran bretxa digital que vindrà ara.
4: Total.
0: Perquè abans tu, a la nostra època, llega el VHS i solo havia que meterlo i dar un play. Ara hi ha gent que no sap adjunt, o sigui, s'ha de treballar, s'ha de fer molta feina. Quan arribi aquesta IA que diuen que arribarà, què farem amb tots aquests nouvinguts que no tenen aquestes eines, amb totes aquestes persones grans? Quan arribi, pues, ens hi trobarem i necessitaran orientació.
4: Total.
0: I necessitarem més formació. Jo crec que tant el SOC com altres organismes, des de la FAGEM, des de els ajuntaments, les promocions econòmiques, estan apostant molt pel tema de que ningú, cap persona es quedi fora de lo que nos va venir.
6: Ens hem d'avançar.
0: Sí,
6: ens hem d'avançar perquè ja sabem què vindrà i aquí... La clau està en avançar-se.
4: Invertir recursos perquè els necessiteu.
6: Formacions i preparar-nos, sobretot per no? Adaptar-nos a aquesta nova...
0: Sí. Com deia la Gabriela, oportunitats per tots.
6: Sí. Per favor. I gràcies.
2: Sí, moltes gràcies.
4: Gràcies a totes i seguim.
0: Molt bé.
7: Gràcies. Fem i desfem. Què hem après?
2: Bé, després de la conversa amb Gentis, ens quedem amb una idea molt clara. La inclusió no és només trobar una feina, és tenir oportunitats, tenir eines, sentir-se acompanyat i poder construir un projecte de vida amb dignitat.
4: Sí, Mònica, i també hem vist que darrere de cada situació de vulnerabilitat, el que hi ha és una persona, amb una història, amb unes capacitats i moltes vegades simplement amb la necessitat de tenir una oportunitat, perquè una oportunitat realment pot canviar la vida d'una persona.
2: Sí, i aquí les entitats socials tenen un paper molt important. Estar a prop, escoltar, acompanyar i obrir portes. Però la inclusió és una responsabilitat de totes, de les administracions, de les entitats i també de la societat.
4: Sí, perquè no podem parlar d'igualtat si no tothom parteix de les mateixes oportunitats. I potser aquesta és la reflexió que ens agradaria deixar-vos avui. No es tracta només d'ajudar qui ho necessita, sinó de construir una societat on ningú quedi enrere.
2: Per això, bueno, volem agrair a Gentis per haver compartit amb nosaltres la seva feina i la seva mirada, conèixer més aquesta vessant social.
4: Sí, i sobretot també agrair a la nostra audiència que està aquí darrere escoltant-nos i tant de bo continueu fent-vos preguntes amb nosaltres i acompanyant-nos a cada programa.
2: Molt bé, Núria. Que bé que t'ha quedat. És que t'ha quedat molt maco.
4: I fins aquí el Fem del Toc d'avui, no? Que esperem que aquesta conversa ens hagi servit per reflexionar, no, la gent?
2: Sí, vés a saber.
4: Crec que sí, que hagi ajudat a mirar la vulnerabilitat social des d'una altra perspectiva. I sobretot que us hagi recordat que la inclusió no és només una paraula, que ens omplim molt la boca, però també tenim una responsabilitat col·lectiva. No? Ho hem vist des d'aquest punt més humà, de veure aquella persona que està en una situació complicada o aquell nouvingut o nouvinguda que arriba. Donem una oportunitat, això és la inclusió real.
2: Bé, fins aquí el Fem el Toc d'avui, perquè se'ns tira el temps a sobre, ens hem passat de temps ja.
4: No, estem dintre.
2: O sigui que fins a la propera. Moltes gràcies.
7: Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.

0: Ple de la sessió del mes d'octubre. Abans de començar, m'agradaria dedicar uns minuts a explicar les dificultats que ha viscut el municipi arran dels aiguats d'aquests dies 4 i 5 d'octubre. Van ser dies de molta tensió i preocupació en què calia prendre decisions amb rapidesa per protegir els nostres veïns i recuperar tan aviat com fos possible la normalitat. Però també van ser dies on es va posar de manifest la capacitat de resposta, el compromís i la solidaritat del poble. Crec que avui és important posar algunes dades damunt de la taula perquè ens ajudaran a entendre la magnitud del que vam viure. El dia 4 d'octubre es van enregistrar amb el Malgrat de Mar 157,9 litres de pluja per metre quadrat amb un màxim extraordinari de 98,9 litres en només una hora, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Un episodi excepcional que va provocar inundacions i desperfectes importants en diferents punts del municipi, tant a la via pública com en equipaments municipals i propietats particulars. Davant d'aquesta situació, es va desplegar un operatiu d'emergència amb la coordinació de diferents serveis i administracions. Vam arribar a tenir 10 dotacions de bombers treballant al nostre municipi, atenent situacions molt diverses, tant en la via pública com en propietats particulars. Paral·lelament, es va iniciar les tasques de neteja, retirada de fang i residus per recuperar els espais afectats. Es van fer actuacions amb camions cisterna d'aigua a pressió en carrers com l'Avinguda Costa Brava, l'Avinguda Tarragona, l'Avinguda de la Verge de Montserrat, l'Avinguda Barcelona, no els nomenaré, però moltes zones del municipi. També es va mobilitzar equips i maquinària, camions de suport per retirar materials, netejar les zones afectades i restablir les condicions de seguretat i circulació. I tot això es va fer mentre encara estàvem atenent incidències i valorant els desperfectes ocasionats per les inundacions. Pel que fa als danys, la primera valoració dels serveis tècnics municipals ascendeix a prop de 500.000 d'euros. Parlem de danys com la piscina municipal, el pavelló, l'arxiu, l'escola Montserrat, el parc Francesc Macià, els tallers municipals, la biblioteca, la torre de la vídua Can Sala, les quatre passos soterrats del passeig marítim, entre altres diferents equipaments. A la via pública s'han valorat desperfectes amb voreres, tanques, baranes, enllumenat, accessos i altres elements, a més de les importants tasques de neteja, de fang i retirada de material. I vull remarcar que aquestes quantitats són una estimació tècnica dels desperfectes municipals, no la despesa tota ja executada, i que no inclou els danys soferts per particulars i empreses. I crec que val la pena aturar-nos un moment en aquestes xifres, perquè possiblement la rapidesa amb la que es va actuar, es van netejar els carrers i es van anar recuperant la normalitat, ha fet que part d'aquesta feina feta i la magnitud dels desperfectes hagi passat un xic desapercebuda. Però darrere d'aquesta recuperació hi ha hagut moltes hores de treball, molts recursos mobilitzats i moltes persones que han fet un esforç extraordinari. I avui crec que és de justícia explicar-ho, no només per donar compte de la gestió municipal, sinó sobretot per reconèixer la feina de totes aquelles persones i perquè la ciutadania conegui realment la dimensió del que hem viscut. És per això que vull expressar el meu agraïment més sincer a la policia local, als tècnics municipals, a les brigades, als bombers, als nostres bombers voluntaris, als Mossos d'Esquadra i a tots els professionals i cossos d'emergència. Gràcies per la seva disponibilitat, pel seu compromís i per haver treballat al peu del canó quan més se'ls necessitava i moltes vegades en condicions especialment complicades. Gràcies també a les empreses que des del primer moment van posar a disposició de l'Ajuntament maquinària, recursos i personal. I que permeteu-me que no les nomeni perquè no voldria oblidar-me'n de cap i em sabria molt de greu. Aquesta predisposició diu molt del teixit empresarial i humà que tenim al municipi de Malgrat de Mar. Vull fer un reconeixement especial a Coptàlia i a l'UM per la seva implicació en les tasques i resposta de recuperació del municipi. No tanqueu o no us quedeu amb aquesta dada, però actualment s'han recollit més de 100 tonelades i encara a dia d'avui segueixen recollint. També vull reconèixer la feina de totes les persones que van contribuir a mantenir informada la ciutadania durant aquests dies. perquè en una situació d'emergència informar no és només comunicar, informar és protegir. I evidentment gràcies als veïns de Malgrat de Mar que van ajudar, que van oferir recursos, que es van preocupar per altres i que van estar al costat de les persones afectades. Vull també fer un agraïment especial a les persones allotjades a l'hotel La Maraigua, que a través de Moviment per la Pau es van oferir voluntàriament per ajudar les tasques de recuperació del municipi. La seva generositat i solidaritat mereix del nostre reconeixement. Pel que fa a aquest oferiment, voldria explicar breument que el dia 6 d'octubre, quan em va ser traslladat, ho vaig traslladar als portaveus municipals i als responsables de la coordinació de l'emergència, que hi havia la disponibilitat d'un centenar de persones per col·laborar. Els professionals que dirigien l'operatiu van considerar que en aquell moment els equips treballaven al límit de les seves capacitats i que incorporar voluntaris sense experiència requeria disposar de personal per organitzar-lo, supervisar-lo i garantir-ne la seguretat. I sí, vaig respectar aquest criteri professional, i perquè crec que la solidaritat és imprescindible, però en una emergència també cal garantir que l'ajuda es canalitzi de manera segura i adequada. No totes les tasques comporten els mateixos riscos, especialment quan es treballa en espais inundats, amb instal·lacions afectades o amb materials que no es veien en superfície. I aquí vull deixar una cosa clara. Prendre precaucions per protegir les persones, encara que pugui ser vist així, no és inacció. La responsabilitat d'una administració és actuar amb criteri, coordinació i amb garanties. Això no significa que no haguem d'aprendre d'aquesta experiència, al contrari. Crec que hem d'estudiar com millorar els mecanismes de coordinació i com organitzar voluntariat en futures emergències. Tenim un poble solidari, amb persones disposades a ajudar, i aquesta és una fortalesa que hem de saber preservar. Ara toca continuar treballant, revisar el que ha funcionat i veure en què podem millorar i com podem estar més preparats davant de futures situacions d'emergència. I també crec que aquests aiguats ens han de fer reflexionar sobre la qüestió de fons. Davant d'episodis meteorològics, aquesta intensitat, no hi ha prou en respondre a l'emergència o reparar els desperfectes. Hem de treballar també en la prevenció, estudiar el comportament de l'aigua en el nostre territori i buscar solucions basades en criteris hidrològics que ens ajudin a reduir riscos i protegir millor el nostre municipi. Sabem que no hi ha solucions senzilles ni immediates, però tenim la responsabilitat de treballar-hi amb una mirada a futur, en rigor tècnic i amb la col·laboració d'administracions competents. I en aquest sentit també voldria posar en valor una actuació que ja tenim en el nostre municipi, els jardins de pluja. Són espais dissenyats per afavorir infiltracions i drenatge de l'aigua i que ens ajuden a gestionar millor les pluges intenses. És cert que són solucions diferents de les que tradicionalment hem vist en els nostres carrers i que poden generar dubtes, però precisament episodis com el que hem viscut ens permeten comprovar com funcionen. I en aquest cas vam poder observar que després de que deixés de ploure, l'aigua acumulada en aquests espais va drenar. És un exemple que ens recorda que, a més de ser responsables de respondre a les emergències, hem de continuar apostant per solucions que ens ajudin a adaptar el nostre municipi als reptes que ens venen per davant. Encara queda feina per fer i continuarem treballant per recuperar la normalitat. Els aiguats ens han recordat la nostra vulnerabilitat davant de la força de la natura, però també ens ha recordat la força que tenim quan actuem com a poble. I aquesta és l'imatge amb la que m'agradaria quedar-me després d'aquests dies, la d'un Malgrat solidari, compromès i capaç de respondre davant de l'adversitat. Moltes gràcies. I ara donarem inici al punt 1 de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària anterior celebrada el dia 17 de setembre. Alguna... No? Doncs queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 2, que és aprovar l'adhesió al Consorci de Normalització Lingüística a efectes 1 de gener de 2027. Senyora Borrell, té la paraula.
1: Bona tarda, moltes gràcies. Bé, el mes de maig passat vam aprovar per unanimitat la moció en què l'Ajuntament de Malgrat s'adheria al Pacte Nacional per la Llengua i es demanava iniciar els tràmits per l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística. El mes de juliol, el Consell d'Administració del Consorci va aprovar la proposta d'adhesió i des d'aleshores s'han conclòs els tràmits necessaris perquè avui puguem portar l'aprovació. Amb la posterior signatura del conveni es formalitzarà l'adhesió, que serà efectiva el mes de gener de 2027. En aquest punt vull agrair el compromís i la feina feta per totes les parts i administracions perquè així s'esdevingui. Recordem que el Consorci per la Normalització Lingüística és l'ens públic creat l'any 1989, que està format per 140 administracions d'arreu del país, ajuntaments, consells comarcals i diputacions, i està adscrit a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Política Lingüística. És el referent al desplegament de polítiques lingüístiques municipals i el seu objectiu final és incrementar el coneixement de la llengua i de facilitar-ne al màxim l'ús en tots els àmbits. L'adhesió de Malgrat al Consorci de Normalització Lingüística representa un gran avenç per al municipi. Significa formar part de l'ens que vetlla per al foment de l'ús de la llengua catalana. Significa treballar d'acord amb les directrius del Departament de Política Lingüística. Significa tenir els recursos humans i materials per elaborar un pla local d'impuls a català. Significa acostar l'aprenentatge de la llengua a les persones del municipi que vulguin millorar el seu nivell de llengua. Significa engegar campanyes de foment de l'ús i de sensibilització lingüística. Significa incorporar la mirada lingüística a l'acció municipal. En diverses ocasions hem manifestat la preocupació per l'estat actual de la llengua catalana i l'interès per dur a terme accions de foment de l'ús. Amb l'aprovació d'avui mostrem, un cop més, el nostre compromís amb la llengua i la voluntat d'estendre actituds i implantar hàbits d'usos favorables al català. Per tots aquests motius, demanem l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Malgrat al Consorci per la Normalització Lingüística amb efectes a 1 de gener de 2027, condicionat al pressupost del 2027. Segon, aprovar el conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Malgrat al Consorci de Normalització Lingüística. Tercer, autoritzar i disposar de la despesa anual de 22.000 euros que correspon a l'aportació econòmica anual establerta als estatuts del Consorci i que ve determinada pel nombre d'habitants del municipi. Quart, sotmetre l'expedient a informació pública per un termini mínim de 30 dies mitjançant la publicació al BOP, al DOC i a l'ETAULER. Cinquè, facultar l'alcaldia perquè una vegada l'aprovació s'esdevingui definitiva, designin les persones que actuaran com a vocals davant del ple del Consorci i el Consell de Centre del Consorci Normalització Lingüística. Sisè, facultar l'alcaldia per la signatura de l'esmentat conveni. I setè, comunicar aquests acords al Consorci Normalització Lingüística i donar compliment als tràmits procedimentals que procedeixin.
0: Gràcies, senyora Borrell. Senyor Albert, té la paraula.
2: Gràcies, alcaldessa, i bon vespre a tothom que ens escolta des de casa i també que ha vingut avui aquí a la sala de plens a seguir el plenari. Totalment a favor d'aquest conveni, d'aquesta adhesió en el Consorci. És una molt bona eina, com ha apuntat la senyora Borrell, per fomentar i també per l'aprenentatge del català en el dia a dia de tots els malgratencs. Per tant, el nostre compromís, com sempre, amb la llengua catalana és màxim. I en aquest sentit també volem fer un prec o un esment que si posem tots aquests recursos, que tindrem personal, tindrem espais per fomentar la quotidianitat de la llengua catalana en el dia a dia dels malgratencs, doncs potser també ens ho hem de mirar una miqueta més a dins de l'administració i hem de fer valer el reglament de l'ús de la llengua que tenim aquí en el municipi, que diu clarament que l'ús preferent de la llengua de l'administració ha de ser el català. I això, al dia d'avui, trobem que no es fa en la seva totalitat. Hi ha departaments de municipals que o bé via escrita o via oral no usen el català com a llengua prioritària, sinó que ho fan amb el castellà. Per tant, des d'aquí fem un prec a tots els responsables de les àrees també, que si ens creiem aquestes adhesions en el Consorci o totes les mocions que aprovem, creiem que perquè l'ús del català sigui quotidiani, també les seves àrees han de prevaldre l'ús del català, ja sigui responent una trucada o una carta de resposta a una consulta. I creiem que aquesta feina l'ha de fer el responsable que hi ha davant de cada àrea perquè així sigui i vetlli perquè així sigui. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Albert. Senyora Vega.
3: Sí, bona nit a tothom. Yo lo voy a decir en castellano porque parece ser que entendemos ciertas cosas y no llegamos de acuerdo a otras. A ver, yo soy española y soy catalana, ¿vale? Entonces puedo hablar las dos lenguas. A mí nadie me obliga ni a hablar en castellano ni a hablar en catalán. Yo no estoy en desacuerdo con el consorcio, estoy totalmente de acuerdo porque siempre es bueno tener un abanico de posibilidades. Ojalá pudiéramos tener el consorcio de inglés o de ruso o lo que fuera. Pero que a alguien de una administración pública se lo obliga a una persona a que entienda el catalán, lo veo algo fuera de lo normal. Primero, porque hay personas mayores en estos momentos que no entienden el catalán y automáticamente se le cierran algunas puertas. Y segundo, porque es un consorcio en donde pone, si no me he equivocado, entender el conocimiento de la lengua catalana en el ámbito de enseñamiento no reglado. Perfecto. Fomentar el uso de catalán en todos los ámbitos de la sociedad. Perfecto. Y contribuir a la divulgación de la lengua catalana. Pero en ningún momento nos está diciendo que dejemos el castellano aparte. Dicho eso, nosotros estamos de acuerdo con el consorcio. Pero lo que no estoy de acuerdo es que perdamos nuestra identidad, que es la lengua castellana. Gracias.
0: Gracias, señora Vega. ¿Alguna aportación más? Señor Zaldo, te la palabra.
4: Gracias. No. Perdó. Només era per preguntar que en la documentació hi ha el requisit que es destini un espai concret equipat per la desenvolupament, si ja està decidit aquest espai, o això era aquesta la pregunta. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Zarada. Senyora Borrell.
5: Bé, avui el que fem és aprovar l'adhesió i el conveni. A partir d'aquest moment estudiarem quin és el lloc idoni perquè hi hagi doncs, la persona, les persones que hagin de dur a terme aquestes accions. Per tant, de moment, avui el que fem és aprovar l'adhesió. Posteriorment, la signatura del conveni, que haurà de ser ratificat per al ple de consorci, i que tot serà a partir del gener. Per tant, encara tenim un temps per valorar quina és la ubicació idònia. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Borrell. Doncs si no hi ha res més, passem a votació. Vots a favor? Contra? Ah, val, has votat a favor. Doncs, bueno, aprovat per unanimitat. El punt 3 és aprovar l'assignació global. Que no té vis, Anna. Aprovar l'assignació global i màxima en concepte de productivitat per l'exercici 2026. Senyor Marín, té la paraula.
6: Gràcies, senyora alcaldessa, companys, companyes, públic. L'acord comú de condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar es va aprovar per l'Ajuntament en ple en sessió en data del 6 del 8 del 2025. Una de les modificacions aprovades al nou acord comú de condicions és la referent a determinació d'un compromís de complement de productivitat conforme a la disposició transitòria. Aquest punt es basa a tractar un punt que ha estat objecte de negociació amb la representació del personal i posterior aprovació plenària en sessió plenària de data del 6 del 8 del 26. A la passada sessió plenària de data del 17 del 9 del 26 ja es va aprovar la modificació pressupostària per poder fer front a les despeses. La despesa de 286.797 euros es desglossa en un supòsit de pagament de 1.050 euros sobre una base de 200 treballadors, més el cost de la seguretat social. Cal afegir el 47% del col·lectiu de la policia, que són 25.168 euros, i el 33% de la resta del personal, que són 51.628, que dona el total de 286.797 euros. En definitiva, el que porta l'obligació és l'establiment d'aquesta associació global i màxima en concepte de productivitat per retribuir a l'especial rendiment, interès i assoliment d'objectius conforme al pactat en l'acord comú de condicions laborals. La proposta d'acord seria: la reunió de cursos humans proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, establir una assignació global i màxima de 286.790 euros en concepte de prioritat per retribuir l'especial rendiment, interès i l'assoliment d'objectius conforme als criteris que figuren a l'anex 4 del Pla d'Evaluació i Desenvolupament del Lloc de Treball, d'acord comú de condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Segon, aprovar la despesa de 286.796 euros si bé es troba condicionada a l'aprovació definitiva. Tercer, condicionar l'eficàcia dels presents acords a l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària F120-20-26-00-23 i a la publicació per part del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya de l'acord comú de condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
0: Gràcies, senyor Marín. Algun dubte? Senyor Zaldo, té la paraula.
7: Gràcies. Bé, d'entrada, de nou, com ja vam fer l'agost, posar en valor la feina feta per totes les persones que han estat a les negociacions que han acabat doncs, en aquest nou conveni laboral. No és fàcil arribar a acords en matèria laboral i, per tant, com ja vam fer l'agost, fer aquest reconeixement també avui. Dit això, la proposta que es porta a aprovació, hi ha algunes coses que ens generen dubtes. En primer lloc, l'informe d'intervenció assenyala que hi ha un incompliment en els límits retributius pel que fa al complement específic, les ratificacions. Podríem saber com es preveu corregir aquesta situació i en quin termini. També ens agradaria conèixer en quin punt es troba la modificació pressupostària necessària per disposar del crèdit i la publicació del nou acord laboral. Segons la documentació, són dues condicions que cal complir per poder executar aquesta despesa. Ens agradaria saber si ja s'han resolt o quan està previst fer-ho. I finalment, ens preocupa que no consti un informe sobre la massa salarial del personal laboral. No sabem si és entenem que no és indispensable perquè si no estaríem aquí, però si ens poden explicar si això està previst d'incorporar en algun moment o potser un informe sobre la massa salarial del personal laboral. No, potser més endavant, quan aprovem potser qüestions relatives al personal complet els següents mesos, ens agradaria saber si això està previst. I res més, insistir que estem en un moment determinant per lo que fa a les retribucions dels treballadors i treballadores d'aquesta casa. És un moment molt determinant i creiem que cal anar complint doncs, tots els terminis que pertoca perquè això pugui ser efectiu abans de finalitzar l'any. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Zaldo. Senyor Casajuana.
8: Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Per la part econòmica, per la part de recursos humans, en tot cas respondria el senyor Marín, però sí que per la part econòmica no podem fer la modificació pressupostària fins que no sapiguem l'import final de les gratificacions. És una avaluació de rendiment, per tant, quan s'hagin fet les avaluacions, doncs podrem determinar definitivament l'import. En tot cas, el màxim és el que especifica l'expedient de 286.000. Lo de l'informe que diu de despeses laborals, de capítol 1, ara mateix estem treballant amb el pressupost de l'any que ve, estem a la fase final, per tant, si ho desitgen, podem traslladar-ho a serveis econòmics. Entenc que quan es presenta el pressupost doncs ja es fa un anàlisi extensiu de com afecten els increments salarials any rere any i així ho exposa el mateix pressupost. I la tercera pregunta que ens ha traslladat... Era això, no?
7: Essencialment això. Va. Gràcies.
8: Si volgués més detall, ara parlo una mica amb el Marí, en qualsevol cas podem parlar més endavant i li puc concretar més coses. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Casajuana. Senyora Vega.
3: Jo només tenia un dubte, i és que aquí es posa que es calcularà el període entre l'1 d'agost i el 30 de novembre del 26, correcte? Val. Llavors, els 1.050 són anuals. Hem de suposar que els 286 no seran només en proporció en els 3 mesos aquests. Serà els 1.050. Vale, vale.
0: Ja està?
3: Doncs, sí, gràcies.
0: Vale, doncs, senyor Casajuana.
8: Sí, no, és interessant la reflexió que fa, perquè això és el que posa el text que presentem. Al final és un acord que vam arribar amb els representants dels treballadors, com indicava el senyor Zaldo, les negociacions van ser llargues i complicades, i va haver-hi moments d'entesa i moments de no tanta entesa, i va ser un trajecte que ja en el seu moment, quan vam fer el ple extraordinari d'aprovació del conveni, doncs ho vaig explicar prou folgadament, crec. es va arribar a aquest acord que s'avaluarien durant aquests mesos que indica l'expedient d'agost a octubre, i per l'avaluació d'aquests mesos hi ha una gratificació màxima de 1.050 euros bruts. Vale, és simplement això.
0: Gràcies, doncs, senyora Vega, té la paraula.
3: És que hi ha coses que m'estic mirant. La persona que, si vostès m'agafen des del gener fins al desembre, vostès tindran contemplats les persones que estan de baixa, perquè la productivitat no pot ser igual. I les persones que es tenen reducció de jornada també. Hem de suposar que vostès faran llavors les particions a cadascú, a les que estan de baixa i a les que la productivitat no pot ser la mateixa, la persona que està de baixa, que la persona que està treballant, ni la persona que té reducció de jornada, la que té jornada sencera. Imagino que això ho tenen contemplat, no? Vale, vale, ja està, gràcies.
0: Gràcies, senyora Vega. Vol tornar a donar resposta? Doncs vinga, senyor Casa Joan.
8: Sí, per rematar-ho, de fet, això figura en el nou conveni, s'ho pot llegir vostè en l'annex 4, pla d'avaluació de desenvolupament dels llocs de treball, no només figura l'import de les gratificacions, sinó que hi figuren totes aquestes qüestions que vostè menciona, i l'encoratjo que se'l llegeixi. Així tots aquests dubtes podran ser respost.
0: Que no sigui un partit de ping-pong, sisplau,
3: no,
0: senyora Vega.
3: No, no serà l'última vegada. És que jo trobo molt bé l'annex 4 que me'l tingui que llegir, però la gent també toca saber-ho. Gràcies.
0: Passem a votació. Vots a favor? En contra? Abstenció? Abstenció d'Esquerra i la CUP. Passem al punt 4, que és aprovar les factures del mes d'agost mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit. Senyor Carles Joan, torna a tenir la paraula.
8: Gràcies, novament, alcaldessa. Sí, aquest mes tornem a tenir reconeixement extrajudicial de crèdit. Recordem que el REC es configura com un procediment extraordinari per la imputació al pressupost d'obligacions derivades de compromisos de despesa i que en cap cas l'aprovació d'aquestes factures esmena els defectes de l'expedient. Són les factures que ha de fer front l'Ajuntament sense que hi hagin contracte. En aquest cas estem parlant de 10 factures pel lloguer de vehicles que s'han hagut de fer front perquè estàvem en situació d'entre contractes. Tots som conscients que va haver un incendi a la nau de les brigades, es van perdre un seguit de vehicles que de la nit al dia vam deixar de poder disposar d'ells, i l'Ajuntament no va tenir cap altre recurs que licitar un contracte de lloguer de vehicles. Si s'hi fixa en l'expedient surt la definició, Iveco, en fi, Peugeot Partners, són vehicles comercials que fan servir el personal de brigades per dur a terme les tasques diàries de la seva feina. I en el període en què s'acaba un contracte i es licita el següent, doncs a vegades els terminis administratius fan que estiguem uns dies sense contracte i doncs aquestes factures responen a això. De fet, la data va del 24 d'agost a l'1 de setembre, és aquest breu període en què no tenim un contracte. Són 10 factures amb un import total de 8.700 euros. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Casa Joana. Bona intervenció. Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstenció? Abstenció d'Esquerra i la CUP. Passem al punt 5, que és aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 2027. Senyor Casa Joana, té la paraula.
8: Gràcies, alcaldessa. Avui portem a la proposta d'aprovació d'aquest ple la modificació i aprovació inicial de les ordenances fiscals. Igual que vaig fer la setmana passada a la comissió informativa, dedicaré uns instants a llegir una per una les modificacions de forma breu i concisa perquè tothom ho pugui entendre, els que són aquí com els que ens escolten pels mitjans digitals. En primer lloc, l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. Ja veureu que hi ha coses que són més tècniques internes, faig un petit incís, hi ha qüestions que afecten més la ciutadania. En aquest cas, aquesta ordenança general de gestió és una qüestió interna. Simplement el que fem és adaptar l'ordenança al que marca l'ordenança marc de l'ORGT. Tots els regidors són conscients que des d'enguany es van traspassar responsabilitats o la gestió, i no només, és a dir, tant la recaptació com la gestió a l'oficina que tenim aquí davant, i aquesta modificació i algunes altres que portem a proposta d'aprovació avui van en aquesta línia, adaptar les nostres ordenances amb les que marca l'ORGT. L'ordenança número 1, pròpiament dita, és la de l'IBI. En aquest cas també ens adaptem al model de l'ORGT. la que apliquem la bonificació a les famílies nombroses per acord pregat i s'afegeix un punt en relació a la documentació necessària per la bonificació dels pisos de lloguer social. L'ordenança número 3, que és l'impost de vehicles de tracció mecànica, aquí sí que hem pres una decisió política, podríem dir, que és que hem eliminat la bonificació pels vehicles amb etiqueta 0 i hem augmentat la bonificació del 50 al 75% als vehicles amb etiqueta 0. Hem eliminat bonificacions d'etiqueta eco, disculpeu, i hem augmentat del 50 al 75% la bonificació dels vehicles 0, és a dir, vehicles plenament elèctrics. Quin impacte tindrà això? Doncs aquesta proposta de modificació té un impacte d'un increment d'ingressos d'uns 4.080 euros. Per tant, no és una xifra molt elevada, però sí que en els últims anys ja hi ha una tendència de que els usuaris de per si compren vehicles amb etiqueta eco, ja hi ha prou incentius a nivells de plans estatals i altres tipus d'ajuda. Considerem que a nivell municipal doncs, ja s'ha fet l'empenta que feia falta, que calia per diguéssim, pujar-nos a aquest carro dels vehicles eco, i ara el que volem és, sobretot, concentrar-nos en els vehicles que no contaminen, vehicles elèctrics. Per tant, durant els primers 3 anys des de la data de matriculació del vehicle, la bonificació sobre l'impost de vehicles dels vehicles amb etiqueta 0 passarà del 50 al 75% a partir de l'any que ve. El següent és l'ICIO, l'impost de construccions, instal·lacions i obres. Aquí cada any es fa una actualització de l'import mòdul fixat pel COAC, pel col·legi oficial que s'encarrega de revisar aquests imports, aquesta ordenança, i s'actualitza d'acord amb l'informe que ha fet l'arquitecte municipal. Passem de exactament de 646 euros al metre quadrat a 677 euros al metre quadrat. La segona ordenança, que és l'import de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua municipal, perquè ens entenguem. En aquest cas eliminem la taula d'aplicació de bonificació per superfície de terreny. Tots els terrenys tindran una bonificació del 95% a favor dels descendents i ascendents de primer grau. Què vol dir això? Això vol dir que proposem ampliar la bonificació del 95% per les transmissions de causa de mort a favor d'ascendents i de descendents de primer grau, eliminant les diferències que fins ara s'establien en funció del terreny. Fins ara l'ordenança deia que quan més gran és el terreny que es passava a un ascendent o un descendent de primer grau, menor era la bonificació, i això generava unes disparitats que en moments de que s'ha de gestionar doncs, la mort d'un familiar de primer grau, hi ha un seguit de gravàmens i un seguit de gestions que s'han de fer, doncs, en fi, hem considerat conseqüent que volíem alleugerir la càrrega fiscal de les famílies en aquest moment, de transmetre patrimoni familiar, aplicant un criteri més homogeni, i entenent que l'Ajuntament ha de facilitar, en la seva mesura de les competències, que aquest patrimoni pugui passar d'una generació a una altra sense una càrrega.

una projecció similar al que hem tingut en els anys anteriors, de 22.000 euros menys de recaptació, que no és una quantitat massa important pel total de les finances municipals, però com que són uns 8 expedients que generen aquests 22.000 euros, per les famílies afectades sí que pot suposar, doncs, un alleugeriment de les despeses que s'han de fer front quan es produeix aquest fet. L'ordenança número 7, de taxes de serveis generals. Aquí fem un canvi a l'annex per l'adaptació de l'ordenança general d'urbanisme d'acord amb l'informe de l'arquitecte. Bàsicament el que fem és canviar la nomenclatura d'obres majors a llicències urbanístiques i d'obres menors a comunicacions prèvies. Per tant, aquesta terminologia que hem fet servir durant molts anys i que tots estem bastant familiaritzats, obres menors o majors, doncs canvien de nom i es passa a dir llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. La taxa número 9, que és la taxa per l'ordenança número 9, perdó, que és la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. Aquí en la descripció dels preus que s'apliquen a cada un dels diferents tipus de comerços del municipi, a la part de la línia dels hotels faltava fracció o fracció. És una correcció tècnica en aquest cas, no? Doncs posava càmpings o fracció, hotels o fracció, comerços o fracció, doncs a la part d'hotels no hi havia fracció i s'havia d'incloure això. És un error d'esmena. L'ordenança número 11, que és la taxa per la utilització privativa o aprofitament de l'espai del domini públic local. Aquí també es corregeix una errada a l'annex de les taxes de l'ocupació de via pública. Es treuen els rodatges cinematogràfics que queden sense tarifa i s'apliquen a la tarifa general que inclou l'ordenança. I també s'afegeix la redacció d'aplicació de bonificacions per entitats municipals, que és a dir, quan el govern que hi hagi consideri que una activitat per al seu impacte social o cultural mereixi una bonificació de la taxa d'ocupació de via pública, doncs decret d'alcaldia o per junta de govern, amb el mecanisme que sigui l'adequat, doncs es podrà fer aquesta bonificació quan tingui aquest impacte municipal. També es corregeix l'apartat 3 d'aplicació de la taxa del GUAL, que fins ara hi havia un es podria interpretar de dues maneres, doncs ara amb aquesta correcció doncs interpretem la manera com s'interpreta aquest apartat 3. L'ordenança número 12, que és la taxa per retirada de vehicles estacionats defectuosament, aquí, i això és una qüestió que en som tots bastant conscients, que tenim una problemàtica, i no només a Malgrat, sinó diria que a tot el país, que és amb els patinets. El nom tècnic és vehicles de mobilitat personal. Fins ara les ordenances no contemplaven una taxa, un preu, que havien de pagar els usuaris que estacionaven malament aquests vehicles, aquests patinets, no la teníem, per tant no, legalment no es podia cobrar la recuperació quan la policia s'enduia un patinet mal aparcat o mal estacionat. Ara aquest import s'inclou a l'ordenança i s'iguala a l'import dels ciclomotors, que són uns 44 euros, si no recordo malament. Val? Per tant, és la multa en aquest cas, o la taxa que s'ha de pagar per retirar el vehicle quan se l'ha endut la policia per estar mal estacionat. L'ordenança número 14 és la taxa per serveis especials de vigilància. Aquí s'afegeix el preu hora d'instructor de tir d'acord amb un informe de la policia local. L'inspector de la policia local va elaborar un informe demanant, malgrat tenim un camp de pràctiques de tir a comissaria, i molts agents de la zona doncs venen a fer els entrenaments regulars i formatius i per normativa que han de fer, i no tenim un preu hora que cobrem des de l'Ajuntament perquè els agents de fora facin servir les nostres instal·lacions i perquè se'ls formi. I ara això s'incorpora en aquesta ordenança per serveis especials de vigilància. I l'última ja, que és l'ordenança número 13, general de preus públics. Aquí s'incorporen els preus públics de les edicions municipals aprovats per la Junta de Govern local. Estem parlant de publicacions municipals, parlem de llibres específicament. També és una qüestió menor, però no deixa de ser important. No teníem una ordenança que regulés els preus públics de les publicacions municipals. Alguns exemples són llibres que s'han redactat, que són publicacions municipals, són Amfibis i rèptils de Malgrat de Mar, l'obra de mossèn Fèlix Paradeda o la pilona de Malgrat de Mar, entre altres obres. Ara hi haurà un preu públic i les vulgui adquirir, doncs ja sap d'avançat quin és el preu que ha de pagar per adquirir aquestes obres. Dit això, proposem l'adopció dels acords següents. El primer, el segon i el tercer acord és aprovar provisionalment les modificacions que acabem d'explicar. En quart lloc, és exposar en públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament aquests anteriors acords provisionals durant un termini de 30 dies hàbils. I cinquè i últim acord, en cas de no haver-se produït reclamacions, aquestes ordenances, les modificacions

0: Aquestes ordenances fiscals entraran en vigor el dia 1 de gener del 2027. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Casajoana. Senyor Albert, té la paraula.
2: Gràcies, de nou, alcaldessa. Una pregunta referent a aquestes modificacions que ha comentat el senyor Casajoana, per entendre-ho bé, i perquè la gent també ho pugui entendre en el cas de que els hi afecti, és que en la bonificació de les famílies nombroses, fins ara el redactat deixava molt clar que la concessió era d'ofici per part de la Generalitat si convocava les dades conforme aquella família podia percebre la bonificació. I això vull entendre que deia que el veí no havia de fer cap tràmit, simplement un cop t'assignaven el títol de família nombrosa tu ja passaves a gaudir d'aquesta bonificació. Pel que entès ara, el veí haurà de venir personalment si vol gaudir de la bonificació en persona per presentar la documentació i fer els tràmits perquè li puguin assignar. Saber si és realment així i el per què s'ha optat per aquesta via, que al tall o la fi provoca una gestió més a les persones. I llavors, en tema d'ordenances, per entrar una miqueta més al detall, ja el document expressa que es fiquen, que s'actualitzen ordenances per estar al dia i per estar al corrent, també normatiu. I en tema de criteris, que és el que a nosaltres sempre ens preocupa més, uns criteris justos, uns criteris que puguin aportar uns incentius que siguin molt més ambiciosos per anar realment cap a una transformació doncs, més social, més sostenible, que unes taxes, podríem dir, una fiscalitat més justa i més gradual segons la tipologia de cada persona i de cada família, no ens trobem a faltar diferents aspectes que es podrien haver treballat, que tenen molt de marge i que no és res nou, que ho anem repetint any rere any per veure si així algun dia podem arribar a trobar un punt d'acord perquè les ordenances fiscals, que al cap i a la fi són els diners que els veïns aporten a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament tingui aquests ingressos, una part dels seus ingressos per poder fer coses. Estic parlant, per exemple, com el recàrrec que hem parlat diverses vegades de l'IBI, sabem la resposta, sabem el per què, però nosaltres seguim perquè creiem que és una via que s'hauria de treballar i no desistir abans de començar-la a treballar. Doncs això, tenir un recàrrec de l'IBI per tots aquells habitatges de grans tenidors, recordem persones que tenen 4, 5, 6 o més habitatges en el seu poder i el tenen tancat sense que hi visqui ningú. Doncs aquestes persones creiem que haurien de pagar més IBI perquè això també és una mesura per incentivar l'obertura d'aquell habitatge i que altres persones en poguessin gaudir davant la falta d'habitatge que tenim al municipi. També trobem a faltar trams de bonificació progressius per a les famílies nombroses que anessin sota uns criteris o uns valors més cadastrals de l'habitatge o de la renda familiar, conforme aquí menys recursos pugui tenir, doncs es pugui aprofitar també d'una major bonificació per tenir un títol de família nombrosa, i qui més recursos tingui, doncs una bonificació diferent més cap a la baixa, per així ser més justos amb la totalitat de la població. També trobem a faltar bonificacions per a famílies monoparentals, també és un tema que hem parlat recurrentment. És complicat de fer-ho, o sembla que la llei no ho permet, però seguim veient municipis que segueixen aplicant aquesta bonificació. Per tant, hauríem d'explorar aquesta via a veure si podria ser possible, perquè les famílies monoparentals és una situació moltes vegades molt complicada, que només entra un salari a la llar i té les mateixes despeses que qualsevol altra família que entren dos salaris a la llar. Per això seria molt important una bonificació en aquest tipus de població. També trobem a faltar això, una bonificació en matèria de medi ambient i matèria verda. La bonificació que hem demanat moltes vegades i fins i tot s'han portat propostes en forma de moció en aquest plenari per les instal·lacions de sistemes d'energia solar. Vam disparar una subvenció un any i ja no s'ha tornat a fer cap despesa més en aquest aspecte. Nosaltres sempre hem defensat que una subvenció no és la via, perquè la subvenció s'acaba acabant i no abarques tota la població, sinó que la via pot ser una bonificació. Els primers anys de que les persones tinguin instal·lats un sistema d'energies solars, doncs també tinguis una bonificació per pagar menys IBI el percentatge que ens poséssim d'acord, si això és modulable, i el nombre d'anys que ens poséssim d'acord. Però que aquesta gent, ja que fa un esforç per tenir una energia verda, també sigui gratificat. També la bonificació, el que ha comentat, amb vehicles eco, vostè ha donat la justificació de per què han tret aquesta bonificació, però creiem que també podria estar inclosa. I ja per acabar, amb el tema de l'ICIO, es diuen, sí, els impostos que es paguen per una construcció, per una obra a casa, sí que tenim bonificacions per energies solars, però també avui en dia hi ha moltes altres tipus d'instal·lacions a nivell d'habitatge que fomenten doncs, una millor eficiència energètica i també un millor consum de l'aigua. Per tant, creiem que es podrien també valorar bonificacions per les aquelles famílies que destinen uns recursos per tenir un habitatge mediambientalment molt més sostenible. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert, senyor Casajoana. Senyora Vega, perdó.
3: Sí, jo només vaig preguntar, moltes de les preguntes són les mateixes que les de l'Esquerra. Jo només volia veure que tampoc m'han deixat anar aquí cap mena de constància sobre les terrasses. Jo crec que les terrasses paguen un import molt elevat, amb un espai de temps molt curt, i llavors si era possible que els tinguessin contemplats els que estan tot l'any, de baixar-los a l'import, i els que estan només a l'estiu que també baixin a l'import, perquè sí que és veritat que hem gaudit de molta terrassa, hem estat al passeig, s'ha omplert, però també hem vist que hi ha gent que es queda des de les 9 del matí fins a les 12 o fins a la 1, i allò no és beneficiós pel comerç. Llavors, si nosaltres la idea que tenim, sobretot l'equip de govern, la idea que té és que el comerç se regularitzi, que es mogui, crec que una de les maneres més fàcils és que la gent també tingui que pagar menys impostos, perquè al final els impostos van a les arques i repercuteixen en rodona també a nosaltres mateixos. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Vega. Senyor Zaldo.
4: Sí, només una pregunta pel que fa a les bonificacions d'ocupació de via pública. Perdoneu, estic avui. sí, aquesta bonificació nova, no?, per les activitats d'interès sociocultural, que en principi podran disposar associacions o entitats que facin activitats de la via pública, creiem que el redactat és molt general i considerem que s'hauria de concretar més quins criteris s'utilitzaran per decidir si s'atorga o no aquesta bonificació. Creiem que, tal com s'ha defensat, que no és gaire transparent que hagi de ser el govern en concret que decideixi en criteri propi i subjectiu si s'aplica o no una bonificació o una altra. Per tant, si no està previst ja, que entenem que no estigui previst, sí que fem el prec de que es redacti un protocol, uns criteris per definir què entenem per una activitat socialment o culturalment beneficiosa i què no ho és, perquè sigui doncs, un criteri transparent i no depengui això del govern. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Fraldo. Senyor Casajoana.
0: Gràcies, alcaldessa. En relació a les qüestions que comenta el portaveu d'Esquerra, tinc la sensació que cada any tenim la mateixa conversa. I li agraeixo perquè llavors em dona l'oportunitat de respondre la mateixa resposta que li faig cada any. Comencem per les famílies monoparentals. La bonificació de l'IBI l'any passat, de fet, de serveis econòmics, van fer arribar un informe on deia que no es pot aplicar, per molt que tots hi estiguem d'acord, que tots entenguem la situació de vulnerabilitat que poden tenir famílies monoparentals o de més vulnerabilitat que les famílies que no ho són. La normativa estatal que regula l'IBI no incorpora famílies monoparentals, per tant, com a ajuntament, la instrucció que a mi se'm dona és que no es pot aplicar cap bonificació, i així ho hem de fer. Que altres pobles ho fan, també hem parlat d'això moltes vegades, no sé com ho justifiquen, no sé de quina manera jurídicament s'aguanta, però aquí, malgrat, amb la normativa a la mà, no es pot fer. En relació a les famílies nombroses, en el document que es va enviar de modificació d'annexos, allà s'especifica que un cop es presenti la documentació conforme una família és nombrosa, aquesta documentació, que és un carnet, un títol, té una vigència. Mentre duri la vigència d'aquest títol, no s'hauran d'anar reclamant, no s'hauran de demanar cada any aquesta bonificació. Un cop venci aquesta bonificació, aquest títol, llavors si es torna a demanar i es torna a obtenir un títol de família nombrosa, es torna a aplicar l'IBI, la bonificació de l'IBI, vaja. Sí. Pues la, això és el que posa la modificació de les ordenances fiscals. Ho puc llegir literalment, si de cas després ho comentem, ho sabràs millor que jo perquè jo tu ets família nombrosa i jo no. En tot cas ho podem comentar després. Què més? Sobre les instal·lacions solars, sempre intentem tenir en compte, quan apliquem aquest tipus de bonificacions, ho he dit en un dels punts abans, tenir en compte l'abast i els recursos que té l'Ajuntament. Val? Nosaltres som l'entitat més propera, però també la més petita. Llavors, l'impacte que poden tenir, segons quines mesures, amb molt bona voluntat, com bonificar, per dir alguna cosa, el 95% o el 50% és igual, de l'IBI d'un habitatge o d'una comunitat que es posi plaques solars, pot tenir un impacte molt elevat pel nostre municipi i ens podem tenir un trasbals important a nivell de pressupost. Llavors, s'ha de ser molt curós, per això sempre s'intenta vehicular a través de subvencions, perquè hi ha un import capat i a la que s'arriba en aquest import màxim de subvenció, doncs ja no ens passem d'aquí. Si ara establim aquesta subvenció a l'IBI i de cop i volta hi ha un frenesí d'instal·lació de plaques solars, pot tenir un impacte inesperat i que ens pot deixar en una situació pressupostària delicada. Per això es decideix fer així. Més enllà d'això, tornant al que deia les administracions, a nivell estatal hi ha bonificacions importants d'IRPF que retornen un cert import si demostres que has instal·lat una instal·lació solar per un mínim de quilowatts, en fi, un seguit de qüestions tècniques, però ja existeixen altres tipus de bonificacions d'entitats que tenen, no, més poder que no pas nosaltres. I en relació al recàrrec d'habitatges buits sobre grans tenidors, és una altra qüestió, similar al de les famílies nombroses, que podríem estar d'acord segurament molts dels aquí presents, però té un impacte molt limitat. En molts pobles s'ha intentat, de fet s'han aprovat normatives, ordenances en aquesta línia, en molts municipis de Catalunya, i els que l'han pogut fer efectiva i que hagi sigut beneficiosa han estat molt pocs. El benefici extra de cobrar un recàrrec en els pisos dels grans tenidors moltes vegades no compensa la despesa econòmica de verificar que aquests pisos han estat buits 2 anys. Els grans tenidors, els fons o els bancs o qui sigui, tenen capacitat per gestionar els pisos d'una manera diferent, canviar de titular, per exemple, la societat, llavors posa el comptador zero, pots posar-hi gent a viure durant un període curt de temps perquè llavors el comptador els torni a posar zero. L'administració ha de donar proves de que aquell pis realment ha estat desocupat durant 2 anys. Aquestes proves poden al·legar. Vull dir que és un procés molt farragós i al final l'ingrés que puguis arribar a tenir és molt... I no ho dic perquè és la meva opinió, això són exemples d'altres municipis que ho han intentat i no se n'han sortit massa bé. Val? La senyora Vega comentava la bonificació de les terrasses. Sí, es podria plantejar una bonificació de l'ocupació de via pública per part dels comerços que l'ocupen, però també és veritat que sentem un precedent complicat, perquè l'ocupació de via pública no només es limita a terrasses comercials, sinó a molts altres tipus d'activitats, i al final és un dret que es paga. És tan senzill com això. Igual que es paga un gual per tenir a la banda casa teva buit, si vols entrar al cotxe, doncs es paga una ocupació de via pública perquè s'ocupa una part del carrer per dur a terme una activitat econòmica. Si la viabilitat del negoci depèn de que un bar o un restaurant no pagui l'ocupació via pública, doncs és complicat. Poden haver-hi bonificacions? Ho podem estudiar en un futur. Si em correspon a mi aquesta responsabilitat, estaré encantat de ser-ho amb vostè i ho podem comentar. Però és una font d'ingressos important pel municipi. Aquests ingressos reverteixen o haurien de revertir en un bon servei, doncs, de neteja, d'ordre, val? I tot es finança a través d'aquestes diferents taxes com la d'ocupació de via pública. I per últim, el que preguntava el senyor Zaldo en relació també a l'ordenança d'ocupació de via pública, els criteris, establir uns criteris per definir quines, no, quines activitats o quins tipus d'esdeveniments podrien ser subjectes a la bonificació, sí, estic d'acord. En aquest cas s'ha escollit no pel govern que hi ha ara, sinó perquè l'any que ve el govern serà diferent, i cada govern tindrà uns criteris i quan bonifiqui una activitat o una altra, doncs qui estigui a l'oposició en aquell moment, doncs ho podrà preguntar i el govern li ha de justificar. Entenc que quan s'aprovi, també, no? Si s'aprova per decret d'alcaldia o junta de govern, el que sigui, doncs també es podrà donar una justificació, la que calgui. L'any que ve, si el govern o el regidor d'Hisenda que hi hagi considera, o no, hi ha un acord de govern i es considera que es vol perfilar més o detallar més amb més precisió quines han de ser aquestes activitats bonificades, doncs que així sigui. I ja està. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Cosa Joana. Senyor Albert.
2: Gràcies, Nora. Sí, per puntualitzar la pregunta que li havia fet al principi, és amb el títol de família nombrosa en poder, l'Ajuntament, segons notificava ara l'ordenança, el redactat de l'ordenança fins ara, és que rebia la Generalitat, a través de la Generalitat d'ofici s'assignava ja la bonificació, sense que, jo entenc, vull entendre que aquest redactat era perquè sense que la persona beneficiara tingués que fer cap més tràmit. Ara aquest redactat es treu, i desconec el perquè, potser és perquè no hi pot ser-hi anar amb aquest redactat perquè està fora de la llei, jo ho puc entendre i no passa res, però potser sí que pot ser-hi i es treu simplement perquè s'està adaptant a la normativa que fan servir a l'ORGT. Jo dic perquè, mirem-ho, si és una cosa que simplement s'ha tret perquè s'està adaptant, jo crec que l'Ajuntament hauria de lluitar aquest punt perquè és donar facilitat al veí, i no només això, aquelles persones que es puguin no assabentar de que hi ha una bonificació en família nombrosa i són família nombrosa, se li apliqui directament, que estan en el seu dret, només per això, per saber el per què s'havia tret aquest redactat, si era un tema legal o era un tema que no s'ha acabat de mirar. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert. Sí. Senyor Casa Joana.
0: Gràcies, alcaldessa. Em remeto a la part literal de les modificacions de les ordenances que hem compartit i que estan penjades a l'expedient. Diu: en cas que l'administració competent faciliti per via telemàtica a l'Ajuntament o, en el seu cas, a l'ORGT, les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada es veuran lliurats de portar novament el títol en els anys posteriors al venciment d'aquest. Perdoneu, Diu, en cas que l'administració competent faciliti, si ho fa l'administració competent, el veí ja no haurà de fer-ho. Això surt de les modificacions que hem compartit. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Casa Joana. Senyora Vega?
3: Sí, només vull fer una puntualització. Jo no dic que tregui l'impost, jo només he dit que el rebaixi o que el comprovi conforme les terrasses puguin estar més temps pagant la mateixa quantitat o pagant menys, una bonificació. L'altre, ho he entès o jo m'he explicat malament. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Vega. Doncs, si no hi ha res més, passem a la votació. Vots a favor? En contra? Abstenció? Abstenció d'Esquerra, PP i la CUP. Passem al punt 6, que és aprovar la modificació del reglament del mercat municipal del municipi de Malgrat de Mar. Senyora Ponsa, té la paraula.
5: Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom i als oients i al públic assistent. Després de més de 30 anys de funcionament, el mercat municipal ha experimentat una disminució progressiva de l'ocupació de determinades parades i una evolució dels models comercials que fan necessari replantejar-se el funcionament. Aquesta realitat obliga a adaptar tant el model d'explotació com el marc normatiu que el regula. La modificació del reglament del mercat municipal té com a finalitat actualitzar i adaptar les normes de funcionament del mercat a les necessitats actuals, clarificar les competències municipals i flexibilitzar els usos de les parades per afavorir la dinamització comercial, la sostenibilitat i la innovació social. La proposta incideix especialment en 5 àmbits: la gestió municipal, els usos comercials, les concessions i autoritzacions, les obligacions dels paradistes i el règim sancionador. Un d'aquests principals canvis és que l'Ajuntament passa a establir l'horari d'obertura i venda al públic tenint en compte l'opinió de la Junta de Concessionaris. Es reorganitzen les funcions de la Junta de Govern Local i d'Alcaldia en matèria d'adjudicacions, autoritzacions i sancions. En segon lloc, s'amplien les possibilitats d'activitat comercial, incorporant nous usos i serveis que poden contribuir a diversificar l'oferta i dinamitzar el mercat. es preveu una oferta més àmplia que la venda tradicional de productes alimentaris. Entre les activitats que s'incorporen expressament hi ha ferreteria i serralleria, productes artesanals, sabateria i articles de pell, venda de roba i serveis de modista, flors, plantes, jardineria i passeigisme, hostaleria, cafeteria, bar i mostres gastronòmiques. I a més, l'Ajuntament podrà autoritzar altres productes o serveis quan les circumstàncies ho aconsellin. En tercer lloc, l'impuls a la sostenibilitat i la innovació social. Aquesta és una de les novetats més importants, que és la possibilitat de destinar parades vacants a projectes d'innovació social i econòmica, economia circular, prevenció del malbaratament alimentari, reutilització, iniciatives d'economia social i solidària que generin ocupació local o afavoreixin la inserció sociolaboral. Una altra de les novetats també, de les modificacions, és que es regulen diferents modalitats de concessió i autorització de les parades, incloent fórmules temporals que permeten donar més flexibilitat a l'ocupació dels espais disponibles. Es diferencien tres modalitats d'ocupació de les parades. Les concessions de més de 4 anys mitjançant concurs públic dins els límits establerts al reglament, les autoritzacions temporals de fins a 4 anys mitjançant concurs públic i autoritzacions de menys de 12 mesos que es podran atorgar directament per ordre de presentació de les sol·licituds amb la documentació corresponent. Una altra de les actualitzacions és la de les obligacions als paradistes. Entre d'altres aspectes, doncs es preveu disposar d'un pla de control de formació i capacitació en manipulació d'aliments actualitzat i implementat i complir la normativa de seguretat social i normativa laboral aplicable. En definitiva, aquesta modificació vol contribuir a un mercat municipal més dinàmic, diversificat i adaptat als nous temps, que continuï prestant un bon servei a la ciutadania i que alhora pugui esdevenir un espai d'oportunitats per noves activitats comercials i projectes amb impacte social i ambiental positiu. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Ponsa. Alguna pregunta? Senyora Ponsa? Ai, senyora Ponsa. Senyora Vega, té la paraula.
3: Sí, a veure, nosaltres havíem vist diverses coses que no ens acabaven d'entendre i hem parlat amb la regidora i, bueno, dues de les coses era una que no acabàvem d'entendre, que ja ho va explicar-ho perquè tinguin en compte les demés persones d'aquí malgrat, que nosaltres no estàvem gaire d'acord amb l'horari de venda al públic establert per l'Ajuntament. Nosaltres creiem que els autònoms ja tenen prou consciència com per saber quan poden començar i quan poden acabar i quan poden fer vacances, festa. Ja m'ha comentat la senyora regidora de que en principi tindran en compte els concessionaris. Jo me quedo amb la recança de que es faci, però bueno, és el que hi ha, no n'hi ha més. I després hi ha una cosa que sí que m'ha agradat, bueno, a part dels 4 anys i tal, que està molt bé, i una de les coses que sí que per això nosaltres estem sempre votant molt a favor és, que no vol dir que el voti, sinó que estem molt a favor, que a nivell social, nosaltres creiem que si s'obre el mercat a nivell social és la millor feina que es pot fer, perquè en aquest magretencs o persones que vinguin de fora necessiten sentir-se acollits en un puesto on ells se vegin responsables. És de les coses que jo sempre lluito molt per això, perquè crec que és un col·lectiu que en algun moment socialment no està del tot integrat i d'aquesta manera se l'integrarà millor. Per això sí que l'aplaudeixo. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Vega. Senyora Ponsa.
5: Gràcies, alcaldessa. Bé, de fet, com ja l'he comentat, el fet de que es faci amb la Junta de Concessionaris els horaris d'obertures, que no són individuals, sinó que és un mercat municipal i en el qual, doncs, hi ha d'haver-hi una unanimitat en tots els casos possibles per tenir totes les parades obertes en els mateixos períodes i horaris de temps, i per tant, doncs, es fa conjuntament sempre que hi ha alguna activitat o el que és el comerç diari, doncs, tenir uns horaris perquè la gent sàpiga que van a comprar, doncs, que aquest mercat municipal està obert.
1: Gràcies, senyora Ponsa. Alguna pregunta més? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? En contra? Abstenció? Abstenció d'Esquerra i la CUP. Vale. Ara portem un assumpte declarat d'urgència, que és la ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local del 15 d'octubre de 2026, pel qual s'adjudiquen les obres del projecte constructiu i actualitzat de la canalització de la Riera de Palafolls en el seu tram zero. Ara hauríem de passar a votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència. I ara dono la paraula al senyor Casajoana i a continuació al senyor Serret. Gràcies.
0: Gràcies, alcaldessa. Per la part estrictament econòmica, llegiré literalment el que diu l'expedient, que diu que correspon al ple conforme una disposició addicional de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, que quan el valor estimat d'una obra sigui igual o superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, l'aprovació de l'expedient ha de passar pel ple municipal. I és precisament això el que fem, simplement fer aquesta puntualització. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Casajoana. Senyor Serret.
6: Gràcies, alcaldessa. Bé, avui portem a aprovació un punt d'urgència que, tal i com hem traslladat en Junta de Portaveus, doncs ens hauria agradat portar-lo a l'ordre del dia com és d'ordinari, tenint en compte que el punt que portem avui a aprovació és un punt de gran rellevància pel municipi i en la que, abans d'explicar el contingut, crec que també és de rebut que després de 17 anys de batallar perquè les obres del tram zero fossin una realitat, s'ha d'agrair a tothom que ha fet possible que avui puguem portar a aprovació una adjudicació d'aquestes característiques. Són molts els governs que han treballat en aquesta línia i, per tant, agrair a tothom que ha batallat amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb la Generalitat de Catalunya, perquè això fos una realitat. Com deia, l'any 2009 s'aprova un conveni en el que és aprovat per l'Ajuntament i per l'Agència Catalana de l'Aigua, en el que diu que es farien aquestes obres. Això no ha estat així al llarg dels anys. Els diferents governs doncs, hem aplicat contenciosos judicials en contra de l'Agència Catalana de l'Aigua fins a aconseguir un nou acord, que és el que avui s'està materialitzant, en el que portem adjudicació les obres del tram zero. El tram zero, perquè tothom es situï, són aquelles obres del pas soterrani per sota de la via en la plaça de l'Àncora, que és un punt i un enclavament doncs, molt important i significatiu també per l'entrada de turisme del municipi que ve del sector hoteler cap al nucli urbà, com també la sortida de la Riera al mar, que com hem pogut comprovar, doncs precisament i malauradament en aquests últims dies era necessari unes obres com aquesta perquè la canalització de l'aigua doncs arribi fins al mar i continuï permetent que els veïns i veïnes que viuen a l'avinguda dels Pins doncs tinguin accés d'entrada i sortida dels seus habitatges. Dit aquesta part, pròpiament el que ara portem a aprovació són l'adjudicació d'aquestes obres. Aquestes obres tenen un import de 2.434.000 euros, amb IVA inclòs, dels quals l'Agència Catalana de l'Aigua financia una part, així ho diu a l'acord que vam establir davant d'un jutge l'any 2024, en el que doncs, financia en concret el perllongament del calaix de la Riera de Palafolls fins al mar. També financia la passarel·la que hi haurà sobre la Riera de Palafolls per tal de connectar el passeig de Llevant amb l'avinguda dels Pins. I l'Ajuntament doncs, farem front al nou pas soterrani que hi haurà per poder accedir amb el parc rodat, és a dir, amb els cotxes, els vehicles i també el pas de vianants. I evidentment doncs, l'urbanització que ha de connectar amb l'avinguda dels Pins i l'urbanització que ha de connectar amb el propi passeig marítim. Aquest seria el resum. En aquest cas doncs, explicar doncs, que la mesa de contractació ha seguit tot el procediment establert que la pròpia llei de contractes demana. Es van presentar tres empreses, s'adjudica finalment en l'empresa Artifex, que és la que a partir d'ara, doncs, si tot procedeix en aquesta adjudicació, doncs serà qui haurà de fer aquestes obres. La durada de les obres es preveu d'un any i quatre mesos, si no m'equivoco, Per tant, hem de tenir clar i hem de ser conscients que, i per això el pressupost doncs, fa referència a que té una afectació del pressupost del 2026 del 16% del cost d'aquesta obra, que són uns 405.000 euros, un 68% del pressupost del 2027, que és 1.600.000, ho estic arrodonint, les xifres, i un 15% del 2028, que és de 365.000 euros. 2026, 2027, 2028, que és el que tindrà l'afectació prevista d'aquestes obres en un enclavament que som conscients que també té un impacte pel sector econòmic turístic, però també unes obres necessàries no només per millorar la façana litoral, sinó perquè, com he explicat abans, també té un impacte en la seguretat que, com hem vist en aquests darrers dies, doncs és tan important poder actuar en una riera i en una riera com és la nostra de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, la riera de Sant Genís de Palafolls en el seu pas per Malgrat de Mar. I a tal efecte doncs, procedim a la votació per tal de que sigui aprovada per qui consideri oportú i també doncs, al debat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Serret. Alguna pregunta al respecte? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovat aquest punt per unanimitat. I passem al punt 7, que és resoldre les resolucions dictades per l'alcaldia de la 2890 a la 3203. Alguna? No? Doncs passem a pregs i preguntes dels regidors. Senyor Joaquim Albert, a continuació senyora Vega i després senyor Zalda.
2: Gràcies de nou. En aquest torn m'agradaria comentar certs aspectes referents a les riuades ja en el mateix sentit, bueno, les riuades d'altre dia i de la riera en si, i en el mateix sentit que vostè ha comentat, senyora alcaldessa, a l'inici, de tot el suport en aquest aspecte a tots els veïns i a totes les veïnes de Malgrat i també particular a persones que han patit danys en les seves activitats per intentar solucionar la mesura del possible totes les possibles avingudes que puguin venir en un futur. D'entrada, que aquestes riuades ens han deixat un escenari d'urgència, crec jo, a part del que hi han passat, que és l'escenari que es planteja ara de cara a la setmana que ve, que en principi hi ha alguns models meteorològics que diuen que tornarà a caure molta aigua i, com es sol dir, plourà sobre mullat. Per tant, tindrem que donar-nos pressa a habilitar aquelles zones que han quedat afectades perquè l'aigua pugui córrer amb la major normalitat possible, i ens agradaria saber com estan afrontant aquestes accions, sobretot a la part alta de la riera, en el punt on hi ha la rodona del polígon industrial, que és on connecta amb el Francesc Macià, perquè aquell pont realment ja era molt estret de per si, però ara encara ha quedat més estret per sediments, també era més estret per alguna raó, imagino, tècnica per al tema de les obres de la riera, i pel gran volum de canyes i troncs que s'han acumulat allà, saber com s'afrontarà perquè, si venen altres riuades, pugui desembossar ràpidament i pugui l'aigua córrer. Tot i això, sabem que realment l'avinguda d'aigua en gran part va venir per la part més alta del polígon, que és la part que connecta amb Sant Genís de Palafolls, i en allà ja va venir una riuada, d'aquí que molts negocis del polígon industrial es veiessin afectats. Però si tenim un desguàs més potent, per dir-ho d'una manera, en aquesta part més baixa, lògicament l'aigua correrà més i a dalt no s'acumularà tanta aigua que podrà sortir. Però això són temes que creiem que han d'anar de futur. Primer, la part d'urgència és afrontar aquests dies que vindran, i la part de futur és la que, mira, podria aprofitar les mateixes paraules que acaba de dir el senyor Serret, que s'hauran de batallar doncs amb l'ACA per veure què podem fer en aquesta riera perquè pugui absorbir molta més aigua en un futur. La solució sabem que és complexa, però creiem que s'ha de posar mans a l'obra i s'ha de ser molt corcó, per dir-ho també d'una manera, amb l'ACA perquè es puguin fer, no sé, potser dic una bestiesa, no soc tècnic, però els tècnics en saben, però zones de laminació a tota la part alta de la riera. Tenim part de bosc a Santa Rita, a la part de l'altre cantó de la riera, que hi ha Palafolls, tota aquella zona de per on baixa la riera també hi ha una part que potser es podrien arribar a fer zones de laminació, més que res perquè l'aigua, com baixi, doncs no baixi amb aquesta potència, intentar evitar el màxim cabdal quan arriben al nucli urbà. O també potser les solucions passen per dir és complicat, és una solució complicada, haurem d'adaptar-nos als temps que vindran i els veïns ens haurem també d'adaptar a nivell d'infraestructura d'aquestes riuades. Estem parlant, per exemple, de proteccions que permetin l'aturada de l'aigua abans d'entrar dins de les activitats i negocis o dins dels habitatges o dins dels pàrquings. En aquest cas també doncs, un prec seria si hem d'anar per aquest camí haurem d'estar al costat de la gent i haurem d'ajudar-los econòmicament a través de subvencions per, si venen avingudes d'aigua, almenys no l'aigua no entri amb la violència que va entrar a molts d'equipaments, d'activitats econòmiques, etc. I ja està, simplement era això, que de cara a futur hi ha la part de mirar de reduir el cabdal abans que arribi al municipi i l'altra part de mirar de protegir les pertinences de cada persona. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Joaquim Albert. De fet, jo he dit que hem de començar a treballar perquè bueno, sabem el que ens pot venir, llavors, per tant, hem de lluitar amb la prevenció. A nivell ara d'infraestructures li explicarà el senyor Serret, però vostè ho ha dit, solucions fàcils no n'hi ha, però s'ha de buscar solució perquè tenim una problemàtica i s'ha d'entomar. Endavant, senyor Serret.
6: Gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que la primera intervenció de l'alcaldessa abans de començar el ple anava en aquesta línia. Crec que el debat sobre els reptes de futur, sobre afrontar les noves situacions davant del canvi climàtic, l'hem posat sobre la taula moltes vegades i, de fet, el propi govern municipal, conjuntament també, i aquí, igual que abans he criticat a l'ACA, també la poso en una banda en positiu, treballa perquè fem front a les situacions d'inundabilitat que preveu el municipi i saben que jo en aquest plenari he parlat moltes vegades, no només demanant que no només ens centréssim en la inundabilitat que ens podia comportar el riu La Tordera, sinó que féssim front en aquells punts més dèbils del municipi, que és precisament on els mapes d'inundabilitat, no? Aquells vídeos que ens han fet arribar més d'una vegada a Protecció Civil dient que el punt més feble del municipi en inundabilitat és des del cap cap al cantó Pineda i és just la zona que més afectada ha estat el municipi, tot el polígon i tota la zona de, no del Pla de Pineda, però diguem direcció al Pla de Pineda, calia fer-hi front. Per què dic això? Ho dic perquè vostè ha apuntat una possible solució que és molt interessant, que són les bases de laminació, que la pròpia Agència Catalana de l'Aigua va informar en la modificació de planejament del PP7, aquella modificació de planejament que alguns van titular de Calón o Escultor Clarà, que va endavant, aquesta modificació de planejament va endavant i el punt clau per baixar la inundabilitat del municipi són les bases de laminació. Per tant, el sector privat d'Escultor Clarà ja ha fet l'adquisició d'uns terrenys a Palafolls, no al sector de Malgrat, sinó a Palafolls, ubicats molt a prop de la Nacional 2, perquè la riera de Sant Genís de Palafolls, en cas de gran avinguda, faci les bases de laminació en aquell punt. I, per tant, serà una acció més que ens baixarà la inundabilitat del municipi. I aquest és un element clau que sé que a vegades és complex i que no s'entén quan es volen fer modificacions de planejament urbanístic, perquè estem parlant de la norma de creixement del municipi, però que venen acompanyades d'accions com aquesta, que són molt importants en àmbit de seguretat. I estem totalment d'acord que s'han d'aplicar noves mesures, però crec que, ja que l'ha tret, era important explicar que hi ha aquesta mesura, que s'està treballant en aquesta línia, que tant de bo en la situació en la que ens hem trobat, perquè hi ha una dada que encara no s'ha donat, però que també és important que siguem coneixedors, actualment el cabal de la Riera és de 61 metres cúbics per segon. En aquesta nit que han caigut els 157 litres, però 99 o gairebé 100 litres per metre quadrat van caure en 3/4 d'hora, el cabal d'aigua que baixava era de 143 metres cúbics per segon. Per tant, si només n'hi entren 61, aquests fins a arribar al 143, per algun lloc han de passar i, per tant, una de les mesures és aquesta. Però n'ha apuntat una altra que el govern n'hem estat parlant aquests darrers dies, que és molt important, i és que hem de poder treballar amb tothom, amb tota la ciutadania, mesures d'autoprotecció que antigament s'utilitzaven, perquè el carrer de Mar, els que som fills del carrer de Mar, sabem perfectament que a la que queien quatre gotes es posava una postada i si havia de caure molt fort, a més aquesta postada quedava segellada per guix ràpid. Actualment hi ha mesures, evidentment, molt més modernes que no una fusta a la porta, però que sí que hem de ser capaços de dotar a tothom perquè també apliquin mesures d'autoprotecció que els eviti l'entrada de l'aigua. Però també hem de ser coneixedors i conscients que, a malgrat, hi ha un element important que es diu freàtic, que potser altres municipis no coneixen, però aquí som coneixedors de la situació que implica, perquè en aquests moments i aquests dies que estem fent visites constants a la Riera, que d'entrada també aprofito perquè si estan disponibles en algunes d'elles ens puguin acompanyar i ho puguin veure directament, veuran com l'aigua que veiem córrer per la Riera brolla directament de l'interior, no baixa actualment de dalt, sinó que està brollant del subsol, i per tant aquesta aigua és la que puja en la majoria de molts d'ells pàrquings, terrenys i cases, que els hi puja de la part baixa, de les plantes baixes, i per tant això també hem de veure com a partir d'ara fem front a aquestes situacions, perquè no podrem evitar sinó les inundacions de sòtans i de plantes baixes. I aprofito també perquè en moltes de les vegades, i com a regidor d'urbanisme, em toca batallar molts cops en llicències d'obres que no podem autoritzar actualment perquè la normativa ha canviat, precisament per garantir que en plantes baixes no hi hagin habitatges en llocs on puguin ser inundables, on no hi hagin, com a mínim, les habitacions de pernocta en aquests espais. No sé si li he respost el que preguntava. Ah, i per últim, en el tema de la neteja s'està treballant, insistint, o sigui, molt acuradament i a marxes forçades, perquè sabem que aquest cap de setmana hi ha un nou episodi intens de pluja. En allà on va desbordar la Riera, que va desbordar davant del restaurant d'Estany i davant del restaurant La Torreta, va desbordar per aquells dos llocs, allà hi ha un pont que ha tingut una afectació important i que s'ha de refer, i per tant la neteja d'allà s'ha hagut de fer d'una forma molt exhaustiva i manual, que si tot va bé demà ja estarà net del tot, i per tant que ningú pateixi. Les riuades les hem de controlar, però que s'ha fet la neteja d'aquest espai. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Serret. I un apunt. Sí que possiblement, visiblement, quan passa la gent per allà, vegi les canyes, però tot el baix es va netejar. El que no es va tocar és el de dalt, perquè hi ha risc de desprendiment, i és per això que està... Però visualment, segurament algun ciutadà quan passa per allà deu percebre pues, que està atapeït, i no és així. Senyora Vega, endavant.
3: Jo vaig a canviar una mica el tema, perquè veig que ja s'ho han explicat bé i la gent ho ha entès. Jo vaig per una altra banda, que és, tenim gent de baixa i bueno, aquests dies ho he pogut comprovar, que a vegades els treballadors els tenim que fer un canvi. No sé si s'ha contemplat, suposo que sí, que veuen que el fer el traspàs d'un personal a una altra banda vol dir que la seva feina no la fa, i per fer la feina d'una altra persona. Llavors jo pregunto, si n'hi ha, en principi, que jo sé que n'hi ha tres de baixa, ja porten molt de temps de baixa, no vaig a dir els llocs perquè no toca, hi ha alguna previsió de que estiguin substituint en aquestes persones? Perquè clar, si no, els demés són gent que acabaran esgotades tant psicològicament com físicament, eh? I sé que les mútues es fan càrrec d'una part del sou d'aquestes persones. Llavors a mi m'agradaria saber, ja en un seu moment ja em van dir que una persona que no, però ara n'hi ha dues persones més que estan de baixa i m'agradaria saber com tenen el panorama muntat. Gràcies.
1: Jo, com que ara mateix crec que sé del que parla, però si li sembla, després ho parlem, perquè estem parlant de treballadors municipals i penso que no pertoca. Gràcies. Senyor Zaldo, té la paraula.
4: Gràcies, però se n'ha de parlar. Però se n'ha de parlar. Sí. Vam parlar després, però se n'ha de parlar. Estic d'acord. Dues qüestions. El primer, sobre mobilitat. Acabem d'aprovar una modificació fiscal en relació als vehicles eco. El regidor Creus Joan ha justificat que el que es vol és intentar incentivar la compra de vehicles o acompanyar aquesta compra de vehicles menys contaminants. però això ens obre també una reflexió en relació a la mobilitat col·lectiva, als autobusos interurbans, a facilitar alternatives de mobilitat rodada que no sigui només en vehicle privat. També especialment perquè, evidentment, hi ha gran part de la població que no té la possibilitat o els recursos econòmics de comprar-se un vehicle elèctric. Per tant, doncs estaria bé que això ho estudiéssim. Hi ha una iniciativa ciutadana en aquest sentit que reclama un autobús interurbà i també, com s'ha manifestat al ple en diverses ocasions, la senyora Vega ho ha comentat en diverses ocasions, hi ha moltes demandes de millora de la connexió d'autobús entre Malgrat de Mar i Mataró, Barcelona, Girona. Per tant, doncs aquesta demanda hi és. Amb les afectacions de les pluges torrencials, doncs això també s'ha vist afectat. I el prec que fem en aquest sentit és doncs, que s'estudiïn accions per millorar en aquest sentit de la mobilitat col·lectiva. La segona qüestió que vull plantejar és relacionada amb el Festival de Literatura i Pensament, el MARC. Els mesos d'octubre del 2024-2025, Malgrat va crear, de fet, les dues edicions d'aquest festival, que és una proposta cultural pròpia, que havia aconseguit crear un espai de trobada al voltant de la literatura i de la reflexió, converses, debat, pensament, després de l'experiència que també ens havien donat aquells dos anys, diria que van ser, de Vila del Llibre, vam aconseguir un projecte propi, que és molt positiu i que no és fàcil que es puguin mantenir projectes culturals propis. Enguany ens trobem ja a mitjans d'octubre i no hem vist públicament doncs, cap programació al respecte d'això. En aquest sentit, jo vaig adreçar a la regidora de Cultura per preguntar al respecte d'això i se'm va explicar que aquest any s'havia hagut de licitar i havia guanyat una empresa diferent a la que havia estat fent els dos anys anteriors. Per tant, el que vam anar a fer va ser revisar aquesta licitació i ens han sorprès diverses coses. En primer lloc, el certificat d'adjudicació determina que el preu, és a dir, l'oferta econòmica representa 60 dels 100 punts possibles. La diferència entre les dues ofertes econòmiques era de 2.175 euros, no sé si en viva o sensiva, però era una diferència que no arribava als 2.500 euros i aquesta diferència ha estat bastant determinant perquè es decidís quina era l'empresa guanyadora. Hi ha una altra qüestió que encara ens sembla més significativa, que és que el mateix informe tècnic explica que l'empresa que havia organitzat les edicions els 12 anys anteriors i que també es presentava aquesta licitació, presentava una programació concreta, amb espais, amb ambientació, amb un fil conductor, etc., mentre que la proposta de l'empresa adjudicatària simplement definia un llistat d'activitats sense una planificació detallada. Com que els criteris de valoració no permetien reflectir adequadament aquesta diferència de puntuació, aquesta feina, diguéssim, que va quedar sense poder-se ponderar. A més, els plecs donaven una puntuació específica a activitats familiars i de literatura infantil i juvenil, però no al contingut de debat i pensament pel públic adult que havia caracteritzat el MARC des de les primeres dues edicions. No tenim res en contra de les activitats de literatura infantil i juvenil, al contrari, creiem que cal promoure-les i donar doncs, espais propis, però una cosa és que puguem ampliar l'activitat cultural anual amb aquest tipus d'activitats, l'altra és perdre doncs, un projecte propi que està funcionant molt bé i que no és adreçada a un públic tan infantil i juvenil, sinó més juvenil i adult. També ens preocupa el calendari, l'adjudicació es va signar per Junta de Govern l'1 d'octubre, i el contracte es preveia celebrar per aquestes dates. De fet, plantejava, si no m'equivoco, 16-18 d'octubre, que seria ara, però en tot qualsevol cas creiem que és un període molt curt per poder adjudicar doncs, un contracte i que l'empresa tingui temps de preparar la magnitud que representa aquest projecte i poder-ho tirar endavant al mes d'octubre, quan la licitació s'ha fet 15 dies abans. En aquest sentit sabem bé, el que he comentat, no? Que l'empresa que ja ho portava fent ja portava temps treballant-hi, tot i que encara no s'hagués fet la licitació, a expenses de poder tirar endavant un projecte propi. Llavors volem preguntar primer si el festival aquest any s'acabarà fent o no, en cas que es faci, si els objectius que s'han tirat que han caracteritzat aquest projecte els dos anys anteriors, si segueixen sent els mateixos o s'han canviat. Per què es va optar per uns plecs en el que el preu tenia tant pes i no es valorava específicament la qualitat del projecte de literatura i pensament, que en principi creiem que aquest govern volia preservar, perquè no hi hauria motius per no fer-ho? Per què aquestes alçades encara no sabem res al respecte de les activitats? I finalment, si el govern té previst buscar alguna fórmula per garantir la continuïtat del Festival Marc amb la identitat i orientació que havia tingut els dos primers anys. Creiem que els projectes culturals propis s'han de cuidar i hem vist altres vegades que iniciatives nascudes a Malgrat doncs, han quedat aturades per decisió política i ens sabria molt de greu que passés el mateix amb el Festival Marc i volem pensar que no és així, que no hi ha aquesta voluntat, per això demanem aquestes explicacions. No estem demanant que sempre s'adjudiqui a la mateixa empresa, estem demanant que quan es licita un projecte cultural i es vol una activitat concreta, la licitació permeti concretar al màxim el que es vol perquè aquelles empreses que s'hi presentin doncs, realment puguin respondre a que l'Ajuntament vol, que al final és qui ha de decidir què es fa i com es fa i amb quins objectius al municipi. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Zaldo. Senyora Borrell.
7: Personalment i des de la Regidoria de Cultura també apostem clarament per esdeveniments d'aquest tipus i de festival literari que, com diu, durant els dos darrers anys va tenir aquest nom, Festival Marc, i del qual doncs, n'estàvem contents amb el desenvolupament, amb l'objectiu i amb la manera en què es desenvolupava. El fet de ser el tercer any vam haver de seguir uns altres criteris d'adjudicació, així doncs vam seguir els criteris tècnics i es van fer uns plecs. Segurament els plecs es podrien fer millor, però vam seguir doncs, els criteris que fossin objectius, quantificables i per tant doncs, es va fer una licitació on es van presentar dues empreses, la que havia gestionat i fet el festival els dos anys anteriors i una de nova. Va guanyar aquesta segona empresa i per tant doncs, s'ha adjudicat en aquesta perquè va guanyar. És veritat, sobretot per aquests criteris més econòmics. Dit això, doncs, vam posar-nos a treballar amb aquesta empresa, sí que amb el temps molt just, n'érem conscients, però aquí els terminis doncs, no ens van ajudar, per un seguit de qüestions doncs, es va fer més tard del que hauríem desitjat perquè es pogués fer en millors condicions, en això estic totalment d'acord. El cas és que des del moment en què vam saber que s'adjudicaven aquesta empresa ens vam posar en contacte amb ells i ja tenen una proposta doncs, que també és adequada, que és correcta i que de fet estava tot previst perquè es pogués desenvolupar aquest cap de setmana tal com diuen els plecs, que és el cap de setmana del 16 al 18 d'octubre. Avui però els hem dit que davant d'aquesta previsió de pluges i de mal temps que no creiem adient de poder-ho fer perquè no es podria gaudir, moltes de les activitats eren a l'aire lliure i per tant encara que es poguessin fer a l'interior tampoc la gent no podria sortir, gaudir-ne com es mereix i per això els hem proposat de posposar, d'ajornar el desenvolupament del festival i la propera setmana acordarem una nova data amb ells, però que esperem doncs, poder-ho fer les properes setmanes. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Borrell. Senyor Zaldo?
4: Val. Tot i així, si està tot previst que es pugui fer aquest cap de setmana, no entenem per què no s'ha fet difusió de les activitats, si ja estava previst poder-se fer. I en qualsevol cas, llavors, la pregunta és, sabent que haurà de canviar, tot i que serà segur molt positives les activitats que faci aquesta empresa, haurà de canviar substancialment el contingut, diguéssim, del que veníem fent fins ara. Seguirà dient-se Festival Marc o serà un festival diferent?
7: L'empresa també dins dels plecs els demanava un nom que donés sentit a la seva proposta i en aquest cas el nom que plantejaven i que potser han vist fins i tot algun cartell perquè aquesta setmana s'han penjat cartells també del festival, per tant sí que estava previst per aquest cap de setmana del 16 al 18, el nom que té és Festival Plec, de desplegar la literatura, de desplegar la cultura i en aquest sentit doncs, poden veure encara algun cartell penjat per aquí als establiments del centre, perquè era això, Festival de Literatura, Festival Plec.
1: Gràcies, senyor Borrell. Més preguntes? No? Doncs, senyor secretari, senyora interventora, bona nit. I passem als precs i preguntes del públic. Endavant, sisplau.
8: Gràcies. Som a Sensi? Gràcies. Me dic Salvador Torné. Visc a Costa Brava, doctor Fleming. Allà és un niu d'aigua sense ploure molt. Això ja un dia parlarem. He vingut unes 40 vegades a l'Ajuntament. Sí, però és molt difícil.

0: Una vegada em va esqueixar, se va eficaç, van treure la sorra. Sabeu què van fer? A 7 metres van deixar la sorra. A 7 metres. Tinc fotografies, les vaig borrar. La culpa és meva per no venir a l'Ajuntament i dir-ho. De veritat, teniu raó. Però a 7 metres van deixar la sorra. Vaig dir, a la primera riurada, aquesta sorra anirà al pont. No fa falta que vinguin les canyes. Bueno, me permeteu dir una cosa. Granollers destina 4 milions a los daños del temporal. Això porta avui al periòdico. El Ayuntamiento abre oficinas, atención, tras registrar al menos 300 incidencias pendientes. La alcaldesa insiste en pedir la declaración de zona catastrófica. Això ho porta avui al periòdico. No sé si s'ha esperat. Jo demano, sisplau, ja que aquí sí que han fet una oficina, l'Ajuntament que feia una oficina, que sapigueu que l'any 2006 l'Ajuntament no me va preguntar per res. I vaig rebre molta inundació. Allà és un niu d'inundacions. O sigui, que demano que hi hagi una oficina, sisplau, no sé si l'heu fet, o alguna persona que vinguem aquí. Sabeu que venen al meu garatge persones plorant? Què faig amb el meu cotxe? Noia, el consorci. Sí, però què se fa amb el consorci? Hòstia, pregunteu, aneu a això. Això jo crec que l'Ajuntament podria dir a les persones aquestes què se fa. Tinc allà 5 o 6 cotxes abandonats completament, en ple de fang. Què faig amb ells? Clar, allà no poden estar. Però sapigueu que les grues diuen, si no tiene usted un sitio donde dejarle el coche, no me venga que se le saque el coche d'allí. I me venen a mi, plorant. Què faig, Salvador? Jo què faig? No sé. No t'ho puc deixar al carrer. Perquè el pèdic que va venir, que va fer, ha vingut molt aviat, de veritat, això sí que s'ha de dir, del consorci, molt aviat, no m'ho esperava. I l'altra vegada el consorci es va portar molt, molt bé, de veritat, molt. Que inclús me deia, no, posa això, posa l'altre. Molt bé, de veritat. Ha vingut molt aviat. Va venir amb un cotxe i li va fer 25 fotografies. Però sabeu què me va dir a mi? Este cotxe se puede quedar d'aquí 2 o 3 meses? I dic, hòstia, això me va preguntar a mi, què faig? Aquella persona plorant, què hago con mi cotxe? Hi ha cotxes que no es poden tocar perquè ha de venir el consorci. Jo tinc esperant el consorci. Tinc el garatge mig metro inundat. A mi ningú m'ha vingut de bé. Vaig a dir una cosa. La senyora Ponsa va venir i va fer unes quantes fotografies. Però encara no sé res de res. Jo crec que l'Ajuntament tindria que preocupar-se una mica més de nosaltres. I si voleu que us... Bé, ja està. Tinc de parlar personalment, tinc moltes coses. Però no és el moment que parli aquí. Ara, que si hi ha una persona que me vulgui atendre a l'Ajuntament i que li digui totes aquestes coses, sí que li diré. Gràcies per permetre'm parlar, eh? Gràcies.
1: Senyor Torné, sí que en la web de l'Ajuntament, veient que molta gent demanava pel tema del consorci i no sabien què fer, es va obrir una finestra perquè la gent es pogués adreçar allà. Val? Llavors, per tant, el que facilitàvem és l'accés perquè la gent pogués entrar allà. Vostè diu que han anat molt ràpids. Jo sé de gent que encara no els hi han anat. Vull dir que al final... I el senyor Serret volia donar resposta amb alguna cosa?
2: No, li deia que li expliqués això, que es va habilitar aquest espai d'accés al consorci, com altres ajuntaments han fet, igual que el tema... Ha dit que l'alcaldessa demana, no, que es declari zona d'emergència. Això també des d'aquí l'Ajuntament així ho hem proposat i quan estigui tot quantificat, doncs el decret d'alcaldia mitjançant el decret de, bueno, que haurà designat l'alcaldessa, doncs també es farà perquè així ho demana el procediment administratiu. Estem d'acord, senyor Salvador, i jo crec que abans ho hem apuntat als grups que cal aplicar mesures i que s'ha de treballar perquè això no torni a passar, perquè va passar fa 20 anys, perquè avui precisament hem portat adjudicació unes obres que fa 17 anys que demanàvem a l'ACA que fes i que pagués i que sembla, doncs, que al final serà una realitat i que haurien d'haver estat fetes des de fa molt temps abans. Per tant, ho compartim totalment i és una preocupació, jo crec, que dels 17, i aquí puc parlar en boca de tots, dels 17 regidors i regidores, eh?
3: Hola, bona tarda. Em dic Anna Soriano. Soc veïna del carrer Salvador Espriu, número 40, i parlo en nom d'alguns veïns d'aquella zona. Volíem fer... heu dit que s'ha demanat zona d'emergència, decretar-ho. És el mateix que demanar

0: que es decreti zona catastròfica, seria el mateix?
1: És el pas previ. Val? Llavors, ara nosaltres el que s'està fent és valoració de tots els desperfectes que hi ha i llavors amb la suma de tot això tenim uns 30 dies, si no vaig errada, són 30 dies per poder declarar aquesta urgència i d'allà llavors podríem passar a declarar.
0: Gràcies. Altra cosa, veient que hi ha una previsió de lluvia de pluges bastant importants de cara a aquest cap de setmana, l'única cosa que es fa com a prevenció és netejar una riera que se suposava que ja hauria d'haver estat netejada? Vosaltres heu dit que aquest cap de setmana no passarà el que va passar fa dos diumenges perquè la riera a l'alçada de la torreta s'ha netejat.
1: No. Ell feia referència a un punt on bueno, quan es passa hi ha molta gent que ens trasllada, però és igual que el tema dels embornals. La gent ens deia, clar, si haguéssim netejat els embornals la setmana abans, prèvia que vinguessin les pluges, que tothom sabia que havien de venir les pluges, es van netejar. I ara, després de que hagi passat tot el que ha passat, s'han tornat a netejar. Vull dir que... Perdó?
2: A l'Avinguda
1: Costa Brava
2: no.
1: A l'Avinguda Costa Brava
0: tampoc. Igual passa al carrer Salvador Espriu, al carrer Manuel de Falla, al carrer Isaac Albéniz, tota aquella zona, l'avinguda Costa Brava, tu camines només sortint a passejar el gos, no fa falta caminar gaire, totes les voreres, tota la façana estan plenes de fang. No ha vingut ningú a netejar. Ahir, quan jo vaig sortir a passejar amb el meu gos, el pobre senyor que escombra el jardí estava intentant escombrar el fang. Fa vergonya aquella zona, ha passat més d'una setmana. Vale? Van netejar la zona on es posa el mercat, tot el que més no s'ha netejat.
1: Bueno, jo entenc, però jo el que he explicat és que no estem, és que seguim treballant, és que el poble és gran, les mans que tenim són les que són. Llavors, per tant, hi ha moltes vegades que el que hem d'entendre és que tot aquest tipus de, o sigui, tot el tema del fang s'ha d'anar amb molta cura a l'hora de treure'l. Estan anant per les diferents zones del municipi. Jo entenc, jo he vist que la Costa Brava també, jo entenc que tingui aquesta percepció, però s'ha d'anar agafant banda per banda, i el municipi és gran, vull dir, al final, però que no tingui la percepció en ningú moment de que s'està deixant una zona o una altra. Es va fent cada dia, i cada dia es van fent trams.
0: Altra cosa, a ningú li sembla estrany que l'aigua baixi paral·lela al mar per una avinguda, per l'avinguda Costa Brava, que és paral·lela al mar? És una cosa estranya, no? Quan baixa una riera i es desborda pels cantons i l'aigua baixa perpendicular al mar. Si tu baixes la riera que està tancada d'aquí de Malgrat, aquesta riera no s'ha desbordat perquè aquesta riera ha baixat seca. I va baixar tota l'aigua per l'avinguda Costa Brava i després va girar pels carrers, que ja sí són perpendiculars, com el de Manuel de Falla o Isaac Albéniz. Això és una mica estrany. No es farà cap estudi sobre això?
3: Gràcies. Bé, no sé com et dius i, per tant, em dirigeixo, si em permets, de tu directament. Jo abans he intentat explicar que hi ha un estudi d'inundabilitat del municipi que precisament el que ens diu és que l'aigua fa el recorregut just que va fer, quan es va desbordar en aquell punt. No és la primera vegada que passa, fa 20 anys que va passar, d'aquí ve aquest estudi, entre altres coses, en el que demanava que es fessin les actuacions de la riera que s'han anat fent des de l'any 2009. La canalització amb la coberta que coneixem des del cap fins al mar i la riera oberta des del cap fins a aigües amunt.
0: Sí, val?
3: La paret del Parc Francesc Macià fa de canalització de l'aigua fins a arribar a mossèn Fèlix Paradeda. I l'aigua comença a baixar directe al mar per mossèn Fèlix Paradeda, que és el carrer perpendicular, és a dir, el que baixa de muntanya fins al mar, de l'Institut Ramon Turró i d'Arder. Val? És el primer lloc on l'aigua pot girar cap a mar. Quan es desborda la riera, aigües amunt. Quan dic aigües amunt vol dir per la part del polígon, perquè es va desbordar en primer lloc pel polígon. Baixa pel lateral de la riera desbordat, arriba a la Costa Brava i gira a la dreta perquè es troba al mur del Parc Francesc Macià. L'aigua intentava tornar al seu cabal, al seu canal, per això tomba aquells blocs que encara no estaven falcats perquè l'obra no havia acabat i els fica dintre de la riera. Per què? Perquè la poca aigua que sí que acaba passant per dintre el Parc Francesc Macià apreta i intenta canalitzar-se a la riera. Però com també explicava, com la riera té una capacitat de 61 metres cúbics per segon i en passaven 143, és impossible. O sigui, no pot tornar a entrar dintre de la riera perquè no té aquesta capacitat. Perquè la quantitat d'aigua que va caure està en l'estudi d'inundabilitat, està per sobre del retorn dels 500 anys. És a dir, segons els càlculs que ha fet els experts, perquè no nosaltres, vull dir, aquí, per molt que puguem tenir alguns estudis o no, en enginyeria i en concret sobre aquest tema, qui fa els informes és la Generalitat a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, ens diu que la possibilitat de que caigui això passa cada 0,000x. Val? Ens ha tocat, malauradament, o sigui, ens ha tocat això i no ens ha tocat la loteria. Val? Vull dir, és així de fotut i entenem perfectament, perquè tots els que estem aquí vivim a Malgrat, vull dir que potser individualment algun de nosaltres no ens ha tocat, però li ha tocat al nostre pare, al nostre tiet, a la nostra cosina, a la nostra mare o a qui sigui. Per tant, empatitzem amb tothom. Entenem que hi ha un emprenyament perquè qui s'ha inundat aquesta vegada és la nostra gent. És els nostres veïns i veïnes, les nostres famílies o nosaltres mateixos. No entraré aquí a explicar la situació de cada regidor, però us entenem perfectament si la situació és greu i per això hem de fer front a mesures que a vegades no s'entenen. Potser no les expliquem prou, no? Estan poniendo piedras por todas partes. Pues potser ara hi ha gent que està entenent per què hem fet aquests pous de drenatge, perquè l'aigua ha de poder tornar a penetrar en el subsol, en molts llocs. L'avinguda Costa Brava és un dels llocs que es va començar, precisament, a començar a posar pedres, que no està acabat, i n'haurem de fer moltes més d'accions d'aquest tipus. Que potser no és bonic, que potser no és maco, que potser no s'entén, però és que van d'entreniment, vull dir, o fem això, o la seguretat de les persones patirem i patirem molt. Per tant, hi ha accions que són difícils d'entendre, sí, que amb el tema de la neteja, jo quan l'he explicat, potser no m'he explicat prou bé. Un dels punts que havíem de netejar corrents és la riera, però que la riera estigui neta no vol dir que torni a evitar. És a dir, si torna a caure la mateixa quantitat d'aigua que va caure, no podrà passar per la riera i tornarà a desbordar.
0: Llavors què fem?
3: Por mucho que pase por encima, por mucho que pase por encima, por mucho que pase por encima, Un segundo. Por mucho que pase por encima, cuando desborda, vuelve a caer por el mismo recorrido. Tornarà a passar per el mossèn Fèlix Paradeda. El cap és el primer que s'inunda, perquè està en un clot. El cap es va inundar i va quedar inservible. Per tant, precisament el que haurem de prendre és mesures en aquest sentit. I aquestes mesures han de venir acompanyades, evidentment, de suport, no només municipal, també de més amunt, perquè puguem aplicar mesures d'autoprotecció dels edificis públics i dels privats, també. Perquè si això torna a passar, que esperem que no, però si torna a passar, ens puguem protegir. I una d'elles, hem parlat d'un tecnicisme, que són aquestes bases de laminació. Què vol dir això? Vol dir que quan la riera vingui d'aquesta manera, s'obri una comporta i hi hagi una bassa de 20.000 metres cúbics que englobi aquesta aigua al costat de Fustes Esteve. I per tant, puguem continuar fent baixar l'aigua per Malgrat per aquest canal de 61 metres cúbics per segon i quan hagi passat l'aigua, tornar a obrir la comporta i acabar de baixar l'aigua
0: a poc a poc.
3: Val? Al final seria, no és una espècie de bassa o de pantà, però vindria a ser una cosa així. Aquesta és una de les mesures. Evidentment això també té un cost i Malgrat no pot anar construint bases de laminació així com així, per tant, ens toca batallar perquè si no ho fa un privat com ho farà aquí, això ho farà un privat. si no ho fa un privat, ho pugui fer l'administració pública competent, que és la Generalitat. L'Ajuntament no té un pressupost per anar construint bases de laminació, però hem de batallar per la seguretat de la nostra gent. I això és el que estem intentant fer en totes aquestes discussions, que a vegades no s'entenen de la Riera, perquè la competència la té la Generalitat. Estem intentant barallar-nos amb això, amb que, si us plau, ens ajudin a fer baixar la inundabilitat del municipi, perquè qui ho pateix és la nostra gent.
0: De cara a aquest cap de setmana, què fem? Perquè, clar, si dius que si torna a ploure el mateix, tornarà a passar igual, que l'Ajuntament quines mesures posarà a l'abast dels veïns perquè no ens tornem a inundar?
3: Les previsions no són de que torni a caure el mateix.
0: Però podria ser d'aquí un mes.
3: No, de moment, amb les previsions que ens arriben, clar, jo tampoc soc meteoròleg, eh? Vull dir que aquí, estic aquí parlant de temes, però les previsions que ens arriben no són ni de bon tros d'aquesta magnitud. El dissabte famós, no, anterior, la consellera, que és qui va donar l'interruptor de les alert i ens va avisar a tota la ciutadania, va ser la que va posar en alarma, a dir, cuidado, perquè el que ve és molt fort. Tingueu en compte que per moltes mesures que s'apliquin passaran coses, perquè no han passat només a Malgrat. Ho hem patit tot aquest entorn. Palafolls, bueno, ja ho sabeu tots, Palafolls, Pineda, Santa Susana... Per tant, se'ns va avisar que aquesta zona venia una cosa en la que no estem preparats perquè l'urbanisme d'anys anteriors no va planificar-ho i, per tant, ara no podem canviar de cop tot això. Ho estem intentant i estem treballant-hi per canviar-ho. Però que aquí haurem de fer un debat general, no només polític, de tothom, perquè hem de ser molt conscients de la zona on vivim i de que ens hem d'aplicar mesures també d'autoprotecció. I quan dic mesures d'autoprotecció, vol dir que si els nostres edificis han de tenir una part estanca, doncs que ho sigui. Que ho sigui, que puguem donar recursos perquè es pugui blindar les portes, perquè es puguin blindar finestres. Jo la solució tècnica no la vull donar perquè, com us he dit abans, no soc tècnic. Avui, en aquests dies, doncs es van dient moltes coses, els tècnics ens van explicant coses i us anirem traslladant tot això perquè crec que és el que hem de fer. Igual que també demanarem a Protecció Civil de la Generalitat que vingui, expliqui la situació i també ens expliqui les mesures, perquè els tècnics màxims són ells. Que amb aquestes accions que us expliquem, que hem anat treballant, ens diuen que baixarà el nivell d'inundabilitat del municipi? Sí, però també hem de ser conscients del nivell on estem. Tenim el mar aquí mateix i a la que puja aquest freàtic que brolla de baix, doncs té unes dificultats i hem de veure com podem fer front també en aquesta situació. Cantarem la preocupació de tothom. Compte, ho torno a dir, i sé que em faig cansino, però entenem aquesta preocupació, estem treballant, vull dir, en aquest cas doncs, el regidor de manteniment i brigades em va dir sí, perquè és així, vull dir, les brigades treballen matí, tarda i fins i tot nit per netejar, però arribem, com ha dit l'alcaldessa, fins on arribem. I aquí doncs, agrair que treballin a un ritme del 300% i que també ens ha estat molt de greu no poder arribar o no haver tocat el timbre de totes les cases afectades. Vull dir, això ens ha estat molt de greu.
0: Bueno, però... no només el timbre, aquí vam venir a fer instàncies demanant un seguit de coses i l'única resposta vostra, entenc, va ser truqueu al consorci. O sigui, l'empatia va ser bastant baixeta.
3: Doncs em sap greu que aquesta hagi sigut la resposta, que hagi sigut perquè no és així. Vull dir, nosaltres no som els que escrivim directament aquesta resposta i demanarem amb això doncs, que s'apliquin mesures perquè ens sap molt de greu. Vull dir, allà on s'ha contactat amb nosaltres i us ho poden dir veïns vostres, perquè jo mateix a Manuel de Falla hi he estat, hem anat a Roger de Flor, hem anat a Avinguda Verge de Montserrat a veure les diferents situacions. Avui mateix hi ha una cuva immensa traient l'aigua del pàrquing aquell de sorra que no és municipal, però hi ha una cuva immensa perquè està filtrant l'aigua també en els altres edificis. Això ho hem anat a veure directament, però el ritme, com ha dit també l'alcaldessa, 10 dotacions de bombers d'arreu de Catalunya van venir a petició dels alcaldes. S'han contractat cuves de Vilafranca del Penedès, del Pallars Sobirà, de tot arreu, perquè les cuves d'aquí l'entorn estaven totes col·lapsades.
2: També que sapigueu que és això, que ara que parleu de les cuves, hi ha alguna empresa que està pujant preu. perquè jo vaig trucar ahir i em donava un preu i avui ha trucat ella i estava donant un altre. És a dir, és abusiu, eh? Abusiu, i molt abusiu. Aquesta seria una, i una altra. Sí que ens hagués agradat, almenys aquella zona, vale? Jo estic parlant ara mateix de Salvador Espriu, que no només vinguéssiu a fer una foto i després penjar-la a Instagram, que haguéssiu preguntat als veïns, perquè, de fet, encara és més. Vosaltres dieu que he posat un enllaç, vale, per fer lo dels tràmits i això. Hi ha gent que té 70 i 80 anys, no saben fer tot això. I sí que és a dir, això he tingut que anar jo a un veí de, que inclús té un ictus, que té un cotxe atrapat en el pàrquing inundable, perquè el dissabte, això va passar diumenge, vale, doncs el següent dissabte s'acabava el plaç. Només li quedava un dia per obrir l'expedient al consorci. I ell encara no havia fet res. Sí que la seva dona va anar-hi dilluns mateix a la caixa. Us poso exemples de coses que ens han passat allà i ningú s'ha enterat. Va anar-hi a la caixa. El senyor director, l'únic que li va donar va ser la seva pòlissa en un papelito amb els números de telèfon del consorci i l'horari que podia trucar, I el senyor, clar, va trucar un dia, estava saturat. Un altre dia també estava saturat. I va arribar dissabte i li vaig haver d'obrir jo l'expedient al consorci perquè si no diumenge s'acabava el plaç. Doncs aquesta gent, que hi ha moltíssima, sí que haguessin agraït una oficina i que vosaltres haguéssiu posat algunes persones, que hi ha molta gent a l'atur i més cobrant paguites, doncs fent tots aquests tràmits. I ara que hi ha tanta gent cobrant paguites, també que haguessin... que vagin allà, encara que siguin 3-4 hores, a rentar carrers. Perquè jo podia haver-me agafat la baixa, igual que molts d'ells, per ansietat, i en canvi cada dia m'estic aixecant a les 6 del matí. I arribo a casa i estic amb un problema. Per no parlar de que estic sense dos cotxes i que aleshores ara m'he de buscar la vida durant adivina quants mesos. O demanar un cotxe, o llogar un cotxe, o adivinar. I ningú en soluciona res. I el senyor diu que a ell hi ha vingut el pèrit, vale, pues felicitats. Nosaltres tenim dos cotxes i un trastero totalment tot afectat. No ens ha vingut ningú encara. Ningú. I avui han vingut al mateix pàrquing un pèrit a valorar tres cotxes. Tenim 18 cotxes atrapats i 7 motos. Doncs li hem dit, però per què no ve el mateix pèrit i valorar tot? No? Seria lo lògic. Pues ens ha dit que no, que cadascú pues, que li toca el perit que li toca i estem en aquest punt. Pues, si us plau, si ens podeu ajudar amb el consorci, que hi hagi més organització i a la gent gran donar-li una miqueta de recolzament, doncs perquè jo bastant feina ja tenia amb el meu com per preocupar-me del veí del costat amb un ictus.
4: Mira, jo et volia dir una cosa que és important i entenc perfectament el que dius. Jo vaig estar tot el dia fora al carrer, jo no faig fotos, entens? No faig fotos. Per què? Doncs perquè quan t'acabes fent fotos s'acaben rient de tu i els meus fills pues, ho passen malament. És així de senzill, eh? Sempre ho he dit i ells m'han dit, papa, no te facis fotos perquè... No, llavors jo vaig estar tot el dia al carrer, passa que jo no faig fotos, però vaig estar amb les brigades, vaig estar amb la gent, vaig estar allà, vaig estar-hi. Quin és un dels problemes que es plantegen segurament, i puc entendre-ho, eh? És a dir, ho ha explicat el regidor, és perfecte. Si és un retorn de 500 anys i et passa, carai, quina mala sort que tens. Sí, però ens ha passat, doncs hem de donar resposta ràpidament. Jo sempre dic el mateix i que entenc que la gent estigui enfadada, no ho discuteixo, perquè jo també podria estar-ho, perquè les circumstàncies personals meves també m'ha tocat, però no passa res, això és independent. Estaria bé que, com mínim, ens ho diguéssiu a l'OAC. Si nosaltres, la nostra força motivada és la força de la gent. Si la gent, escolta, tenim 20 trucades de gent que, escolta, doncs hem d'agafar i dir, mira, desconeixem quina sigui l'empresa del escolta, què esteu fent perquè la gent necessita que aneu allà. Nosaltres necessitem aquesta força i no culpa ningú, és dir, escolta, ajuntament, ens passa això. I tenim això, que sabem que ja està inundat, però hi ha molta gent que m'ha trucat i m'ha dit, mira, Jordi, m'ha passat això, però jo ja m'he espavilat, però només te volia preguntar si declareu la zona catastròfica, que ho farem, evidentment, però no, la gent que m'ha trucat a mi, almenys, clar, que això entenc. L'altra cosa, a nivell de gestió, evidentment, de neteges, que sóc conscient que hi ha molt, però que estem fent molt i continuarem fent, i si falta algun repàs, alguna cosa, però hi ha coses que han funcionat també, i també vull posar en valor la feina de la gent. És a dir, al final del carrer Indústria vam netejar els dies abans amb previsió i ha funcionat. No sé, ja sé que és un altre carrer diferent del vostre, però parlo de la indústria, però podria parlar del Sant Elm, podria parlar de Sant Pere. Això dels jardins de pluja, les pedres, que han fet moltes bromes aquests dies, al final hem d'entendre que o pedres o el que sigui... Això va molt bé, perquè un cop deixa de ploure és el que pot fer que l'aigua retorni al seu lloc. Que, com entra el regidor Serret, hi ha una cosa que és inevitable aquí, que és el tema del freàtic, que això ens ho hem de posar al cap. Perquè vaig estar a tenir unes reunions tècniques, molta gent, quan vaig anar a Vila Florida, se'm va dir, sou un referent perquè esteu treballant al municipi en solucions hidrològiques. I això és una cosa que és veritat, fa molts anys que ja sé que... Però que estem treballant en solucions hidrològiques, que són les solucions finals. Mira, l'altre dia a Telemataró va sortir un senyor que és un expert nacional parlant del tema, i va posar l'exemple d'Arenys i de Malgrat de Mar. I va posar els dos exemples. I va dir, mira què feien Arenys i feien a Malgrat, que al final haurem de retornar a fer això. Que ho ha dit el regidor Serret, que se fa un concepte a l'Espost. Que és molt, molt tonto, però ho va dir-ho, va posar-ho. I va dir una cosa fonamental. El Maresme té unes rieres que ja no xuplen més, que ja no pot més. El Maresme parla allà, i parlava del Maresme. Hem de trobar altres solucions, perquè si torna a passar això, per molt que nosaltres eixamplem la llera, si heu vist allà, per dir-ho així, al Parc Francesc Macià, s'ha eixamplat la llera 6 metres. Sí, però no ha pogut engolir. I l'hem eixamplat 6 metres, és a dir, que és molt. Per tant, solucions hidrològiques, i sabem que les rieres, bueno, doncs... I també va dir una cosa que em va preocupar, en el fons em va preocupar, va dir, la gent s'hauria començat a plantejar, com havien fet antigament, que els baixos de les cases no eren vivenda. I va dir això. Va dir això, que els baixos de les cases antigament, no sé si us en recordo, no eren vivenda, solien ser gratxos, botigues, però no eren la vivenda. I deia, això, a poc, ho ha parlat el regidor, ho han dit, les mesures d'autoprotecció. És un concepte que anirà venint. No és que ens passin les responsabilitats, que ens diuen, mentre anem treballant aquestes solucions nostres, tothom s'haurà d'autoprotegir, perquè el canvi climàtic, i això ho va dir-ho l'expert, i vas dir, ostres, pues... et comença a sonar la música, segur que ho heu sentit, suposo tots una miqueta, no?, aquest concepte. En tot això no vol dir que ens deixem de fer la nostra feina, en absolut, però hem d'aplicar solucions hidrològiques, això és claríssim. La nostra previsió, que és la que se'ns ha passat aquests dies, que deia el regidor Serret, és que no hi haurà 140 i tants litres, però si n'hi ha 50, igualment serà molt també, encara que ho podrà absorbir. Això també s'ha d'entendre, serà molt, jo ho reconec, serà molt. I m'agradaria transmetre, sobretot, que hi hagi tranquil·litat i que... Truquem-nos de veritat, escolta'm, passa això, i tota aquesta força és la que nosaltres després, escolta'm, tenim això sobre la taula, i és un tap, per això dic que tota aquesta cosa, ho dic a l'OAC mateix, podeu trucar, i escolta'm, em passa això, llistat, i aquesta resposta que t'han donat m'ha semblat molt de greu, nosaltres no, ni la coneixem. Sí.
5: De fet, bueno, hem sigut un episodi excepcional del que ha passat, no, nosaltres no estem preparats, no, però sí que hem après. De fet, hem après, crec que tots, tant nosaltres al consistori com els veïns i veïnes, i per tant, doncs, s'han de canviar moltes coses, això és cert. Bueno, crec que tothom ens hem batejat poble amunt i avall, encara hi ha molts llocs que es va treballant, com han dit els meus companys, encara no està tot al 100% i costarà uns dies. Però sí que qualsevol tema que hi hagi, i penso que ja és en nom de tots, com si veniu a l'Ajuntament i teniu qualsevol incidència, doncs tenim la UAC i us podem donar un cop de mà. Si necessiteu omplir alguna instància, necessiteu algun telèfon, necessiteu algun paper, crec que amb això, si no s'ha fet fins ara i em sap greu, doncs ens hi posarem per fer-ho possible, i per tant, si hem d'ajudar, per què no, Anna? Eh? Bueno, dic que si hi ha hagut algun cas, doncs que ens sap greu, però que ens hi posarem perquè es doni solució a tot i que no quedi cap veí ni veïna desemparat. Simplement això, i que, bueno, si ha passat això a la UAC, doncs que evidentment, doncs, hem d'estar tots per donar un cop de mà a tothom. Tothom crec que hem estat part afectada, a tots ens ha tocat, si no és a casa meva, doncs a casa de la meva mare, o a casa d'una amiga, o a casa d'un familiar, o casa vostra, vull dir, al final tots hem estat afectats, o negocis, etc. I crec que hem de posar-nos-hi tots a treballar perquè aquest episodi pot tornar a passar, però també n'hem après tots i anem aprenent a posar mesures, doncs, perquè els danys siguin el menys possible.
6: Sí, perdona un moment. Sí,
7: jo vull afegir.
6: Un moment, una coseta només. Hi havia senyors grans a baix quan han vingut aquesta setmana, jo t'ho dic perquè per sort o per desgràcia he pogut estar, i si ha ajudat a fer allò del consorci. Jo no estic dient que en algun moment determinat el conserge que estaven allà s'havia saturat perquè venia moltíssima gent, molta gent venia molt nerviosa, això ho he vist, perquè és normal, perquè jo, nosaltres vivim, la de darrere teu viu a sobre de casa, vull dir que l'estic veient des d'aquí i sé el que ha passat i bueno, possiblement pensin que estic més despenjada o tal, i no, no és que estigui despenjada, crec que, bueno, potser és la meva forma de ser, el que me coneixeu, jo sabeu com sóc. Però jo te torno a dir que sí que ha vingut gent aquí, sí que se li ha ajudat, perquè en alguns casos hasta els he ajudat jo i en algun cas han anat hasta el BBV a buscar la pòlissa, perquè no en sabien. Vull dir que sí que és veritat, que potser no es dona l'abast de tothom i que possiblement la senyora Carme Ponsa tampoc m'ha entès lo d'ajudar, però jo sóc la primera que penso que la gent se la té que ajudar, perquè precisament estic d'acord amb, i tu ho saps perfectament que em coneixes, que la gent gran no té facilitats ni per moure ordinador, ni per moure un mòbil, ni per moure res. Llavors, mentre més facilitats li donguis i menys les atabalis, perquè ells s'atabalen molt, si nosaltres ja joves ens atabalem i ens posem molt nerviosos, doncs imagina't amb una certa edat que encara es veu més gran la cosa, no? Però bueno, que si necessiteu, aquí som, vull dir que no, amb això ens afegim a tots, vale? Gràcies.
7: Jo només volia afegir per la meva part, primer de tot que em sumo a l'empatia de tots els que heu patit aquesta catàstrofe. Jo també sóc de la zona afectada i treballo a la zona afectada i per tant ho he viscut molt de prop, igual que vosaltres. Sí que vull comentar un tema. No sempre que veieu un regidor amb un mòbil fent fotos vol dir igual a Instagram. Jo vaig fer moltes fotos durant aquests dies, el dia principal, diumenge, però durant tots aquests dies he fet moltes imatges i crec que els meus companys també, que han servit per donar veu a les brigades, per donar veu a la direcció general, per donar veu a l'alcaldia i als serveis de seguretat on estaven els punts calents que necessitaven prioritat. I això és important. Per tant, sí que entenc aquest malestar, sí que entenc que aquest malestar pot ser i que pot interpretar que si estàs fent una imatge, potser estem fent la imatge del polític de turno. Jo parlo per mi, no és el meu cas. Es fan servir totes aquestes imatges i s'han fet servir moltes d'aquestes imatges per localitzar gent que realment en aquell moment no tenia altra alternativa. Es van desplegar no només tots els serveis municipals, sinó que una cadena d'empreses i de xarxa empresarial coneguda va mobilitzar bombes, va mobilitzar aparells de succió, va mobilitzar aspiradors gràcies a aquestes fotos que s'estaven fent arribar a través no només dels regidors, sinó també dels tècnics de l'Ajuntament. Volia puntualitzar això perquè amb això m'he sentit molt identificada.
2: I el tema de les fotos, vale, que vull que quedi també ben clar, no, és a dir, hi ha molta gent que fa fotos de manera, bueno, és això, no? Soc el primer que el pujo a Instagram, però sí que és veritat que jo no em fico que vosaltres feu fotos. La meva queixa és que després, si sabíeu els punts calents, per què no heu vingut a aquells carrers i ens heu preguntat què tal? I hem estat moltes hores en el carrer, moltes i moltes. I jo, és això, jo no he vist a ningú. Aquesta és la meva queixa, és això. I han sigut molts dies. Aleshores, bueno, pues em molesta i ho dic, sincerament. Ja està.
8: Yo le voy a decir una cosa. Tengo un chiquito muy bonito y así conversa todo el mundo. Pero quiero asegurar que la culpa de todo lo que se ha abordado de algo para salir de fuera ha sido el modo que ha hecho el pueblo. Por eso tenía yo ahí de carne.
3: No, el problema es que se está retransmitiendo por la radio y no le escuchan.
8: Que bueno, como le he dicho, que tiene usted un piquito muy bonito, se expresa muy bien y es... Que bueno, que usted se expresa muy bien, pero lo de la limpieza, ya he cambiado, lo de la limpieza de Santa Rita es mentira. Porque lleva más de un año y algo, todo cortado, que se ha cortado, que han hecho un destrozo de pino y de todo, y ustedes han limpiado muy poquito. Y entonces toda la lluvia esa, lo que ha hecho ha sido hacer un tapón pero descarado, porque yo lo veo. Aquí donde me ve, no tengo mucho estudio, mucho esto, pero sí que tengo mucha vista, y puede ser hasta incluso que entienda más que uno. Y entonces todo esto ha sido culpa del embozo que se ha hecho ahí. Lo menos un 40 o un 50% tiene la culpa. Y vaya dando de las vueltas que ustedes quieran, porque le dan muchas vueltas, es muy bonito, y yo hasta disfruto. pero que no tiene razón ninguna, ninguna. Sobre todo con la limpieza. Da pena. Da pena.
3: Gracias. Yo creo que lo he explicado sobradamente. Creo que lo he explicado sobradamente. La riera nava de ancho en los tramos de arriba y en los tramos de abajo. La riera iba de ancho y tocando arriba, en los tramos de arriba y en los tramos de abajo. Con lo cual, por mucho limpio que esté la riera, que tiene que estar limpia, yo lo he dicho en todos los momentos, en todas las declaraciones, en todos los medios de comunicación, lo he dicho, la riera tiene que estar limpia, no solamente en el tramo de Mabrat. Tiene que estar limpia desde que nace, y nace en Ciudad Jardín. I això jo ho vaig dir molt clarament. La riera, en el tram de l'urbanització de Ciutat Jardí, que és trama urbana i que l'Agència Catalana de l'Aigua té l'obligació de tenir-la neta, que no la tiene, que no la tiene, que no la tiene. Ustedes, quan dice usted, es que se lo estoy contando, quien tiene la obligación es la Agència Catalana de l'Aigua. Nosotros hacemos limpieza de la riera donde no tenemos competencia, pero la hacemos. La hacemos, pero no tenemos competencia ni autorización. Y mire lo que le estoy diciendo y está quedando grabado. Y si me tiene que denunciar el ACA porque estoy limpiando un sitio que no puedo limpiar porque el ACA no me da autorización, que me denuncie. Porque lo haremos. Que me denuncie a mí y le denuncie a la alcaldesa, ¿eh? Porque también recibe igual. ¿Eh? Recibe igual. Entonces, lo haremos. Le daremos la cara a quien sea porque por delante está la seguridad de nuestros vecinos, de nuestras familias y de nosotros mismos, ¿vale? Pero le vuelvo a repetir, si caen la cantidad de litros que cayeron, el agua va a desbordar, aunque la riera esté limpia. Entonces tenemos que aplicar otras medidas de seguridad que hoy en día nos están diciendo que hay otras fórmulas como son estas, estas basas, para que pueda bajar el nivel de agua que tiene que pasar por la riera y el cauce sea otro. Pero tampoco será la gran solución, porque tenemos que ser conscientes dónde vivimos, y vivimos en un municipio que está por debajo del mar, ¿eh? Entonces esto lo tenemos que tener claro.
8: Pero lo que se ha hecho ha sido el parque, porque ha ido aguantando el agua. Toda la porquería esa ha ido aguantando el agua hasta que ha hecho la presión y ha mandado tres puñetas con ella. Sí, y lo que ha de saltar por encima. Pero un embalse.
3: ¿Sabe qué pasa? Que de todo esto hay grabaciones y vemos perfectamente de dónde sube el agua. Entonces, yo ya lo he explicado antes, no soy técnico, no soy meteorólogo, ninguno de los que están en el plenario lo es. Quizá se acerca más a alguno de ellos en Protección Civil en atender la seguridad, pero ya. Entonces, no le podemos dar unas respuestas técnicas como le darían los técnicos, que son lo que nos cuentan a nosotros. Pero le vuelvo a decir, el agua sube de arriba por un lado, de abajo para arriba de un lado, que es el freático, y el otro es que cayeron 100 litros en tres cuartos de hora. Ya puede estar tan limpia como quiera, pero si su cauce no es capaz de absorber esta cantidad de agua, por algún sitio tiene que ir el agua. Entonces, bueno, ya está.
9: Gracias. Qui més havia demanat la paraula?
10: No, és que els estava preguntant als afectats de la riada, que ens han quedat molt sense cotxe. Hi ha molta gent que té problemes per arribar a la feina, per arribar als puestos per portar el nen al col·le que van a un altre poble. I ara els hi preguntava, algú us ha preguntat si necessiteu més transports, posar autocars que vagin de Pineda, Calella, no sé. Ningú s'ha preocupat d'aquesta gent que tenien dos cotxes a la família i ara s'han quedat sense cap mena de vehicle?
5: A veure, el tema de la mobilitat, com mobilitzem el que són autocars o aquest el transport que ve, bueno, públic, podríem dir, doncs això necessitem permisos especials de la Generalitat, vull dir, no podem treure un autocar que vagi voltant pel poble, perquè tot això ha de venir de la Generalitat ha de ser qui ens dona el permís per poder-nos mobilitzar a dintre del municipi.
10: Es pot demanar, dic jo.
5: Sí. De fet, ja s'està sol·licitat aquest... No pas per ara, sinó que ja estava sol·licitat des dels incidents del tren i encara estem esperant resposta. Diuen que hi ha altres prioritats. Hem anat diverses vegades a Generalitat i, de fet, doncs, tenen altres municipis que tenen prioritat, tot i que estan estudiant Malgrat de Mar. Això sí, però no és immediat. Ens han dit també que la compra d'un autocar que s'hagi de fer són uns 18 mesos. Per tant, entre una cosa, no és senzill. El tràmit, tot i que sí que us haig de dir que ja s'ha iniciat. Per tant, estem en converses perquè això sigui factible, no només en aquest cas esporàdic que ha sigut ara i que evidentment us afecta, sinó amb els problemes que hi ha amb Rodalies constantment. Per tant, això ja s'està fent, tant el que és Malgrat Barcelona, Malgrat Girona, vull dir, cap a les dues direccions.
10: I aquí Malgrat mateix,
5: és el que te deia, que no podem...
10: O passar més, no.
5: És sempre s'ha de demanar permís, o sigui, no podem actuar nosaltres ampliant, sinó que ens hem de remetre a Generalitat. De fet, els busos i el tricotrico estan passant, vull dir, no han deixat de fer el servei i continuen passant en totes les hores que tenen ja conveniades. També s'estan estudiant altres modalitats de transport, evidentment, però clar, això, totes aquestes qüestions són lentes.
11: És que em sembla...
12: Hola, sóc l'Albert, visc al Manuel de Falla, al 38, i volia plantejar dues qüestions. Com bé ha dit la companya de poble, estan fatal els carrers, no ho entenc, o sigui, ara ja és pols, però no m'entra al cap com fa ja gairebé dos diumenges, i justament a l'Instagram va sortir que un dels carrers prioritaris era el Manuel de Falla, és molt llarg, ho entenc, el poble és gran, òbviament ha crescut, però, i també entenc que hi ha les dotacions que hi ha la gent que teniu disponible, però coi, no sé, feu un contracte de dues setmanes, una setmana, més igual, hi ha gent que vol treballar, que no li importa, o voluntaris, el que sigui, i que es netegi. Perquè és que, de fet, un dia justament estava prenent alguna cosa a un bar que es diu La Cantonada i va passar algú de l'Ajuntament amb una càrcher i va fotre així. No va treure res, o sigui, vull dir, va treure més les quatre gotes que van caure els dies posteriors que el que va fer l'Ajuntament. Per tant, jo sento que m'estan pixant a la cara, per tant, i són coses que no m'agraden veure en el meu poble i em fa molta ràbia. Més enllà, abans en Jofre ha comentat que s'intentarà que això no passi, que tal. El que jo no entenc és com se suposa que ha passat. I m'és igual que no sigui lo típic, de que plogui molt i tant. Però no sé, si en teoria hi ha una gent que ens governa és perquè tenim una confiança. I per mi s'ha perdut molt després d'això que ha passat. Perquè nosaltres no serem els culpables, però nosaltres no tenim potestat de pràcticament res. Cada dia menys. I amb això es demostra. I també dir que ha sigut una merda i que, sisplau, que feu les coses millor i que ens ajudeu ja d'una vegada. Gràcies.
10: Gràcies.
4: Una cosa, t'entenc perfectament, però una cosa que per mi és important és aquestes obres que estem fent o que estàvem fent van en aquesta línia. Sí, l'altre dia vaig sentir, com vaig estar passant pels carrers, vaig anar amb l'enginyer, la gent li deia, veus, els gavions de pedra s'han mogut i no ha funcionat. Bueno, és que és al revés. Sí, han funcionat. Si han funcionat, encara que pugui semblar externament, hosti, això no ha funcionat, això, no, han funcionat, perquè si els 143 metres cúbics no hi haguessin hagut els gavions de pedra, això n'hem parlat aquest dematí de l'equip de govern, ens han explicat els tècnics, és probable que hi hagués un munt de cases al darrere que haguessin quedat molt més afectades. Vull dir, a vegades no es veu, no ho sembla, entenc que s'han mogut i tu els veus, i s'han mogut els gavions. Jo no és un detall de la força, i tu dius, hosti, és que ens heu decebut perquè, sí, t'entenc perfectament, però estem aplicant tot el que podem sobre el terreny. Pensa una cosa, no sé si ho vau veure, hi ha un vídeo que corre, però es va veure, en directe, l'aigua es va emportar a la caseta dels treballadors, no sé si ho vau veure. Però és que l'aigua es va emportar, que ningú ho ha vist, una banyera d'un camió. No sé si algú s'ha fixat que a la platja de Malgrat hi ha una banyera d'un camió. A la platja de Malgrat, en el tram zero. És el contenidor, és el contenidor d'un camió. Si això va arribar al mar i va passar per allà. Dic en aquest sentit que pot semblar que no, però estem aplicant aquestes solucions. I n'hem d'aplicar moltes més basades en la hidrologia. Jo t'entenc, hòstia, m'ha passat, m'ha fet, clar que sí. I hem de donar resposta. La resposta és hem d'ajudar la gent a poder tenir en aquest junta de compensació, no sé, el que hagi de ser, que sigui ràpid el tràmit, jo ho entenc. Però, i no és una culpa que hi hagi només 140 litres. Mira, jo quan van caure els 140 litres, em trobava, i ho explicaré perquè hi ha una família que de Malgrat no sé qui és, ens vam trobar a la Torreta, tots dos, allà, a la porta, a resguardar-nos, que diu, a resguardar-nos en espanyol, a resguardar-nos del que plovia. On hi ha la Torreta, on hi ha la rotonda aquella de la Torreta, allà baixava l'aigua. D'allà en amunt no hi havia aigua, la gent s'ho estava mirant. El senyor que estava a mi havia deixat el cotxe. I va dir, ja t'ajudo quan paris, bueno, quan paris, quan deixi de baixar una mica t'ajudo. Jo, no, tranquil. Però fixa't bé, ha seguit el regidor. Això va baixar de la riera. Sí, el tros aquest de la rotonda cap a dalt, si algú s'hi ha fixat, no hi havia aigua, és que no hi havia ningú. És a dir, són trams que estan a més marcats.
11: Sí, clar, perquè estem en zona inundable. Perquè fa baixada, no? És lògica, no?
4: No, perquè estem en zona inundable, sense ser en zona inundable, i per molt que nosaltres fem, i a més un altre problema, no només l'aigua que cau, ho he explicat molt bé, que és un problema que a vegades no veiem, que és el tema del freàtic, que no el veiem, evidentment. Hi ha molta gent que, quan diu la gent, me surt l'aigua pel vàter de casa meva. Això se sent sovint, no? Això és el freàtic, això no és. Entens? I hem d'aplicar aquestes solucions. I el que estem fent allà, encara que pugui semblar que no i que es pugui dir que no, que jo entenc, just abans del pont hi ha és més estret, ho entenc perfectament, però estem fent tot aquell tram, tot això ha servit. Ho dic de veritat, és a dir, amb estudis tècnics, i estem a sobre per mirar d'arreglar-ho i per fer-ho millor. Això és el que estem fent, eh? O sigui, des del primer dia, de fet, el regidor sap que des del primer dia la gent de l'ACA va venir. Des del primer dia, segur.
13: Te parlo d'anys, eh? A veure. Parlo així, se sent, pare. Si sabeu, abans de fer la Costa Brava, un passava la Riera. Per què se diu carrer de Riera? Perquè abans desembocava la Riera, se'n anava cap a Barrat, se'n anava a carrer de Mar, tot això, i per la gola se'n anava allà. Ah, no, han fet la Costa Brava. No, sí, controla, sí. S'ha caigut el gordo, tots nosaltres. I així, aquests enginyers podien pensar una mica també, eh? Almenys no deixar d'edificar a la Costa Brava, puja més a dalt. A mi va enganyar l'Ajuntament, eh? Te dic la veritat, eh? Jo vaig demanar la cota. Ja està bé. Està bé. La carretera fa així i el carrer fa així. Que després punt. Amb el xofre, sisplau, després vull parlar una mica això, a veure què es pot fer allà. Però escolteu, penseu una mica, ens han fotut la Costa Brava, guapes, sou la Riera. No posem Costa Brava, posem Riera. Volia dir això, solament, gràcies.
3: Gràcies. Salvador, després en parlem, però estem totalment d'acord, i jo crec que alguna vegada hem tingut aquest debat, i volia respondre al noi de davant teu, que no sé com es diu, a l'Àngel? No, Albert. L'Albert, et volia respondre perquè una part de la resposta al regidor, en aquest cas de manteniment, brigades, en Jordi Ferrer, però hi ha una part que jo abans he explicat i potser ha passat per alt. Nosaltres no és que ara comencem a aplicar les mesures. Fa temps que estem treballant per aplicar mesures de seguretat que urbanísticament no són d'un dia a l'altre. O sigui, tenir una base de laminació que permeti desaiguar la riera i fer que no baixi tanta aigua no és una cosa que puguem fer així, en dos dies. Avui ja podem dir que hi ha aquest sector que ha adquirit aquests terrenys, que evidentment tenien una propietat, i que quan els dius, no, a partir d'ara la teva propietat la invadirem d'aigua, la gent diu, tinc un dret en aquella propietat. Per tant, algú ha hagut d'adquirir aquests terrenys, que a més no es podien fer malgrat, perquè les bases de laminació havien d'estar en el municipi de Palafolls. Per tant, inveïm un altre espai on nosaltres no tenim competència, i això qui ho ha de fer? La Generalitat va ser qui els va dir, heu de fer les bases de laminació aquí. Ara les hauran de construir, i això haurà de permetre poder passar l'aigua en aquell moment determinat, perquè la riera, quan arribi al seu tope, ja allà pugui girar i agafar aquesta aigua i evitar que hi torni a haver-hi episodis com el que hem viscut. Però això, que fa en aquest mandat que ja estem treballant, no és una cosa d'avui per demà. I precisament una de les coses que més greu em sap personalment és que hagin passat coses que hem posat sobre la taula i que vam dir en algun dia podria passar això. Doncs ha passat. Perquè en tot aquest episodi, i això n'hem parlat en aquí al plenari moltes vegades, ha passat just el que vam dir que podria passar. I això ens sap molt de greu. Perquè segur, no puc afirmar-ho, però segurament si quan el 2009 l'Ajuntament va planificar les obres de la Riera s'haguessin fet en els temps que tocaven i s'haguessin ja començat a plantejar aquestes noves mesures, doncs, potser no hauria passat el que ha passat. I jo ho he explicat abans. O sigui, qui ha de fer això? O sigui, avui hem passat un contracte de 2,5 milions més a l'altra obra de 2,5 milions més d'un espai que es diu Riera, que qui té el títol, o sigui, qui té la propietat de la Riera és la Generalitat. I l'Ajuntament no podem treballar a sobre d'una cosa que no és de l'Ajuntament. Per tant, hem hagut d'apretar fins a la societat perquè fessin aquesta obra i la paguessin. Expropiessin també els veïns i veïnes que han hagut d'expropiar i els hi paguessin. Tot això és una competència que no té l'Ajuntament. És així, és molt trist, i per això estem indignats. O sigui, estem indignats, per una banda, perquè ens toca de prop, i jo crec que aquí hi ha hagut una regidora que ho ha dit molt clar, perquè li ha tocat directament, però és que, a més, és molt trist perquè veiem patir els nostres d'una cosa que moltes i moltes vegades hem reclamat que, sisplau, es fes. I ha anat a passar en el moment, i jo abans no ho he dit, però el regidor Ferrer ho ha dit molt clarament, si no haguessin començat aquestes obres, malauradament estaríem lamentant no pèrdues materials, malgrat no tingut pèrdues humanes. Altres municipis del nostre entorn, sí. Altres municipis del nostre entorn, sí. I aquestes sí que no tenen solució. Per tant, gràcies a que això ha iniciat, no hem hagut de patir o lamentar pèrdues humanes. I això, que no vol dir que estiguem contents, no estem contents. Vull dir, empatitzem totalment i estem molt tristos d'aquesta situació, però hem de caminar a aplicar mesures que ens garanteixin la seguretat de les persones. Evidentment també intentar protegir lo material, però sobretot hem d'aplicar mesures que garanteixin la seguretat de les persones i que quan es digui en aquí no es pot construir un habitatge en planta baixa, doncs no es podrà construir un habitatge en planta baixa. I la veritat és que després d'aquest episodi, per molt que la gent vingui, s'enfadi, implori, digui no sé què, si el tècnic diu en aquesta zona, la cota diu que no es pot construir un habitatge en planta baixa, crec que cap de nosaltres ens tremolarà el pols en dir el tècnic diu que aquí es pot inundar i aquí no pot haver-hi planta baixa. I per tant, quan la gent vingui i digui tinc un local i el vull transformar en un habitatge i se li digui que no, perquè això està passant, estem dient que no a transformacions de locals en habitatge. Per molt que sigui planta baixa, doncs no es podrà transformar en habitatge. Perquè el que hem de garantir de per totes és la seguretat de les persones i evitar que algú pugui perdre la vida en un episodi com aquest. Per tant, amb això, vull dir, no hi pot haver-hi cap altra discussió i ha de ser molt clar i molt taxatiu. Però sí, estem d'acord, és molt trist i treballarem, jo crec que ens hi deixarem la pell per intentar evitar situacions com la que hem viscut. Ja ho hem fet. Ja ho hem fet i cada setmana estan aquí. Cada setmana estan aquí. Això ja ho hem fet. O sigui, tenim a l'Agència Catalana de l'Aigua cada 3 dies aquí. I això ho continuarem fent, no només malgrat, Mercè.
14: Espera, un moment, que te passo el micro. Jo només volia dir, ho ha dit en Salvador, que has comentat que el CAP està en un clot. El CAP no és que estigui en un clot, és que l'Avinguda Costa Brava la van aixecar. Els camps de casa meva no estaven en un clot abans, s'ha aixecat. Jo, si això és la culpa d'això, o sigui, si el que ha passat és perquè la Costa Brava està elevada o no, jo no ho sé, però que abans no estava aixecada i per tant tots aquests llocs no estaven en un clot. I la segona cosa, que penso que hi ha carrers de Malgrat que s'han de netejar, que a la millor es podia proposar fer, que el que no ho ha dit, una brigada de voluntaris. Entenc que no és el mateix que quan el Glòria, que vam anar a mar a treure troncs, perquè només necessita les mans, per netejar carrers potser fan falta escombres i material, però no ho sé, potser jo crec que malgrat que és un poble solidari, si es fes una crida, doncs podríem trobar gent. És una proposta.
15: Gràcies, Mercè.
16: Hola, jo volia comentar que poder s'està fent molt llarg perquè es fa molt pesat i tot sovint, perquè estem repetint contínuament les mateixes coses, però jo crec que la preocupació és molta per part de la ciutadania. Aleshores, sé que ho heu explicat i ho heu explicat molt bé, jo crec que més o menys s'entén, l'ACA té la seva responsabilitat, tothom té la seva part de responsabilitat, tothom, ciutadans, ajuntament i l'ACA. Vale? Però fins ara l'únic que he escoltat és dir coses que farem a nivell urbanístic de cara a un futur, coses que farem més endavant, pressupostos de 2 milions d'euros, tot això està perfecte i em sembla d'agrair que es treballi en aquest camí. Però estem ara, avui, i ara, avui, la ciutadania necessita recursos humans. Recursos humans que, com ha dit, poden ser a nivell voluntariat, poden ser a nivell de contractes externs. Necessitem un reforç. I aquest reforç no és d'aquí 4 anys, no és d'aquí un any i mig quan s'acabin les obres. Aquesta necessitat la tenim ara. Els ciutadans la necessitem ara. Aquesta setmana, la setmana passada, la setmana que ve, avui. I em sembla perfecte i realment aplaudeixo tot el que esteu fent. No dic pas que no, però i ara què? Gràcies.
4: T'entenc perfectament. Nosaltres, a nivell de serveis municipals, hem redirigit les nostres tasques i hem treballat més, ens hem posat a treballar més. És a dir, realment, des de serveis municipals, des de l'empresa de neteja i des de l'empresa de recollir residus, això ho estem fent. Sí, encara, sí, avui i demà, encara estem traient tot el que la gent... Que li... una cosa... No, no, però clar, són coses que s'han de fer primer.
16: No dir... poso un dubte.
4: No, jo t'entenc, però...
16: Que... Però aquesta cosa extraordinària, extraordinària, que ens ha passat ara, no requereix dels mateixos recursos que fa un mes enrere. I jo crec que d'això som conscients tots. O sigui, intentar solucionar les coses, netejar el poble, arreglar el clavegueram, o fer la neteja d'allà on sigui, amb els mateixos recursos que tenim en el mes de juliol, que no ha passat res, crec que és realment demanar un sobreesforç i una cosa que és antinatura, igual que els 200 litres que van caure d'aigua en el poble. Aleshores, jo l'únic que pregunto és, hi ha previst crear un sobreesforç per part de l'Ajuntament a nivell de voluntariat o alguna cosa, però no d'aquí 2 mesos. Ho dic perquè la ciutadania, crec que els que estem aquí, hem vingut perquè l'ajuda la necessitem ara. Gràcies.
4: Jo et parlo de part professional, vale? La que em toca a mi. Nosaltres, les empreses que estan treballant, ells han augmentat el nombre de treballadors. No és que siguin els mateixos fer més hores, sí, fan més hores, però hi ha més gent, s'hi han agafat més gent. No, segur. Segur, mira, una dada... perquè l'única possibilitat que tinc és treballar amb dades per estar una mica tranquil·la i com ho estem fent. Si te'n recordes, quan va haver-hi el Glòria, es va decidir que la gent doncs, ho tirés en uns contenidors i ara es va decidir que no, que la gent ho deixés al davant de casa seva, per així també anem molt més ràpids. Amb la gent que hi havia no n'hi havia prou, han hagut de posar més gent. I aquest més gent vol dir que des del dia 3, 4, no? 4, 4 fins avui portem recollides, ho dic, però perquè veiem, que hi ha més gent, 100 tones de... Això el que estem fent ara. Això, igual que la gent que neteja el carrer, també tenen més gent. O sigui, jo parlo professionalment. Jo, l'altre, la part de voluntariat, no és la que em toca a mi.
16: Home, és que també hem generat molta més escombraria. Vull dir, en les destrosses també han estat l'equivalent a les 100 tones. Si no, normalment no es recull això. Això ho tenim tots clar, crec jo. O sigui, en cap moment he posat en dubte, i en cap moment he posat en dubte que s'estigui fent la feina. En cap moment, al contrari, jo he vist la gent fent la feina i ho reconec, i ho agraeixo i aplaeixo, i us ho he dit, gràcies, però crec que necessitem un extra més. És l'únic que pregunto. Aleshores, si no necessitem dos més, que necessitem sis, poder, si la gent del poble ens heu dit, si us plau, si teniu coses, veniu, truqueu, aviseu, estem aquí per dir, heu posat un reforç de dos, en necessitem més, és per el que hem vingut, crec jo, a fer el que ens

0: de l'Avinguda Costa Brava. N'hi havia tres llocs on no hi havia cotxes. Van netejar aquells tres llocs, van fer fotos i van marxar. O sigui, si aquell carrer ja s'haguessin posat uns conos i s'hagués dit demà o demà passat no aparqueu, es neteja tot el tram. Però no, van netejar, què vol dir netejar on tres aparcaments on no, on hi havia cotxes? Les clavegueres estan embussades. Com torni a ploure, tot aquest fang que tenim al carrer caurà a sobre de les clavegueres. Tornarem a estar inundats. No us doneu compte d'això? És que diu, hem netejat. No sé on heu netejat. Els llocs municipals, suposo. Però els llocs que estem la gent del poble, allà no heu vingut. No heu passat per l'Avinguda Costa Brava per res. Ni a preguntar com estàvem, si estàvem bé, si necessitàvem ajuda. És que no heu vingut. És que us esperàvem i no hem vingut. És més, un veí meu va veure la Carme, que estava per allà al pavelló, i li va dir, sisplau, vine a veure com tenim el... Sí, ara passo. Doncs no et van veure. No et va veure ningú. Quina casualitat. Tots els veïns no t'ha vist ningú.
1: Eren dos pàrquings, si tinc entès. Era el pàrquing de l'Avinguda Costa Brava i un altre pàrquing que hi ha. Vaig estar
0: dos
1: pàrquings.
0: Home, és que no t'ha vist ningú.
1: A part, vaig parlar... Bueno, vaig estar amb els del vidre, vaig estar a casa d'en Torner... Bueno, no ho sé, si no m'ha vist...
0: Allà no vas venir.
1: Vull dir...
0: Jo et dic que on te vas...
1: No sé,
0: on
1: no sé,
0: demanar,
1: ha,
0: no
1: és molt de poble, és molt gran i hem estat a tot arreu.
0: No el busquis.
1: Quan
0: te vam demanar no vas venir.
1: Bueno, doncs em sap greu, en aquell moment vaig entrar al pavelló, segurament, em vaig quedar al pavelló i si després vaig sortir ja no hi havia ningú, doncs em sap greu.
0: Pues, sí. Bueno, vam estar 12 hores traient aigua amb la cuba, 12 hores va estar l'Escobar, o sigui que de rato vam estar, de rato vam estar. I excuses les mínimes, sisplau.
2: Sisplau.
0: A part d'això, Carme, a part d'això, parleu de l'assegurança, no n'hi ha prou, o sigui, amb el que ens pagaran el consorci. Tu saps el que paga el consorci? Tu, bueno, tu, o l'alcaldessa, o en Jofre, o qui sigui, o sigui, no parlo a tu directament. Sabeu el que paga el consorci? Dels vehicles? Ho sabeu, realment? O que, clar, que depèn de la matrícula, però tu tens un cotxe que et funciona perfectament, vas a tot arreu amb aquest cotxe, però el meu té 15 anys. I què et trobes? Que et donen 1.000 euros. Què fas amb 1.000 euros? Què fas? Netejar-te el cul, com està dient aquest noi, amb els 1.000 euros. Jo pregunto, l'Ajuntament farà alguna cosa per ajudar-nos a comprar un cotxe de segona mà allà on no arriba el consorci? O ens ajudarà a posar una demanda a l'ACA, a qui sigui el que hagi provocat això, el responsable d'això? Sisplau, dieu alguna cosa, perquè de veritat, amb el que del consorci no arribem enlloc i esperem la vostra resposta, sisplau.
3: Jo sí que sé el que dona el consorci, perquè com molt ben dit m'he hagut de preocupar i sé com va i entenc perfectament que quan una persona té un cotxe, ja no dic de 15 anys, pot ser de 5, et passa, això ho sé perfectament perquè ja hi he passat per aquí i ja sé de què va. Sí, sé de què va. I conec un company meu que li va passar exactament el mateix i va dir, ostres, si el cotxe és nou, i no va cobrar. I això ho he viscut, és a dir, estic parlant de gent que conec i a mi també. Si això ho sé perfectament. L'altra història, que és molt diferent, és què passa quan passen aquestes situacions. Clar, què podem fer? Podem fer moltes coses. Tot el que podem fer pressió, farem pressió. Però aquí hi ha una junta de compensació. És a dir, el problema real de tot això és que potser el cotxe, com ha dit vostè, a mi em va bé i m'ha donat 1.000 euros i 1.000 euros no puc comprar un cotxe. Potser el que està malent no és precisament la junta de compensació, que és el que s'ha de fer, tirar endavant alguna cosa, no? Escolta'm, som molta gent que ens ajuntem i decidim, doncs, reclamar alguna cosa a nivell global. Si hi ha alguna cosa que puguem fer, tot això endavant. Però jo entenc això que diu perquè ja m'he trobat, jo ja sé de què va tot això, ja m'he trobat, sí, i estic preocupat igual perquè ja no només per cotxes i motos, que a vegades, no,
0: dius,
3: que a vegades una cosa que és més
0: aviat. Si hi ha alguna cosa que podem fer, digueu, és que llavors estem dient, volem que sigueu la cara visible. O sigui, nosaltres on anem a picar quina porta? Quina porta anem a picar? Doncs piquem la vostra, que sou els que ens maneu i els que cobreu els nostres impostos. Ja està.

0: A partir d'aquí ens ajudeu. Fem una demanda conjunta a l'ACA o a qui correspongui, a qui sigui el culpable i el responsable de lo que ens ha passat. Perquè aquests cotxes els tenim que recuperar. Tots. Tots.
1: Jo et volia comentar que ser interlocutor, que estic d'acord amb tu, que som el principal interlocutor amb els diferents ens que ens poden o us poden ajudar en aquest cas, ser interlocutor no vol dir tenir la competència. En Jofre ho ha comentat, l'alcaldessa ho ha comentat, nosaltres som els interlocutors amb aquells ens que us han d'ajudar. Vosaltres podem, i ho estem fent, treballar amb el consorci. Podem sol·licitar a l'ACA que faci una revisió de l'obra o que faci una revisió de tot el que ha passat. Podem demanar ajudes vàries, però hi ha moltes competències que vosaltres avui esteu demanant aquí i que no són competència de l'Ajuntament. Som interlocutors, ho estem treballant, però no està a les nostres mans portar la solució sobre les vostres taules. I el consorci, sí, desgraciadament sé com funciona, perquè l'he hagut d'utilitzar aquests dies. I no estava purulant pel poble com a regidora, perquè estava traient aigua de les meves propietats i de les propietats dels meus veïns. I és així, vale? Llavors, pregunteu-se també si els regidors, tots, els de l'oposició i els de govern, som del municipi, som gent que també hem patit la tempesta i que també teníem que treure aigua. Per tant, en aquells dies, o aquell dia principal, potser no estàvem pululant pel poble com a regidors, estàvem com a ciutadans.
0: Bé, jo no he dit
1: i fem d'interlocutors,
0: no, eh?
1: Sí que fem d'interlocutors,
0: no,
1: i fem d'intermediaris amb tots aquells que us poden ajudar. Però, per exemple, l'Albert ha comentat, i heu tirat les orelles als responsables o als possibles responsables? Evidentment. Vale? Però què passa quan un fill li tira de les orelles a un pare? Quin efecte té? Quin efecte té quan el pare li tira les orelles al fill? Doncs en aquest cas, qui té la competència és el pare. Nosaltres podem tirar les orelles, però el qui ha d'actuar és el pare. I el pare actuarà quan ells creguin convenient. Per què? Perquè al final han d'actuar en molts territoris i en moltes emergències. I és el que es troben. I per nosaltres, i és desgraciadament, la burocràcia és així. Però per ells som un número més. I sí, s'estan fent coses, s'està intermediant, però no són les nostres competències moltes de les coses que han sortit avui en aquesta sala. I les que siguin competències nostres, evidentment, com a equip de govern, ens estem posant les piles amb tot el que hem fet i amb tot el que encara podem fer.
2: Solament una pregunta, perquè això és interessant per tothom, eh? Vamos. Jo tinc un garatge, m'han vingut moltes persones i m'aporten el cotxe, ja he explicat abans, perquè les grues ja no us volen. Diuen, si tens un garatge, te'l portem allà. Va, a dintre del garatge no hi cap. I l'hem deixat a fora. Fins quan pot estar fora? És que, cuidado, quin problema té aquesta persona? Pot ser que encara no li hagi vingut el concepte, aquests. I ja si li ha vingut. Però a mi me va dir el Peri que pot estar aquí 2 o 3 mesos? Dic, hòstia, està al carrer, eh? Què fem? Aquesta persona està com boja. A mi m'ha trucat una de, no sé quin lloc, i dic, noia, a mi m'ha dit que 2 o 3 mesos, no sé, què fem?
3: A veure, Salvador, si són casos excepcionals deguts a això, evidentment tots tindrem màniga ampla. No anirem
2: suposo que sí, a anar
3: per aquests cotxes. Jo crec que això ja és de sentit comú. Si tu tens detectats quins cotxes són, ens ho fas arribar.
2: Sí, no, posar un lletrero, m'ha dit que posi un lletrero allà.
3: Bueno, el que sigui, però que siguin cotxes que estan afectats.
2: Sí.
3: Clar que sí.
2: Crec que podrà
3: ser,
2: no?
3: Sí, home, i tant.
2: No, esperem.
4: Només una qüestió, hi ha moltes coses rellevants que han sortit avui, però sí que hi ha una qüestió bastant important que crec que hauríem de revisar, perquè ningú nega que s'estigui treballant i que les empreses hagin contractat més gent, que facin més hores i tal, però sí que és cert que hi ha zones de... Bé, la majoria de carrers de Malgrat, les clavegueres, estan a les zones d'aparcament. Llavors sí que és cert que quan les brigades han anat a netejar i les clavegueres han estat lliures, s'ha netejat, però en molts casos que hi havia cotxes aparcats no s'ha netejat, això és important. I jo he vist veïns de l'Avinguda Costa Brava per sobre Manuel de Falla que posaven cadires davant de casa perquè la gent no aparqués a esperes de que pogués passar el camió i s'ho trobés allò lliure per poder netejar, però no ha pogut passar en tota la zona. Per tant, evidentment el dia 5, el dia 6, el dia 7 potser no eren els dies adequats per poder fer talls de, o poder regular l'aparcament, perquè prou feina tenir la gent com per haver de moure el cotxe, però potser els següents dies sí que hagués estat bé, i si no, ara encara som a temps de poder anar polint aquestes qüestions. Potser es pot fer una crida, potser es pot demanar a la ciutadania que digui, mira, exactament, avinguda Costa Brava número 40, doncs justament aquí no s'ha netejat, i que la gent pugui fer aquestes missatges per poder tenir una mica planificat i poder-hi passar, perquè evidentment les brigades han anat com han anat, i potser no han estat del tot, no han pogut arribar a totes les clavegueres que pertoca, però una, dos o tres clavegueres en un carrer són determinants davant de pluges. I simplement comentar que siguem conscients de la dada, que jo crec que l'Ajuntament ho ha anat repetint i hem sigut molt pesats alguns amb això, que el 76% dels habitants de Malgrat vivim en zona inundable, el 76%. És a dir, és un poble, el Pla de Grau sencer, la zona de Malgrat Sud, pràcticament, que és on vivim, jo també soc veí de Malgrat Sud, és inundable tots aquells carrers. Hi ha zones que se salven una mica més, el centre queda una mica resguardat algun carrer, però el 76% és zona inundable. I és això, el problema, és com deia ell, el problema tenim ara, què fem davant d'això i com podem anar pal·liant que això passi. Però bueno, sent conscients de tot plegat, sí que una imatge d'un ajuntament que diu ei, actuarem al costat, que no dic que no s'hagi fet, dic una imatge de mostrar això que diu la ciutadania de no estem veient, no estem sentint, que estigueu davant nostre, que estigueu al nostre costat, doncs estaria bé que poguéssim reforçar-ho. Evidentment, el mateix que amb les brigades, el dia 4, el dia 5, el dia 6, potser no era el moment perquè tots anàveu de cul, jo no nego que heu sortit, de fet sé que heu sortit i que heu estat, i a la posició també hi hem estat, i un agraïment a tots, i ara també hi ha estat tot arreu, però sí que un cop que ja hem resolt la primera onada, mai millor dit, doncs sí que podem mostrar aquest acompanyament a la ciutadania, sigui o no competència nostra, perquè evidentment, com els ajuntaments, el que dèiem, som els que estem més propers, els que rebem més demandes i els que menys resposta podem donar i els que menys capacitat podem donar. Totalment cert, però tot i així, si la ciutadania, que encara pot donar menys resposta de la que donem nosaltres, com a mínim 100, que estem al seu costat, doncs com a mínim podem ser un poble una mica més cohesionat en aquest sentit. Ja està.
5: Bona nit, gràcies.
6: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N amb la incògnita sobre com es presentaran les formacions a l'esquerra del PSOE. De moment, Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. El pacte estableix, a més de Podem, hi ha Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar. Es presenten una candidatura electoral d'unitat amb les dues circunscripcions. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que una sola papereta d'esquerres és possible, tot plegat amb, recordem, plenes negociacions sobre aquest model perquè s'estengui a la resta de l'Estat. I és que els partits polítics disposen fins demà a les 12 de la nit per registrar davant l'administració electoral les coalicions electorals que hagin acordat de cara a aquestes generals. Això ho estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral, la LOREC, que atorga un termini de 10 dies des de la convocatòria dels comicis per comunicar aquests pactes. Demà també hi ha previst el Consell Nacional del PSC per aprovar llistes de cara a les eleccions. Ja sabem el candidat dels socialistes catalans a Barcelona, que és Jordi Hereu. La Federació de Girona ha aprovat aquest dijous Marc Lahumà i Gael Rodríguez com a caps de llista per la demarcació al Congrés, als diputats i al Senat, respectivament. I està en marxa el lliurament de la 75a edició dels Premis Planeta en una gala a la Fira de Montjuïc. Aquesta edició del premi ha batut rècords. És la 75a. El guanyador s'emporta 1 milió d'euros i el finalista 200.000. Allà hi ha el nostre company David Navarro. Bona nit.
2: Bona nit. D'aquí a mitja hora coneixerem el nom del guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Dels 1.424 manuscrits presentats, 9 han arribat a aquesta gala. Una nit que ha començat amb els discursos del president del grup Planeta, José Cregueras, i del rei d'Espanya, Felip VI. Tots dos han lloat la importància del guardó a l'hora de fomentar la lectura. Tot plegat al recinte número 1 de la Fira de Barcelona, que s'ha hagut d'habilitar pel gran nombre de peticions per assistir a la gala del 75 aniversari del Premi.
1: Moltes gràcies, David. Doncs haurem de continuar atents a veure qui són els guanyadors. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i al vespre. Les precipitacions afectaran principalment la meitat est de Catalunya. A partir del migdia, durant la tarda, els xàfecs poden ser intensos. El nivell de perill és de 3 sobre 6, pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyat de tempesta i calamarsa.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.